0: es coneix poc. Tendim a fer una història molt eurocentrista i això ens pot ajudar a expandir una mica els nostres límits. I, a més, gairebé no hi ha bibliografia en català i en castellà sobre aquest tema, tot està en anglès, i així puc com transmetre una mica aquesta temàtica al nostre idioma.
1: Molt bé.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el programa d'avui per remarcar un fet que normalment no passa, sinó que normalment passa al revés.
1: No, és que m'ha tret la paraula. Normalment començo jo aquí i m'has tret la paraula.
0: Te l'he robat, però perquè val la pena dir que, per un cop, en Sergio no ha vist una cosa que jo sí que he vist.
1: Mm.
0: I això és, no sé si és generacional.
1: És generacional,
0: però és molt malament. En tot cas, abans de continuar amb el programa...
1: Estem parlant de Mulan.
0: Estem parlant de Mulan, òbviament, per qui no ho sàpiga, amb aquesta cançó que suposo que el 99,9% dels oients coneixerà.
1: No et pensis que tant.
0: Ja està. Estem parlant de Mulan, d'una pel·lícula icònica de Disney, no? No sé per què l'hem posat, Natàlia.
2: L'hem posat perquè començarem parlant de la Xina, però és que Mulan és... un referent per la meva generació, no per la del Sergio, però és un referent, és el primer contacte que tenim la gent de la meva generació amb la història de la Xina, i per això he decidit posar-la.
0: I abans d'endinsar-nos, no, en aquests segles 7, 8, 9 de la història xinesa, recordar que queda una setmana per participar al concurs d'Instagram per guanyar...
1: Exacte. El llibre BRICS, la transició hacia un ordre mundial alternatiu
0: d'Aníbal Garzón,
1: que va venir aquí el mes de desembre a explicar-nos aquest llibre que estava publicant. Aquest sorteig el tenim fins al dia 10 de febrer
0: 17
1: de febrer, perdoneu, i podeu simplement participar doncs fent like a aquesta publicació nostra del sorteig a Instagram i fent un comentari etiquetant algú altre. I d'aquesta manera...
0: A dues persones.
1: Etiquetant a dues persones. D'aquesta manera tindreu la possibilitat de guanyar un llibre aquest llibre que estem sortejant de l'Aníbal.
0: Hi ha una cosa important, i és que l'altre dia, no sé per què, vaig veure que una persona havia etiquetat a Joe Biden.
1: Ah?
0: El retorn.
1: Això es val?
0: No ho sé. Veurem el sorteig.
1: Haurem de perfilar les bases per un altre... Per etiquetar persones?
0: Etiquetar persones que no ens seguiran. Potser no cal.
1: Molt bé, dit això, fins al 17 de febrer teniu per fer això. És la forma que tenim també nosaltres de donar a conèixer que també hi estem a Instagram amb uns vídeos xulíssims que, per cert, ens està fent aquí l'Albert Abril, que s'està convertint en un especialista de fer uns vídeos maquíssims, eh? D'aquí poc... no, ara ja podeu veure el vídeo que s'ha fet públic licitant el de la història de la passeta, que a més és un passeig per comprendre molt millor, gràcies a aquell dia vam parlar de la història de les passetes, algunes passetes icòniques, i gràcies a aquest vídeo doncs també ho podeu veure, així que gràcies Albert per aquests vídeos tan xulos que ens promocionen també al Portes de Troia.
0: A vegades oblido que sóc historiador.
1: Ara sí, amb la Natàlia, quan dèiem justament que doncs has tornat aquí a venir al Portes de Troia, però en aquest cas és per un tema doncs que, com ens has explicat a la pregunta inicial, penses que és important per poder obrir la mirada d'un tema que segurament alguns no... O a la, jo quan he llegit el títol del programa, ostres, m'he endut una sorpresa. Però parlem ara mateix de les primeres manifestacions del que seria la impremta a Àsia. De quines dates estaríem parlant?
2: D'acord, partim de la idea i del fet que Gutenberg va inventar la impremta aquí a Europa a mitjan segle XV. Llavors, les primeres manifestacions que tenim de la impremta a l'Àsia són del segle VII, és a dir, 800 anys abans. I tenim manifestacions de la impremta a Àsia anteriors a Gutenberg, tant a la Xina, a Corea i al Japó, però també algunes al Tíbet i a Nepal. Del que no tenim constància és que arribés a la Índia, tot i que segurament en tenien coneixement, ni tampoc a la zona del sud-est asiàtic. A més, també tenim algunes manifestacions del món àrab. A Egipte, en el jaciment de Fustat s'han trobat alguns fragments d'antics amulets que són impresos i que també demostrarien que entre el segle IX i XIV la cultura àrab també imprimia. Van deixar de fer-ho a partir del segle XV perquè aquesta cultura té moltes reticències a imprimir. Fins gairebé al segle XVIII no trobem la impremta una altra cop assentada en aquests territoris. Però aquesta és com la idea que vull transmetre, que Gutenberg va ser gairebé l'última persona en inventar la impremta.
0: Mite trencat,
1: un altre mite trencat.
0: Aquí, vocació de servei a les Portes de Troia.
1: Vocació de servei.
0: Després de destrossar-nos la nostra infància històrica, Natàlia, toca fer una miqueta d'esquema, no? Ja que partim del desconeixement, i jo també quan vam proposar aquest tema no tenia ni idea de tot això, explica'ns una miqueta, sisplau, de què parlarem avui.
2: D'acord, en primer lloc parlarem de com va sorgir la impremta a l'extrem asiàtic i després també quina tecnologia feien servir, perquè feien servir una tecnologia una mica diferent a la que va inventar Gutenberg aquí a Europa. Després ens centrarem sobretot a la història de la Xina, la impremta de la Xina, i acabarem parlant una mica de Corea i Japó, de la situació que tenien.
1: Molt bé, doncs situats als temes d'avui, situem-nos ara en aquests orígens. Per què la Xina, Natàlia? Quines circumstàncies històriques van propiciar l'aparició de la impremta en aquella regió i en aquell moment?
2: D'acord, recordem, va aparèixer a mitjans del segle VII la impremta en aquell lloc i realment va haver-hi diversos factors que van propiciar aquest fet, però en vull destacar dos. El primer és que a l'Àsia, i a la Xina concretament, feia ja molt temps que existia el paper, des del segle I o II després de Crist ja tenien el paper, i el paper és molt important, perquè és el suport que permet imprimir, perquè necessites tenir un suport molt nombrós per poder imprimir molts textos nombrosos, i aquí a Europa això trigarà bastant a trobar-se. I l'altre factor és l'expansió del budisme, perquè les primeres impressions van sorgir gràcies al budisme, de la mà d'aquesta religió que va aparèixer a la Xina al segle I després de Crist, i en el segle VII viu un apogeu, i aquest apogeu fa que hi hagi més demanda de textos budistes, sobretot amb finalitats comercials, però també rituals, perquè no sempre estaven pensats per ser llegits. De vegades s'imprimien simplement per amagar-se sota estàtues o sota construccions que es deien pagodes, i estaven pensats amb fins rituals.
0: Pagodes són unes torres molt altes.
2: Sí.
0: Molt bé, per tant, paper i budisme, no? Jo penso que són les idees clau, una miqueta.
1: M'he quedat amb la frase de l'Artai, el paper és important.
0: El paper, sí.
1: El paper és important. Ara l'Apartament d'Educació també ho comença a pensar.
0: Sempre tirem cap aquí.
1: Ara ja res. Ara anem fent bandazos. Ara res de pantalles. Totes les pantalles fora. Ara
0: home,
1: anirem cap aquí.
0: I amb impremtes manuals.
1: No. El punt intermig no existeix.
0: Agafarem el tall de la Natàlia dient el paper és important i direm doctora en història diu que el paper és important.
1: Rescatarem la ploma i el pergamí per les classes.
0: El paper,
2: el pergamí millor que
1: no. Pergamí.
2: S'han de matar molts animals per
0: exacte.
2: Això.
0: Molt bé, en aquest context anem ja a posar fil a l'agulla. En aquest context, quines són les primeres evidències impreses que s'han trobat, Natàlia?
2: Molt bé, ens situem entre l'any 650 i 670 després de Crist. A la Xina governava la dinastia Tang des de l'any 618, i les seves fronteres, perquè ens fem una idea, s'expandien des del que és nord de Corea fins a Pèrsia. Llavors, en aquesta zona de la Xina, que estava connectada per la ruta de la seda, trobem una ciutat que es diu Turfan, que és molt propera a Mongòlia i també pròxima al desert del Gobi, i per allà hi passava la ruta de la seda. Per tant, era una ciutat que era comercialment dinàmica i important. Doncs, en aquesta ciutat de Turfan, a l'any 1906, es va descobrir el Sutra del Lotus, en idioma sànscrit, que és el primer text imprès que s'ha pogut trobar. Aquesta ciutat xinesa sí que és veritat que té una mica de trampa, perquè no sempre va ser la Xina. En el moment en què es va imprimir sí que era part de la Xina, però després va formar part d'altres imperis, entre ells l'imperi tibetà, després va ser d'un canat turquic que es diu Uigur, que no sé si ho pronuncio bé.
1: Sí.
0: El coneixement de causa.
2: Sí, aprofito per dir que en aquest programa potser pronunciaré algunes coses xineses i coses que no estic habituada a pronunciar i que segurament ho faré malament. Demano perdó a l'audiència. I després també va formar part de Mongòlia, el Turfan, fins que després es va tornar a annexionar la Xina al segle XVIII. Llavors, a banda d'això, d'aquesta ciutat que és Xina, però no sempre ho ha estat, sí que tenim algun testimoni de que és xinès, realment xinès, perquè es troba a Xi'an, que és el lloc on es va descobrir l'exèrcit de guerrers de Xi'an, que l'Albert m'ha dit que aquest estudi ha estat. I allà s'ha trobat el Dharani Sutra, que és un altre imprès del segle XVIII.
0: Això no ho he vist, eh?
2: Això no ho has vist, hauries d'haver-ho vist.
0: No m'han ensenyat, això.
1: Molt bé, doncs avancem una miqueta més en el temps. A quin segle anem a parar?
2: Si avancem en el temps, arribaríem al segle IX, i trobo una fita important, perquè fins ara hem parlat d'impressions que hem ubicat aproximadament en una època, però en el segle IX trobem el primer text datat, que és el Sutra del Diamant, que data concretament de l'11 de maig del 868. Aquest imprès s'ha trobat a un lloc que també és pròxim al desert del Gobi i Mongòlia, que és Dunhang, i allà també hi passava la ruta de la seda, per això també és una ciutat important, però és que, a més, s'ha trobat una cova i a dintre hi trobem molts manuscrits i objectes budistes. I molts d'aquests objectes s'han trobat en el segle XX i estan dins de museus europeus. I entre les coses que s'han trobat està el Sutra del Diamant, que actualment està al British Library.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central del programa amb un parell de preguntes que ens estem fent tots i totes. Com eren aquestes impressions xineses i amb què es diferenciaven de la impremta de Gutenberg, Natàlia?
1: Molt bé, per poder entendre la diferència que hi ha entre els dos mitjans d'impressió, hem d'entendre primer quina era la impremta de Gutenberg. Gutenberg va inventar la impremta de tipus mòbils, és a dir, amb petites peces metàl·liques que portaven una lletra o un signe en relleu i que servien com un puzzle, es col·locaves per fer les paraules i les pàgines i després estampaves i ho tornaves a desmuntar per fer-ho servir de nou. Els xinesos feien servir una cosa que es diu impressió xilogràfica. Xilo vol dir fusta en grec i gràfica vol dir escriptura en grec. Llavors, estem parlant d'una impremta que es feia sobre fusta. Llavors, el que es feia era agafar un gran bloc de fusta on es gravava la pàgina sencera. I llavors aquesta pàgina després ja servia per reproduir els textos que volies reproduir.
2: I aquí no li ha vingut al cap la imatge d'un xilòfon.
1: Ah, mira.
2: No? Jo recordo a l'escola quan ens ho feien tocar. Però, a veure, exactament, ja que és una cosa que ens ve bastant de nou, explica'ns com funcionava això.
1: Mira, s'agafava la planxa de fusta i amb unes eines que acostumaven a ser gúbies o burins, es buidava la part de la fusta que no interessava fins que quedava en relleu el text que volies reproduir a la inversa, o sigui, que es podia llegir com si fos un mirall. Llavors, després d'això es podia untar amb tinta i s'estampava tantes vegades com es volgués. El resultat és exactament el mateix que la impremta de Gutenberg, però el que canvia són els mitjans. En un tenim tipus mòbils que vas muntant i desmuntant i els altres tens pàgines senceres fets amb blocs de fusta. Aquest sistema realment no l'hem de veure com algo més primitiu que els tipus mòbils, sinó que s'adaptava perfectament a les circumstàncies xineses i evidentment tenia els seus avantatges i inconvenients.
0: Molt bé, anem a fer un dafo perquè ja moro de ganes de fer un dafo. Fa molts anys que no faig un dafo. És una cosa que es va ficar molt de moda fa uns anyets, eh?
2: I ara ja s'està
0: ara ja perdent, no? Ara ja ha sigut superat per enganxar pòssits a una paret que després ningú no es mira
2: i que ningú neteja.
0: Exacte, o enganxar en un paper d'aquest d'embalar que després allà la gent fa cercles i fa interpretacions estranyes, no?
2: I llavors hi ha el següent nivell, que és enganxar fils de llana.
0: Clar, exacte.
2: D'un punt a l'altre.
0: Això és super, super innovador.
1: Això és molt policíac.
0: Molt bé, doncs anem a fer un dafo, perquè ens morim de ganes, i els nostres oients també, si no ho han fet, doncs ho faran nosaltres avui.
2: Forçats,
0: sí. Bueno, si voleu apagar la ràdio, doncs vosaltres mateixos, o el podcast, el que vulgueu, però us convidem a seguir, perquè la Natàlia en sap molt i heu d'aprofitar. Aleshores, fem el dafo de la impremta xinesa. Clar, dafo, expliquem què és un dafo, no?
2: Vols explicar què és un dafo?
0: Ah, no, clar, és que jo estic aquí dient dafo, la gent potser pensa que és un insult.
2: Debilitats.
0: No? Debilitats.
2: Amenaces.
0: D de debilitats. A de amenaces.
2: F de fortaleses.
0: Fortaleses. I la C?
2: Ai, la
0: i la O?
2: De...
0: d'oportunitats.
2: D'oportunitats.
0: Una meravella de... Quin geni, eh? Qui va inventar el dafo? Inconvenients, comencem.
1: Comencem amb inconvenients. En primer lloc, la fabricació és laboriosa. A veure, no és que sigui molt fàcil fabricar tipus mòbils, perquè requeria d'un procés que és bastant difícil de fabricar, però clar, els tipus mòbils eren una única lletra. I aquí estem parlant d'una pàgina sencera que s'ha de tallar a mà amb fusta. Llavors això és la primera inconvenient que tindria això. Després, clar, la fusta... És fusta, és un material fràgil. Està exposat al foc, està exposat a l'aigua i això podria fer perillar el que són els motllos. Després també que es podia trencar fàcilment i si es trencava era problemàtic perquè se't trencava una pàgina sencera. No és el mateix que se't trenqui una lletra que una pàgina sencera que has de refer perquè si no, no la pots reproduir. I com a quart inconvenient podrem dir també que no es pot reutilitzar per altres impressions.
0: Aquí estan els fans eurocentristes, estan dient això no és impremta ni res, això es crema, això es fa malbé.
2: Res, ens porta 800 anys d'avantatge.
0: 800 anys, senyors, apuntem. Bueno, i aleshores, avantatges, hem dit inconvenients, ara diem la A d'avantatges.
1: Bueno, podem dir que la fabricació és més barata. Els materials que es fan servir són més barats en el cas de la impressió xilogràfica. La fusta era molt abundant a la Xina i, per exemple, per fabricar el paper, que es necessita fusta. Bé, en realitat, a l'època, els primers papers es feien amb drap, però tindrien molta fusta per fabricar el paper, si volguessin. Uh-huh. I després, també tenien molta fusta per fer la xilografia, perquè feien servir, sobretot, parer, ginjoler, catalpa i conforer, que són arbres que jo no havia sentit mai a parlar, sincerament.
0: Jo tampoc.
1: I després hi havia una altra qüestió, que és que comportar menys risc els tipus mòbils. Amb un bloc d'aquests podies fer unes 25.000 còpies i després reutilitzar-ho tantes vegades com volguessis. En canvi, amb els tipus mòbils, un cop imprimies les pàgines que volies, ho desfeies. Per tant, si volies fer una tirada més llarga, un tiratge més llarg, havies de tornar a compondre la pàgina sencera. I això era, bueno, comporta més riscos, en realitat.
2: Molt bé. I algun avantatge més que ens vulguis explicar sobre la xilografia francesa? Ai, anava a dir francesa. Xinesa? Perdó. Perdó a tothom. Xinesa?
0: Què bueno. Penses?
2: No ho sé.
0: Ah,
2: no ho sé, no ho sé. Perdó.
1: Els francesos no van inventar la impremta. Molt bé. L'avantatge clau, realment, la qüestió per la qual Xina va continuar fent servir durant segles aquest tipus d'impressions xilogràfiques és perquè s'adaptava perfectament a la seva escriptura. Clar, nosaltres pensem als tipus mòbils perquè tenim una escriptura alfabètica de només 27 lletres. Llavors, és molt fàcil crear un alfabet i crear les lletres necessàries. Però, clar, els xinesos no tenen alfabet. Tenen una escriptura logogràfica, que vol dir que cada signe és una paraula diferent. I si vols fer un text amb una mínima riquesa lèxica, necessites fer molts caràcters diferents. De fet, per fer un text normal i corrent podrien necessitar perfectament 50.000 paraules diferents, 50.000 caràcters diferents, i això no era gaire viable.
2: Clar, digue-li a Gutenberg que faci 50.000 tipus mòbils diferents, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, fins aquí el DAFO. Hem fet DA.
1: Sí, el FO, un altre dia.
0: El FO, la gent el fa a casa seva, les fortaleses i les oportunitats. És un exercici competencial i molt important, i per tant l'acabeu a casa vosaltres. Per tant, Natàlia, el tipus d'impremta xinesa estava perfectament adaptat a les seves necessitats, com bé ens has explicat, i sabem si ells van arribar a utilitzar els tipus mòbils?
1: S'ha de dir que també van ser ells els que van inventar els tipus mòbils.
0: Me cachis. No estàs deixant res pels europeus.
1: Bueno, ja...
0: Bueno, res,
1: ja parlarem
0: avui, una altra vegada.
1: Un altre dia parlarem.
0: Això.
1: Van inventar els tipus mòbils, però no metàl·lics, els xinesos. Van inventar al segle XI uns tipus mòbils fets de porcellana i a partir del segle XIII també en van fer servir de fusta. El que passa és que això només es feia servir per impressions molt concretes, impulsades per mercaders rics o el govern, gent que tenia diners, i realment el que va realment existir durant més temps, la impressió majoritària era la xilogràfica fins al segle XIX.
2: Molt bé, i havent fet aquesta pausa tan didàctica, parlant sobre com era la impremta xinesa, retornem al recorregut històric i fins ara només hem parlat d'evidències de textos religiosos. Hi haurà altres tipus d'impressions?
1: Sí, i tant. Realment, ja des del segle IX trobem una impremta molt desenvolupada a la Xina, i no només trobem impressions budistes. I tampoc era una cosa aïllada ni anecdòtica. Trobem ja, per exemple, negocis familiars especialitzats en textos comercials, per exemple, imprimint almanacs, diccionaris, poesies, obres d'astrologia, biografies de monjos i tota mena d'impressions. Les trobem en moltes ciutats xineses, sobretot a Chengdu, Luoyang, Kaifeng i Hangzhou.
0: I què és el que passarà a partir del segle X?
1: A partir del segle X cau la dinastia Tang, i comença una època de divisió política i territorial, fins que l'any 960 la Xina torna a unificar-se sota una nova dinastia que es diu dinastia Song. En aquest moment és quan trobem el primer boom editorial de la Xina, que serà entre els segles XI i XIII. Aquesta cronologia no es mou només dins de la dinastia Song, sinó que també entra en joc la dinastia Yuang, que és una dinastia d'origen mongol, de quan els mongols van invadir la Xina i van crear la seva pròpia dinastia.
2: Molt bé, has dit boom editorial, no?
1: Sí.
2: Quan dius boom editorial, en aquella època, als segles XIII, XIV, què vols dir?
1: Vull dir que realment comença a haver una explosió de la tecnologia impresa en tots els àmbits possibles. En primer lloc podríem parlar del terreny oficial, perquè la dinastia Song, les institucions polítiques van posar la impremta al seu servei, tenien els seus propis tallers, les autoritats de cada regió també tenien les seves impremtes pròpies on imprimien tota mena de textos, ja siguin tractats de filosofia, codis legislatius, calendaris, però a més la Xina tenia un rigorós sistema d'exàmens que et permetia ascendir a l'escala social i també treballar com a funcionari. L'Albert ha passat per sistemes d'oposicions, també.
2: En Sergio, també.
1: En Sergio, també. Bé, però segur que els hi entraven a ells en aquestes oposicions. els entraven obres clàssiques del confucianisme i els havien d'estudiar i memoritzar tots. I, de fet, la impremta aquí podia tenir un paper molt important, perquè si aquests textos que s'havien d'estudiar no eren accessibles, doncs això causava moltes dificultats per a la gent que volia presentar-se en aquestes oposicions. Tenim constància que l'any 932 es va fer una impressió d'una obra monumental de textos confucians clàssics que va trigar 32 anys a completar-se i que va estar composta de 130 volums que es van fer pàgina per pàgina tallats sobre fusta.
2: És a dir, doncs, que gràcies a tots aquests processos d'oposicions es desenvolupa moltíssim la impremta. Val a dir que l'estat xinès funcionava gràcies a tota aquesta burocràcia. I un estat amb tantíssima població... O sigui, la burocràcia imperial xinesa era espectacular i, clar, amb una eina com la impremta és normal que es pogués desenvolupar tant, no?
1: Exacte. Diguem que la impremta va ajudar molt a facilitar el sistema d'oposicions. I realment l'impacte de la impremta dins de l'estudi d'aquestes oposicions es pot veure a través de les paraules d'un funcionari xinès del segle X que mostra com aquesta tecnologia estava a l'augment.
3: Quan era petit i em vaig dedicar a aprendre, només hi havia un o dos estudiants de cada 100 que posseïen còpies de tots els clàssics i comentaris. No hi havia manera de copiar tants textos. Avui, les edicions impreses d'aquests textos són abundants i els oficials i plebeus els tenen a casa seva. Els estudiants són, en efecte, afortunats d'haver nascut en una època com la nostra.
0: Molt bé, doncs oposicions per una banda. Natàlia, la impremta es desenvoluparà en algun altre àmbit al marge del que m'ha explicat fins ara?
1: I tant. També es desenvolupa en l'àmbit comercial, en tot allò que intenta entretenir el públic o informar-lo. En aquest sentit, es creen diversos centres editorials a la Xina i un que destaca especialment és Hangzhou, que és una ciutat que està a la costa central de la Xina, just a la desembocadura del riu Kwantung. Doncs aquesta ciutat era molt important des del punt de vista comercial perquè estava especialitzada en la confecció de porcellana i de textils. I, a més, també tenia una indústria editorial molt desenvolupada. Tenia fins i tot impremtes familiars que estaven especialitzades en gèneres concrets. Per exemple, estava la família Cheng, que se centrava sobretot en publicació de poemes, i la família Yin, que s'especialitzava en contes de ficció i col·leccions d'anècdotes. Això no ho trobem a Europa fins molts segles més tard. O sigui, estem parlant de que a Europa això apareix en el segle XV. I ara estem entre els segles XI i XIII. Això és una barbaritat, realment.
2: Sí. Bueno, jo cada cop que avancem en el guió em sorprenc de més coses, la veritat. I entenem que mentre tota aquesta impremta més comercial, no, de gèneres concrets, etc., mentre tot això evoluciona, la impremta religiosa no s'atura.
1: Exacte. La impremta religiosa va ser l'origen de la impremta a la Xina, que nosaltres sapiguem, segons diuen les excavacions arqueològiques, però, a més, també s'ha explotat, va continuar existint en tots els temples. Els temples van continuar imprimint projectes editorials, alguns fins i tot a gran escala. Per exemple, tenim constància de que l'any 971, a Chengdu, es va imprimir una Tripitaka, que és un corpus de text de canons budistes, que va constar de 130.000 blocs de fusta. I es va trigar 10 anys a imprimir-se, que em sembla poc, amb la quantitat de blocs de fusta que requeria aquesta impressió.
2: 130.000 blocs.
0: Molt bé. Natàlia, a partir del segle XIV, què és el que passarà?
1: Al segle XIV hi ha un moment de revolta social a la Xina. Hi ha moltes males collites, fams, inundacions, també hi ha inflació. Llavors, això crea molta conflictivitat social i acabarà propiciant la caiguda de la dinastia Yuan, que és la dinastia mongol que es va establir a la Xina, i aquí arriba la dinastia Ming, a partir de l'any 1368. La dinastia Ming estabilitza el territori i, des del punt de vista polític, social i econòmic, es crea com la cultura xinesa que nosaltres potser pensem quan pensem en la cultura xinesa del passat. A més, també impulsa molta obra pública. Es reconstrueix la Gran Muralla, s'edifica la Ciutat Prohibida i també es repara el Gran Canal, que és una estructura hidràulica que connectava la Xina de nord a sud. I, a més, en aquesta època també arriben els portuguesos a la Xina i amb la seva base a Macau comencen com a establir un comerç habitual entre Europa i Xina.
2: Molt bé, i serà precisament l'època daurada, no?, del govern de la Xina, o si més no, és quan la dinastia Ming és la que estava més ben vista per la historiografia xinesa i també pel que ens ha arribat, no?, de la historiografia xinesa a Occident. Sempre se'ls presenta com un període d'esplendor, no?, el que deia la Natàlia, obres públiques, els Ming ens van alliberar, no, de la dinastia mongola, i en molts casos s'explica d'aquesta manera, no? I s'associa a aquesta època de crisi, a fam, bueno, males collites, etc., en què precisament governaven unes persones que no eren xineses, no? I llavors s'associa una miqueta, i de cop els Ming arriben per salvar-nos a tots una miqueta. Llavors, aquesta bona època es veurà reflexada en la producció i comercialització de llibres?
1: La veritat és que sí. És veritat que aquesta estabilitat social i política dels Ming propicia que hi hagi un creixement demogràfic, comercial i urbà. I això també repercuteix sobre la demanda dels llibres, sobretot en el segle XVI. En aquest moment es creen dos pols, dues zones a la Xina que es converteixen en les principals capitals del món editorial. Tindríem per una banda Pequín i per l'altra la zona de Nanquín i Hangzhou, que són com més a la part central de la Xina, però tiren sempre a la costa. L'existència d'aquestes dues regions tan definides no va impedir que els llibres també arribessin arreu del territori, perquè una cosa que van fer els de la dinastia Ming va ser reparar aquest gran canal que us he comentat que unia la Xina del nord al sud. Doncs per aquest canal existia un transport habitual de llibres que permetia que arribessin a totes les zones, fins i tot les més rurals, perquè la Xina normalment es divideix en les zones més urbanes al nord i les zones més rurals en el sud. I a través d'uns vaixells que es deien Suchuan, que estaven especialitzats en transportar llibres, doncs això quedava ben connectat i després els llibres es podien vendre a tota mena d'establiments especialitzats. Entre ells restaurants, temples, fires, llocs de celebració religiosa o fins i tot paradetes temporals de llibres. A més, durant aquesta època també incrementa la importància de la literatura d'entreteniment i cada cop les imatges apareixen més acolorides. Es troba un perfeccionament de la tècnica de l'acoloriment i això ho exploten moltíssim.
2: Llibres? Perdona, Sergio, però o sigui, estic pensant en vaixells especialitzats per transportar llibres. M'ha fascinat la idea. O sigui, és una mena de prestatgeria, bueno, no sé, ha de ser...
1: Podeu buscar, a la Wikipedia hi ha una pàgina només d'aquests vaixells de llibres, en anglès.
2: És igual, benvingut serà.
4: Al segle XVII la dinastia Ming desapareixerà. Com afectarà tot això a la impremta?
1: Exacte. Desapareix la dinastia Ming i arriba una nova dinastia, que és la Qing, que és d'origen manxú. Amb aquesta dinastia romandrà la Xina fins al 1912, fins que cau la Xina imperial. Llavors, la cort Qing s'involucra molt més que la Ming, el que és el món editorial. Llavors, patrocina molts projectes editorials, sobretot d'obres enciclopèdiques, clàssics xinesos i tota mena d'impressions, des d'una impremta pròpia situada al costat de la ciutat prohibida, que es diu Palau Wuying. Allà tenien la seva pròpia impremta. I, a més, també es posen molt més estrictes amb la qüestió de censura. Pel que fa a la impremta comercial, continua sent bastant important. Recordem que a l'època dels Ming existien dos pols, que són importants, però ara és com que el mercat es diversifica una mica més, es descentralitza. I és perquè el transport s'encareix moltíssim, llavors comença a sortir més a compte obrir noves impremtes en zones més com rurals de la Xina per no haver de transportar els llibres.
2: Per tant, s'acaben els llibres i els vaixells especialitzats.
1: Bueno, ostres,
2: t'ha durat poc, tio. Hòstia, ara m'estava fent il·lusions, eh? No, segur que encara n'hi havia. I aquests negocis que sorgeixen d'aquesta descentralització, com funcionaven?
1: Aquests negocis normalment combinaven la impressió de llibres amb la seva venda. Aquí a Europa també era força habitual, però en segles bastant posteriors, que existís això, que fossin llibreries i impremtes alhora, però el que tenien així de particular és que eren negocis familiars liderats per un cap de la família. Llavors aquest cap de la família tenia muntat com una empresa familiar on hi participaven els germans, els fills, els nebots, tota mena de persones que es dividien com les tasques importants del procés. Alguns feien d'editors, altres d'escrivans, altres tallaven la fusta i altres enquadernaven o els venien els llibres. Les dones també estaven involucrades en aquest negoci i tenien realment una divisió de gènere força marcada. Per exemple, les dones potser participaven més en les tasques d'impressió i enquadernació, mentre que els homes es dedicaven a les ventes, que requeria viatjar més i tenir més contactes comercials. Això sí, era bastant habitual que els germans, oncles i fills de la persona que s'encarregava del negoci enviés aquestes persones a vendre llibres a botigues sucursals d'altres ciutats.
4: Molt, molt interessant. La veritat, jo, de moment, de tot aquest procés d'impressió a la Xina, el que em crida l'atenció, i si em crida a mi, jo penso a vegades que poder segur alguns oients també s'han quedat amb això allà pendent, de saber com es resol. Perquè, clar, a mi el que em sembla molt complicat de tot això és com tallar la fusta amb la forma dels caràcters xinesos.
2: Sí, perquè muntar sucursal manuals, enquadernar, tot això ho sabem fer tots. Ho sabem fer tots, però tallar caràcters xinesos en fusta, no. Hòstia.
1: Clar. Sí, és veritat que era com la part més especialitzada del negoci de la impremta xinesa, però també és veritat que era la part que s'acostumava a externalitzar més. Els grans establiments sí que podien permetre's tenir talladors de fusta en plantilla permanentment, però els que són més humils no. I puc posar-vos un exemple. Existeix un editor a la Xina del segle XVI-XVII que es diu Mao Jin, que tenia contractats fins a 20 talladors de fusta, que eren capaços de produir més de 100.000 blocs d'edicions luxoses, clàssics, històries, tota mena de literatura.
2: I per tant, ens estàs dient que bàsicament es contractaven professionals per tallar la fusta, no?
1: Sí, però també hi havia persones no tan professionals que es podien contractar de manera temporal per projectes concrets.
2: Vaja, precarització dels talladors de fusta. Exacte. A la Xina imperial.
1: Sí, normalment eren pagesos que compaginaven la seva feina amb la de talladors de fusta. Seria com un ingrés secundari de l'època, suposo que no tenien collita o no havien de plantar, doncs es dedicaven a fer això. Llavors existia tota una xarxa muntada per això. I tenim l'exemple de la ciutat de Yuechi, que és una població rural situada al sud de la Xina, que es trobava molt a prop de ciutats que disposaven impremtes. Sabem que allà hi vivien molts pagesos que compaginaven les feines agrícoles amb la talla de la fusta i normalment tenien una relació de dependència amb un tallador especialitzat que en xinès es diu Cosidien. Aquests, els editors que volien que se'ls tallés la fusta per algun projecte concret, acostumaven a acudir a aquest Cosidien i li encarregaven aquests blocs de fusta. I després aquest home el que feia era repartir aquesta feina entre els pagesos que tenia a la seva xarxa.
4: Uh-huh. I, Natàlia, aquest model d'impressió xilogràfica, fins quan serà predominant a la Xina?
1: Serà predominant fins al segle XIX. Després, quan comença a rebre intromissió comercial de països estrangers a la Xina, amb les guerres de l'opi i tot això, tot plegat, comença a proliferar també les noves tecnologies d'impressió, que substituiran a la xilografia, com ara la litografia o els tipus mòbils mecànics.
5: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
6: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Quina cançó més maca, no? Més emotiva.
1: Sí, abans hem vist Mulan, ara tenim els viatges de Chihiro, i l'he posat perquè deixem la Xina de banda i entrem a altres països asiàtics.
0: Molt bé, doncs ja ens ho anuncies i així és com comencem nosaltres la recta final del programa, aprofitant aquí que tenim l'experta, la Natàlia, per viatjar una miqueta més enllà, una miqueta més per l'extrem orient, perquè aquest sistema de la impremta xinesa va traspassar fronteres, ja ens ho has dit, però com va ser això?
1: Exacte. Hem de pensar que la Xina d'aquesta època, bueno, Àsia d'aquesta època era molt sinocentrista, que vol dir que la Xina era com el centre de tot Àsia, i tothom volia copiar-la realment. Tenia molta influència cultural la Xina sobre el Japó i Corea. Per exemple, aquestes dues societats adoptaven el xinès com a llengua cultural i també acceptaven el confucionisme com a referent filosòfic i polític. Llavors, en aquesta situació on la Xina té un paper molt important, també els seus avenços tecnològics traspassen fronteres i arriben a altres indrets, com ara el Japó i Corea. Les impressions xilogràfiques d'aquests llocs també tenen un origen en l'àmbit budista, també.
2: Molt bé, doncs si et sembla, ja que has mencionat Japó i Corea, comencem parlant breument del cas de Corea.
1: Molt bé, doncs Corea, hem trobat la seva primera impressió, que és un sutra budista del segle VIII. També traspassa les fronteres del budisme, però té molta importància dins d'aquesta religió, perquè trobem exemples extraordinaris d'impressions budistes que ja no són del segle VIII, sinó posteriors, però que són una barbaritat d'extraordinàries. Per exemple, existeix una Tripitaka coreana, que és una biblioteca d'escriptures budistes, que actualment està al temple de Haeinsa i que és una col·lecció de 81.258 blocs de fusta que estan tallats en el segle XIII i que encara es conserven.
2: Wow.
1: És una passada. No sé si es pot visitar, però em sembla una passada.
0: I els coreans aniran més enllà d'aquestes impressions budistes, oi que sí?
1: Sí, perquè són els inventors dels tipus mòbils metàl·lics 70 anys abans de Gutenberg.
2: Epa!
1: Per poc. Realment. Hem dit que els xinesos havien inventat tipus mòbils de ceràmica al segle XI i de fusta al segle XIII, però ara els coreans fan un pas més i inventen uns tipus mòbils de bronze que segurament es van inspirar en les monedes, les campanes i les estàtues. La primera impressió exitosa amb aquesta tecnologia de tipus mòbils metàl·lics és de l'any 1377 i són unes biografies budistes.
2: Molt bé, i quines seran les principals diferències entre el cas coreà i el cas xinès, parlant d'impremta?
1: Clar, a la Xina recordem que hem trobat que hi ha de moments molt, molt anteriors, de segle XI, crec que he dit, ja existia com un comerç editorial molt desenvolupat. Però aquí realment el que es va passar va ser que l'impremta va estar molt limitada per al govern i la majoria d'impressions que s'autoritzaven eren de caràcter administratiu o educatiu. Això comença a veure's molt clarament a la Corea del Joseon, que seria la dinastia que governa Corea entre els segles XIV i XIX. En aquesta època, la cort era la principal editora i promovia gairebé totes les edicions. I per això trobem, sobretot, llibres de moral confucians, enciclopèdies, manuals de medicina, tractats d'agricultura, tractats militars, que estan orientades a capes socials molt concretes i reduïdes. Seguim trobant algunes impressions budistes, però el que sí que no trobem són impressió a gran escala de textos comercials i exitosos.
0: S'introduirà la tecnologia tipogràfica europea a Corea?
1: Sí, però aquesta transferència tecnològica tindrà lloc al segle XIX. Corea es va tancar molt a l'exterior ja des del segle XVII, després de que patís dues invasions japoneses i un intent d'invasió de Manxú, i va decidir tancar les fronteres i va costar molt que les obrís. I al segle XIX es va començar a obrir una mica a l'exterior i és quan va començar a introduir-se el que és la tecnologia més europea.
2: Molt bé, ja tenim un altre rècord, no? Tipus mòbils metàl·lics, 70 anys abans de Gutenberg. Però ara ens toca desplaçar-nos una miqueta, travessar una part petitona de l'oceà Pacífic i anar cap al Japó.
1: Sí, un altre país que també està molt influenciat per la cultura i escriptura xinesa i a més també trobem impressions d'origen budista com a primeres. El primer text imprès al Japó també data del segle VIII, a Corea també el primer text era del segle VIII, i són les Hyakimanto. Es tracta de petits rotlles de pergamí amb una oració budista estampada que van ser encarregats per l'emperatriu Shotoku a l'any 764. Va encarregar 1 milió de còpies d'aquests petits textos i estaven pensats no per ser llegits, sinó per amagar-se sota petites pagodes per donar gràcies a que s'havia finalitzat una rebel·lió que s'havia fet contra d'ella.
2: Molt, que tot això també està imprès de manera xilogràfica, no? com els xinesos.
1: Exacte, sí, sí.
2: Molt bé. I un altre cop, preguntant per les diferències, no? Ja que cada cas té les seves particularitats, què diferencia el cas japonès dels altres dos que hem tractat?
1: El cas japonès és també bastant diferent als altres dos perquè durant segles es va limitar únicament i exclusivament a l'àmbit budista. La resta de textos només circulaven de manera manuscrita.
0: I quan va ser el boom editorial del Japó?
1: Va ser a partir del segle XVI, gràcies a l'arribada dels europeus al territori. Els portuguesos van desembarcar per primer cop al Japó l'any 1543 i a partir d'aquí van començar a arribar tot de jesuïtes i mercaders. Els jesuïtes van estar molt interessats en evangelitzar aquest territori.
2: Que xorpreixa, jesuïtes fent coses per l'extrem orient.
1: Els agrada molt evangelitzar i el que feien era una estratègia d'acomodació. Intentaven aprendre l'idioma japonès per poder parlar amb la gent i com atreure'ls cap a la seva religió verdadera, es vestien com ells, intentant adaptar la religió cristiana a la cultura japonesa, diguem. Llavors, a través d'aquesta influència, el que es va intentar, bueno, el que van aconseguir va ser captar moltes autoritats polítiques i fins i tot el van cedir una ciutat que és Nagasaki com a enclavament jesuític entre 1580 i 1587.
2: Una cosa que de fet es veu molt, no, a la sèrie que comentàvem fora de micròfons, que
0: molt i molt bé, no?
2: Es veu superbé, la sèrie de Shogun de Disney Plus.
0: S'emportarà uns quants premis aquest any, per cert. Té molt ben feta, la recomanem, té el segell de qualitat del Portes de Troia. Li posem i us la deixem per veure-la a Disney Plus.
2: I a veure si algun dia algun convidat que jo tinc en ment ens en ve a parlar una miqueta.
0: I tant, seria superinteressant perquè ens deixa les portes de moltes coses aquella sèrie.
2: Les portes de moltes coses, i tant.
0: Molt bé.
2: Vols mencionar algun cas concret de tot això que comentàvem, Natàlia?
1: Sí, potser un dels casos més coneguts és el del jesuïta Alessandro Valignano, que de fet surt a la sèrie de Shogun, és un dels jesuïtes que surt. Doncs aquest home pensava que la impremta era un instrument molt útil per educar i evangelitzar la població japonesa. Llavors, l'any 1590 va fer portar una impremta d'estil europeu al Japó i es va instal·lar a la província de Kasusa. Amb ella va imprimir diversos textos en japonès, però amb alfabet llatí, i sobretot eren obres educatives, com diccionaris i gramàtiques, doctrines cristianes i també algunes obres japoneses.
0: I hi haurà algun canvi que afectarà la impremta japonesa?
1: Sí que hi haurà algun canvi, perquè en el moment que van arribar els portuguesos al Japó hi havia guerra civil. Però al cap d'un temps aquesta guerra civil finalitza, Japó s'unifica i s'entra a un període d'estabilitat, que és el període Edo, que és conegut com ser un període així també que el Japó es tanca també en ell mateix. Doncs durant aquesta època les autoritats prenen una mica de desconfiança contra els cristians, bueno, una mica no bastanta, i els acaben expulsant i promovent la seva persecució. Llavors, a partir del 1939, Japó, com hem dit, tanca fronteres i només comercialitza amb les Províncies Unides com a país europeu. De fet, tenen una illa per ells sols, que es diu Illa de Dijima, que és l'únic lloc on podien viure els neerlandesos. Llavors, en aquest moment, que s'expulsa els catòlics del Japó, la impremta que va portar Valignano és destruïda.
2: I com era la impremta japonesa? Com era?
1: Clar, és veritat que la impremta del Valignano és destruïda, però les autoritats polítiques van poder veure, gràcies als jesuïtes, el potencial que tenia aquest invent i van començar a abraçar aquesta tecnologia. Llavors, el que van fer els japonesos va ser combinar les impressions xilogràfiques xineses, suposo que van agafar el que era el que tenien ja de transferència tecnològica budista, i van adaptar-la a les seves impressions, però també van tenir tipus mòbils. Fent servir excepcionalment tipus mòbils metàl·lics, de fet, els tipus mòbils metàl·lics que van fer servir els van aconseguir un cop van envair Corea entre 1592 i 1591,

0: servir tampoc alfabet ni tampoc tenien, els caràcters no representen paraules, però sí síl·labes. I això feia que també necessitessin molts caràcters per poder imprimir textos.
1: Clar, un altre cop sembla, no, que la impremta xilogràfica s'acaba imposant també al Japó.
0: Sí, perquè s'adapta realment a les circumstàncies del lloc.
1: Recordem el nostre DAFO, fantàstic.
0: Llavors, gràcies a aquest tipus d'impressió xilogràfica s'imprimeixen textos comercials, o sigui, per exemple, clàssics xinesos, poesies japoneses i xineses, sutres budistes, obres de ficció, obres de teatre, però també, a partir del segle XVII, es comença a popularitzar el que és el ukiyo-e, que són gravats xilogràfics acolorits i comercials japonesos. Segur que tots tenim en ment aquest gran dibuix de la onada que es menja tres vaixells i que té el Mont Fuji allà al fons. Això és un exemple d'ukiyo-e. I, de fet, aquest ukiyo-e realment ha inspirat fins i tot un emoji de WhatsApp, per tant, ha entrat dins de la cultura popular, fins i tot europea.
2: Molt bé, i fins quan durarà aquest estil d'impressió al Japó?
0: Fins a la Revolució Meiji, més o menys quan també s'introdueix la tecnologia europea a Corea, serà a partir d'aquest moment quan començarà a haver-hi tipus mòbils metàl·lics de nou, noves publicacions com gazetes i diaris oficials, i després, tot i que les impressions xilogràfiques subsisteixen, doncs comença com a diversificar-se una mica el que és la impressió.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Ja hem reservat uns minuts al final del programa per també, a banda de recordar el concurs que tenim entre mans, parlar amb la Natàlia del seu projecte, el seu fillol, que està a punt ja de veure la llum, no? Perquè suposo que estaràs a punt ja de publicar la tesi, dèiem al principi de llegir la tesi d'entrada, el que dèiem al principi del programa. Va venir ara fa 3-4 anys, jo penso que tu...
1: O 5, o 5, no? O 4.
0: Jo crec que era el 2021, 4. Vale, just doncs, acaba d'entrar a l'autònoma.
2: 4 anys a parlar de dos programes,
1: l'impremta
2: de la Universitat de Cervera.
1: I la Universitat de Cervera. Mm.
2: I justament la teva tesi, de què anava? Recordem, perquè clar, no podem demanar-li als nostres oients un exercici de memòria de 4 anys. Suposo que els més fidels ara mateix estan dient sí, era d'aquell tema! Però no ho sabem, i com no ho sabem ja et tenim a tu aquí, recordem de què anava, que ja ho tens.
0: Sí, era de la impremta de la Universitat de Cervera. La Universitat de Cervera era la única universitat que tenia a Catalunya al segle XVIII i tenia la seva pròpia impremta. I aquesta impremta ha deixat documentació que he analitzat i explotat per reconstruir la seva història. Llavors, aquesta setmana ha estat bastant emocionant per mi perquè he encarregat la impressió de la tesi, que això fa molta il·lusió.
1: No l'has imprès tu, amb tipus mòbils?
0: No, hauria costat, perquè té unes 800 pàgines.
1: Si ho haguessis fet de manera xilogràfica, encara t'hagués costat
0: 800 blocs xilogràfics hauria d'haver tallat. I també és emocionant perquè hem posat ja també la data de defensa, que això també fa il·lusió.
2: Vosaltres podríeu veure, perquè ho podreu veure si voleu, si ho traiem, li traiem la cara a la Natàlia, a la cara d'il·lusió, de dir que per fi ja doncs acaba aquest camí, que ha de ser un camí, és un camí llarg i difícil, però que al final acaba i acaba bé, no?
0: Sí, dona els seus fruits al final, val la pena.
2: Molt bé, doncs moltíssima sort i que acabis aquest camí bé, i després doncs amb els camins que agafis en el futur, ja saps que a les portes de Troia doncs sempre pots venir a explicar-nos totes les teves investigacions, i tan interessants i tan trencamites com la d'avui, per venir a explicar-nos tota la història de la impremta, que li passa la mà per la cara bastant el que teníem entès fins ara d'aquest sistema, que tothom doncs donant per fet que era Gutenberg segle XV.
1: Mm-hmm. Eurocentrisme.
2: Eurocentrisme. Molt bé, recordem en els últims minuts que ens queden que tenim el concurs d'Instagram,
1: que ens heu de seguir a Instagram. Ens encanta interactuar amb vosaltres per les xarxes socials, encara que siguem un desastre fent-ho, perquè ho fem de manera poc constant, però us estimem molt, de veritat. Llavors ens heu de seguir, donar like, m'agrada el post, i etiquetar a dues persones als comentaris, i us estimarem molt.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Natàlia Vila.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres.
2: L'Adrià Tirador al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. S'acaba de publicar el setè disc de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, una de les formacions veteranes i amb més renom fora d'aquí. Aquí, però sobretot a fora. Han voltat moltíssim. De fet, acaben de publicar el disc, però ja són aquest mes de maig de gira per Itàlia i el juny, doncs, cap als Balcans, Eslovàquia, Croàcia, Bòsnia, Herzegovina, Hongria, etc. Una de les formacions que porta el nom de Barcelona arreu del món. La Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. El disc es diu tal qual, Set, perquè és el setè disc. Hem sentit aquest primer tema que obre el disc i ara Sior Baro, que és el primer single que van publicar ara fa unes poques setmanes.

la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra. Va començar l'any 2012. Músics que es van trobar a Barcelona, músics d'aquí, músics d'arreu, que es van trobar a Barcelona i que, inspirant-se en aquestes músiques balcàniques, doncs van començar el projecte, que és, com dèiem, el seu setè disc. I això, doncs, uns quants anys i moltes gires arreu del món. Actualment, la formació, doncs, és Margherita Abita a la veu, des d'Itàlia, un dels fundadors, Julien Chanal a la guitarra, Ivan Kovacevic al contrabaix, també des de l'inici, Albert Encaminanco a les percussions, Alexander Sora i Pere Nolasc als violins, el basc Fernando Salinas a l'acordeó i s'incorpora el clarinet Xavi Pendón. Aquesta és la formació actual. En tot cas, veurem que n'hi han hagut d'altres. Anem a buscar un tercer tema d'aquest disc acabat de sortir recent publicat. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra.

Música balcànica d'arrels gitanes cantada en llengua romaní. És la proposta de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Al llarg dels anys, des de 2012, han passat per la formació altres personatges importants, com la veu de Sandra Sanjiao, que durant els primers 7 anys doncs va ser això, la veu i la cara visible d'aquesta formació. Altres músics que també van passar per aquesta formació doncs poden ser, per exemple, el clarinetista Joaquim Sánchez o també clarinetista Daniel Carbonell. Anem a buscar un tema del seu disc de 2018, Avo Cantó, que en romaní significa les cançons dels avis. Aquí sí que sentirem la veu de Sandra Sanjiao i el clarinet de Joaquim Sánchez. Lule, lule.

cantada per la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Dos anys abans, el 2015, o bueno, una mica abans, quan tot just després de la gran crisi dels refugiats de Síria que es quedaven enganxats a les fronteres d'Europa, a Grècia i a les illes, doncs la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra va posar música a un dels documentals que ens explicaven allò que estava passant. Europa tanca les fronteres. Europe Closes the Border, es deia el documental, era el País Semanal, i en el qual doncs ells van fer tota una sèrie de cançons noves per il·lustrar aquell documental i, per exemple, també incluïen aquest Lule Lule. Ara, d'aquest EP que de la banda sonora del documental, escollim aquest Lesbos, composició original pel documental.

breu, però dona idea del que era aquell i del que explicava aquell documental. Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, per tancar aquesta primera part del programa dedicat a la recent, molt recent publicació del setè disc, doncs tornem-hi, i sobretot aconsellem doncs, que ara estan de gira fora, però actuen tot sovint aquí, per tant, quan actuïn a prop teu, vés-hi, perquè veure'ls és una experiència important. Aquest setè disc està publicat, com tota la resta, per la discogràfica independent de Barcelona, Satélite K. Aquí va un tema, Sigansky Rastanak.

La nostra descoberta aquesta setmana és aquesta formació. Fa temps que no escoltàvem tango aquí al Mixtures i avui doncs ho fem amb la Palladora Tango Ensemble. No és pas una formació nova, tot i que la descobrim ara gràcies al disc que vam publicar l'any passat, Silent Tears, que és aquestes llàgrimes silencioses que cantava la cantant Aviva Chernik. Aquesta cantant, doncs, com la formació, doncs, viuen al Canadà, a Montreal, i és doncs allà que a Toronto és on viuen aquests músics, que però doncs venen de l'Argentina i de l'Uruguai, i per això doncs ens porten aquest tango, Palladora Tango Ensemble. Avui doncs que hem començat amb la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra i aquesta tradició musical gitana, però també klezmer, també doncs avui la descoberta és un disc que de fet el seu subtítol diu The Last Yiddish Tango. Aquestes cançons són cantades en yiddish, la llengua jueva dels jueus askenazi del centre d'Europa, i és així doncs que la Palladora Tango Ensemble doncs ens arriba. És un disc de l'any passat, com dèiem, i a més de cada cançó hi ha una cantant diferent o un cantant, una participació afegida a aquest quartet de tango. Hem sentit Aviva Chernik i ara sentirem Sergio Popa, perquè el que ve ara és un vals romaní. La Palladora Tango Ensemble.

Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Els nostres concerts recomanats són els del Festival de Jazz de Vic, 26a edició, que ja ha començat aquest passat cap de setmana i que durant aquesta setmana i sobretot en el proper cap de setmana hi hauran propostes com aquesta. Reinald Colom, el divendres dia 10 a les 10 del vespre a la Jazz Cava, que és l'epicentre, tot i que té altres escenaris, però d'aquest festival de jazz. Reinald Colom, amb la seva proposta actual, tot i que hem sentit aquest tema que es basa en el CD-Up de Paco de Lucía, doncs Reinald Colom ve aquesta vegada amb el seu projecte Ray of Light, en el qual doncs, la seva trompeta es posa al servei del hip-hop i, per exemple, l'acompanyen a uns teclats Tony Tixier, Tito Bonacera al baix, José Benítez bateria i un digi suet i un MC Mabris. Per tant, una proposta especial. El dia següent, el dia 11, dissabte dia 11, també a les 10 del vespre, a la mateixa Jazz Cava, doncs hi haurà un altre concert més que interessant. És el trio, un dels trios del jazz europeu, doncs de l'avantguarda, que de fet és d'alguna manera el leitmotiv d'aquest festival, que és doncs músics emergents, tot i que tots tenen una llarga trajectòria, però en tot cas propostes avantguardistes i emergents del panorama del jazz, sobretot aquí a Europa. I per tant, doncs, aquests que venen es diuen Enemy. Tres músics especials com són Kit Downs al piano, James Madden a la bateria i Peter Elt al baix. Tot això és el festival de Jazz de Vic, que en la seva 26a edició té moltes altres propostes. Només cal anar a la pàgina web. Nosaltres sentim ara del disc de Enemy, Rays de Sun.

Per acabar el Mixtures, el nostre record, que ja sabeu que és una secció excusa, és per Sly Stone, Sly and the Family Stone. Fa 55 anys, en aquests dies del mes de maig, d'inicis del mes de maig, es publicava aquest disc, Stand, amb aquesta cançó que li donava nom i que representava l'arribada d'aquesta banda interracial, quan no era pas així, no n'hi havien de bandes de negres i blancs, doncs que des de Califòrnia doncs aconseguia un èxit massiu arreu dels Estats Units, inclosa doncs espectacular actuació al Woodstock i arreu. Sly Stone i aquest disc Stand són història del funk, perquè doncs tot el que va venir abans i després, però realment en aquest moment doncs ell és capaç d'imaginar i de portar el funk més enllà del que en aquell moment estava. És tota la psicodèlia hippie, està també en la música negra de Sly Stone, que les drogues doncs ens el van portar cap a una altra banda, i això no va acabar pas bé. Però el disc Stand és realment, ara fa 55 anys, és realment una fita de la història del funk i de la música negra. Stand, i també hi havia, a dins d'aquest disc, hi havia aquest tema que ens farà allargar-nos una mica. I want to take you higher. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontaneïtat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta, perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol hi caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema, Welcome to my life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també al llarg de fer al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja et faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer doncs, abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Ja t'explico. Sí. De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20 a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia. Clar. I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, el teniu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara sembla molt a prop, però abans era tot un viatge, eh?
0: Sí.
1: De fet, va ser en aquest indret, i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda m'enyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de la infància esperant algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no?
1: Ni
0: massa
1: planer.
0: Deixar-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record.
1: Sí. Sempre les... Bueno, anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries, i en el Reel comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria, us expliquem el sumari de continguts d'avui. Obert per vacances.

dijous. Avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa a tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran vaja un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que... ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I des l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre del govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal. Per últim, Salelles, doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Cartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Què li passa? Que
1: Truffaut, si ens posem molt d'allò. Però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis de comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: un projecte
0: únic. Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre, ostres, en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una vintena de dotacions amb més d'un centenar d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mestreder de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
2: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Tera, Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la una del migdia i al voltant de les dues es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
3: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu d'Afrucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
4: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a darrers de campanya o a l'últim tras de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, des del final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
3: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra Garrigues. Explica'ns, Judit.
3: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyina de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen a tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
3: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal, la Confederació. Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
3: Lleida.
0: Gràcies
3: a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista, però de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
5: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies, l'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això amb la informativa parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
5: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
6: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt cap un... propostes que són poc conegudes probablement, però que són superinteressants.
5: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 2:15 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja el sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta. Temperatura? Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada de qualsevol. Al final els estem acostumant a una situació.
1: Sí, malauradament sí. Ja m'ha acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, a aquestes organitzacions, i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat de com adaptar-se a aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu, que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'onada de calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació a les activitats que gestionen persones vulnerables, en refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessem en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació, i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural, pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni s'ha anat de fer,
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol, ens queda molt episodi doncs, per endavant, i això vol dir doncs, que encara no podem fer un balanç. Sí, global sí que podem dir doncs, que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures doncs, en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toquen alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que en termes purament tècnico-científics es denomina una de calor, perquè una de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia doncs, aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat doncs, mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, doncs, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia doncs, especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també, com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent doncs, s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència doncs, en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això doncs, es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques en les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des d'UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Estrenem podcast, un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres i que hem anomenat simplement social i solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives això de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Clavé de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hackendeia i a quines persones us ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Jataquendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i a les bases establertes va ser Jataquendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades, moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Jataquendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericord Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència, on es fa tota una formació professional i d'autonomia per a les persones, on aprenen a, bueno, a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i, a més, els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misericord Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar, doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats, i ser autònoms. I llavors, ara mateix, estem fent, bueno, campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners, que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni, a la Fundació Clavé, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. Llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altra Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors, diguem que és una campanya que hem aconseguit que, bueno, que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I bueno, animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carré. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Perquè aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidències, sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs, l'Observatori i altres agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tracte inadequat a un centre d'atenció primària, una denegació d'un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència, no? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i per tant la persona si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateixa pateix una demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser, doncs, una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjana de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la ETI-fòbia ens necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un altre dels serveis que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
6: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI? Perquè al final, segurament, anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que n'hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBIQ+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etc, malauradament hi haurà persones que, emparades en aquests discursos d'odi, senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etc. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-se que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre una pràctica discriminatòria, segur.
6: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser altres col·lectius, així podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte, el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui en una força política o una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva, sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen en aquest, sobretot en la joventut, no?, que poden finalment legitimar de dir, bueno, pues, jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria, dient alguna racistada, una, exercint algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
6: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
7: Tenim el marc legal, tenim les eines legals, el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat. No? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora. Està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però, clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això es necessiten més recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no, de les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenir el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
6: Totalment. Aquest any també heu posat

0: coses que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquest discurs d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja que et deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir, no, pues, jo no te trato com a mujer perquè tu no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no?, determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
1: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar, més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
0: I és totalment heterogènia. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Ja. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve l'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i o per sorpresa ha començat a veure com l'equip en el que estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Per exemple, no està tenint en compte la identitat familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest passe per fer dany a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la identitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat doncs en el masclisme, en el racisme, en la LGTBI-fòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquells contextos on encara es veu doncs, aquest reflexat de la societat, no?
1: Molt bé. Per acabar, Christian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
0: Importantíssim, està bé que és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs, què va ser el Stonewall el 28 de juny de 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors hem de continuar sortint als carrers reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva, no una cosa de temes individuals. Si hem parlat al principi que la LGTBI-fòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la companya de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Christian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: sap com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i tot és gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Bon dia, no, com en coneixes, Núria.
0: Que xula aquesta cançó. No l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradava en el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
1: Doncs mira,
0: és com aquestes... molt estiuenc, no? Recull molt el rotllet d'estiu. Digues, digues.
1: Absolutament. Amb aquesta cançó, Pancho va... podríem dir que va arribar als primers oients fans i fanàtics, entre els quals m'incloc de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
0: Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem a descobrir-los al llarg de l'estiu.

0: ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
1: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. D'aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem anar veient tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu: una caleta des del mar. I jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler. Per tant, jo crec que això és un planàs.
0: Sí, sí, sí. El problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut, al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de... Som massa gent a les cales ja arribant amb veler, no?
1: Correcte, correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, no, i tant que
0: clar,
1: sí.
0: Clar, clar. No, no ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
1: Exacte. I d'esquí, deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
0: Ah, no, no, no, no, mira, jo sabia que avui m'ho preguntaria, justament avui no ho sé, no ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
1: Em sembla
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
1: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les orenetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
0: Tens ratpenats a la bassa, va bé, eh?
1: Sí, sí,
0: això
1: tant.
0: És un
1: bueno,
0: moment molt Disney,
1: de tant,
0: eh?
1: Tant. Sí, sí, sí, sí. És fantàstic, és fantàstic.
0: Que xulo.
1: Sí, sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ella millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.
2: Bon dia, Obert, per vacances. Bon dia. He de dir que el millor plan d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdiada a la platja, sí, banyar-se, a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
1: No està malament, eh? No
0: està malament. M'ha agradat això de... Jo, i repetir.
1: I repetir. I un dia rere l'altre.
0: Però fixa't sí, que no. Sí. Ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
1: Exacte. I a la platja. Oh, això en tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany. Escoltem-la.
3: Per mi el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
1: Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix. Se'n
0: petites
1: repeteix
0: coses,
1: i...
0: eh? Petits sí. plaers de la vida.
1: I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt i tenim la Pilar que ens diu viatjar a Groenlàndia, pim-pam.
0: No està mal, Pilar, també bé.
1: Sí, sí.
0: Si hi ha pizza... Sense pizza que no vingui.
1: Absolutament. Sí, sí, llavors la gent està molt, molt, molt engrescada. La veritat és que el que veiem un fet recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, connectar-se, i tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
0: La pregunta és, i per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta,
1: exacte,
0: no cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
1: Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i sí, tot, i està sol, absolutament sol, sí, així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
0: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre.
1: Fantàstic.
0: Nota.
1: Fins allà ara. Estarà, que tenim un àudio, ja veureu.
0: Ai, que bé, fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Eric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
4: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física no només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Aina Mallol, que ella és comunicadora.
5: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques, ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
4: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites cales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Padelsurf, com explica l'Àlex Rodríguez, que ell és guàrdia civil.
6: A mi a l'estiu el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer Padelsurf i caiac. Aquests són les meves dues activitats preferides de l'estiu.
4: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plans que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. Al poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.
7: El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
4: Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeologia. L'espeologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
8: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra, no?
4: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori? Ens ho explica l'Ester, de Viatges Mestres.
9: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant, doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha, doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar, doncs, destinacions, sobretot asiàtica, o potser, doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
4: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre a la nostra manera.
0: Doncs sí, Erika, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament, per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que a Altafulla hi ha un local mític i especial, va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors, allí s'hi podia parlar de tot, i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural, en fi, que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol, i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui bé, s'ha publicat un llibre que, de fet, es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Una presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
10: Home, i tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només sí, quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda,
0: aquesta
10: no demà.
0: Tarda.
10: Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic, i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
11: Bon dia i molt, molt, molt agraït a vosaltres de tindre'm aquí.
10: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol, que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
11: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè el Faristol sigués un local, perquè va ser una època. Va ser una època molt especial que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds. I jo pensava que la gent més jove, que no ha viscut aquesta època, havia de saber, també, no? Però, clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat aquestes parets. I vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, molt, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa, I després, bueno, va vindre tot lo de més.
10: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
11: Bueno, això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona. Estava a Barcelona. I tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz, i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, això, no, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, va vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot. Vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, que és on vinc ara jo, no? La casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell, tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
10: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat. Deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva que hi poses, i així ho expliques i en deixes constància també en el pròleg. Parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
11: Jo crec... Els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que és d'aquí també, que li agrada molt Itàlia, jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys, vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests... I vaig descobrir això que diu, que les cases, la història té vida, està present. Quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, a Altafulla en general, és un poble molt especial. Jo crec que aquesta Altafulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquestes estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
10: Ara hi anirem, ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit, ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dulcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que, a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
11: Sí, això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
10: És una filosofia.
11: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, no només aquí. Si mires per internet Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Que pot ser negatiu, en certa part. Però Chic, que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li donen la volta, i una cosa que és antiga li pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial, no?
10: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
11: Perquè és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí, de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra. perquè té, les coses tenen vida pròpia, no?
0: Però Eduard, una cosa que té molt bon el faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses estades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos el Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, sí. Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
11: De fet, jo quan vaig fer... Primer la vaig llogar a la casa, no? I al cap de... Jo explico també el llibre. Al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor de la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia de fer el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no dir el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, l'alumini... I em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern ha de ser, s'ha de veure, no? I vaig dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible perquè respectar l'estil original.
12: El Faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel Faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
11: Sí.
12: Explica'ns aquesta aventura.
11: Bueno, un dia estàvem... Els primers anys jo volia fer jazz, no? Però ja vaig donar compte de que era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona i es muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar sortit, i seu a la barra, esperen un seu gin tònic, el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava amb una banda, era el baixista, dic, com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, això ho explico al llibre, però bueno, ho explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat, vivia a Salou, tenia una casa a Salou, es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final me diu, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos. Fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va caure la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
12: Déu-n'hi-do.
11: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
12: Sí.
11: El Segarra i el David Nelo, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a Torredembarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, després... Clar, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no existia internet. Quan va sortir internet vaig investigar, no?, pensar aquest Mal, i resulta que no surt cap Mal baixista dels Black Sabbath. Llavors...
12: Et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència, sí, d'aquest fet fortuit...
11: No, va tindre cua, perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no? Me van vindre, escolta, i el Mal aquest, perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular, en 2 o 3 mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, eh? De menjar i...
10: Déu-n'hi-do. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas, deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el reconeixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Eduard Virgili i Agustí Martí, per totes aquestes històries, i que, de fet, la recomanació avui, que es fa la presentació del llibre, o quan sigui, si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
10: I tant, avui a 8:15, una abraçada.
0: Una abraçada. Obert per vacances. Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens entrin un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el cap de pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de Turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors s'ha conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont. Era l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa del control ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles. Per exemple, aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, que dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona esta del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. Al segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de Successió, se construeix una primera fortificació, que ja serà el cap de pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El cap de pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El cap de pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queden poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del cap de pont i es podia veure com aquesta construcció era monumental.
0: El cap de pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies i transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble: facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, és a dir, el cap de pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies. I hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i perquè pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del cap de pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El cap de pont també va patir aquesta transformació, va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present, perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del cap de pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Cap de Pont i el barri de la Creu. Fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'aquesta trajectòria, d'aquesta tradició, d'aquesta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també donar valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
2: Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantenir les instal·lacions d'aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra expertesa que es pot veure quan se passeja per la destileria, no? I si a més a més te trobes una muralla de finals del segle XVI, pues, encara més, no? Veus la tradició i la bueno, tota la vida que portem aquí i el que ens estimem al barri i la ciutat.
0: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

avui ja no protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat

El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. Vivim sense Maria per la... I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar a la cuina amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna al retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, l'Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però, com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar, me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així, i la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així. Vale. A llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva huela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia lo just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però bueno, llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
0: Com diríem ara, un de reaprofitament.
1: Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar pues, esbergènies, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs i que no mos costàs gaires quartos. Pues, després de les aubergènies hi fèiem greixonera.
0: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
1: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun rasonet de pa i la meva àvia ho anava guardant, aquests rasonets, que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la greixonera, avui és diumenge, farem una greixonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava al foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors hi posava el pa dur aquell estomà, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous, com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, es posaves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyella, i llavors anaves, també hi posaven sucre, per exemple, tantes cuillades de sucre, llavors tastaves.
0: Perquè això és dolç.
1: Sí, és un pastís.
0: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
1: Però l'he feta de totes les maneres, tenint quartos per anar buscant enciamades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
0: Perquè també es pot fer amb enciamades.
1: Amb els croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
0: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
1: Això mateix.
0: I que ho pulguis ràpid.
1: I res de passar-ho per minipir i res. Han de quedar bocins, esmicolats.
0: Que es vegi el tros.
1: Com si fos menjar per les gallines.
0: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina. A Ai, que bonic, la Neus Bou des de la companya Baja de Premià del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: I com sempre, en el tram final de programa, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta, Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res, no passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16, i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants a l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I bueno, en declaracions de Ràdio Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de Capvespres a la Romana, i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, sí, però del 2024.
0: Ah, no és l'actual, eh? No és la del Nolan, que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet del tràiler.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa.
0: Bueno, és Ulisses, no?
1: Sí, sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé, això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els capvespres de la Romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també hi han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem, Lídia, amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé, com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler. Sí.
5: Sí, sí, está. Es una mía música.
1: És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
0: Sí, ara t'ho anava a dir, música instrumental la que feia Hermeto Pascoal.
1: Correcte.
0: La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
1: Sí. Mm-hmm. I bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol a 2:15 de vespre al cinema Montgrí, però sí, la gent vol anar a l'activitat prèvia aquesta que comentava de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7, a la Fundació Vilacases.
0: Agafeu la referència si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, O Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé, el pugueu veure avui a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, a Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que en plan, el preu per només el documental són 10 euros, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
1: Fins demà.

0: Són els Manel, és el Marc, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja, d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo sóc més de Zoo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual. Bueno, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 del vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs a les 8 del vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir a la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però
1: sí.
0: Ha de durar molt.
1: Has de trobar una bona platja.
0: Però vagin passant, vagin passant. Adéu, adéu. Anar-los fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, sí?
0: Sí,
1: va,
0: sí.
1: Doncs posem una que no és de platja.
2: Tu és un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos si és per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria.
1: Què més
2: podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que
1: tenint
0: la Montse
1: demanar?
0: I la Maria, què més vols?
1: És que és impossible. Pla, amb amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí. Sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò amb vespres, perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric,
1: Aquí tothom a la ràdio, i tant que
0: fitxar,
1: sí,
0: tots
1: aquest
0: fitxar.
1: Obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja me'n oblidava.
1: Epa,
0: tu.
1: Molt ràpid, perquè sí. Sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé. Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: deixem
0: els llibres, com més títols tinguis, molt millor, perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
1: Vinga.
0: Mira, ja el tinc.
1: Demà te'l dic. Doncs va.
0: Demà te'l dic. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Fins demà i a llegir.

de dir-vos gairebé res més, eh? Simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raimat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi, i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els Dog Tips. Fins demà.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Les festes han quedat enrere i qui més qui menys, tothom ha tornat a la quotidianitat. I fixeu-vos que no hem utilitzat la paraula maleïda, no hem dit rutina. I per començar aquest nou Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, d'una manera gens rutinària, us proposem un enigma. El primer protagonista del programa d'avui és un trompetista de raça negra que va néixer a París el 1904 i va morir a Toulouse, a Tolosa de Llenguadoc, el 1981. Però era nord-americà i no era nacionalitzat. Tenim París, tenim Tolosa, Nord-Amèrica. Com lliga tot això? De moment, escoltem-lo i després ja us ho explicarem.

Acabem d'escoltar el trompetista Bill Coleman, un músic del grup que es coneix com Americans in Europe, americans a Europa. És a dir, músics nascuts als Estats Units que van venir al nostre continent i s'hi van quedar. Però atenció, perquè hem dit que el primer protagonista d'avui havia nascut a París. I de fet és cert. El que passa és que va néixer a una ciutat petita de l'estat de Kentucky, als Estats Units, una ciutat que es diu París. Això ens ha fet investigar una mica i hem trobat que hi ha al voltant de 40 llocs anomenats París a tot el món. Llocs que inclouen ciutats, pobles, barris, comunitats i fins i tot algun accident geogràfic com una muntanya que es diu Paris Mountain. Per exemple, als Estats Units trobem entre ciutats i pobles, trobem un París als estats de Arkansas, Idaho, Illinois, Kentucky, Maine, Missouri, New York, Tennessee i Texas. A tots aquests estats hi ha una ciutat, repetim, o poble, que es diu París. La més famosa de totes és la ciutat de París a Texas. París, Texas. Els cinèfils, les persones que us agrada el cinema, recordareu que aquesta ciutat va donar títol l'any 1984 a una pel·lícula del director Wim Wenders, París, Texas, una pel·lícula que comptava amb música del guitarrista Ray Cooder i que va ser la gran triomfadora del Festival de Cannes d'aquell any. Però aquest és un programa de música, concretament de jazz. Per tant, aquí teniu una mica més de Bill Coleman, el músic que va néixer a París, a Kentucky.

El trompetista Bill Coleman, que va arribar a Europa l'any 1948 i s'hi va quedar fins a la seva mort l'any 1981. Va ser el primer músic nord-americà que va actuar en el Jamboree, el club de jazz de la plaça Reial de Barcelona. Això va ser el mes d'abril de 1961 i durant la seva estada a Catalunya també va tocar a Granollers i a Sabadell. Els anys posteriors va tornar en diverses ocasions i com que gairebé sempre tocava acompanyat de músics catalans, va ser un referent i un mestre per a tots ells. Els músics com ell, com Bill Coleman, es quedaven a Europa perquè, d'una banda, es sentien valorats com a artistes i, d'altra, molt important, no patien les injustícies de la segregació racial que encara hi havia a casa seva als Estats Units.

0: Bonjour à tous et à toutes, on est au Jamboree Jazz Club avec Fred Wesley, Leonardo Corradi. On vous conseille tous d'écouter Jazz Heat à Barcelone, le meilleur du jazz.
1: Hem començat Jazz Heat avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, parlant de Bill Coleman i del club Jamboree en els seus inicis. Però el club avui segueix obert, actiu i amb una programació, com sempre, molt interessant i molt atractiva des del punt de vista jazzístic, que és el que ens interessa. Li hem donat un cop d'ull ràpid i us podem dir que hi ha propostes per a tots els gustos. Alguns noms destacats que tindrem els propers mesos són, per exemple, Joan Chamorro, al gener i a l'abril. També tindrem a la jove saxofonista nova iorquesa Sarah Hanahan, que vindrà al febrer, així com els pianistes Ignasi Terrassa o Lluís Coloma. A l'abril és el torn del saxofonista Gorka Benítez. Al maig tindrem més pianistes, Dani Grisset i Antonio Mazzei. O bé, per exemple, Ben Sidran, que vindrà al juny. Per posar-hi ara una mica de música, us proposem a un veterà, el trombonista Fred Wesley.
2: Listen to Jazz It, the best jazz show in Barcelona. Check it out. And I am Fred Wesley.
1: Fred Wesley actuarà el mes de març liderant el seu trio d'orgue Hammond, que ja vam poder veure en el Jamboree l'any 2021. Ara ens porten una clàssica del repertori blues, Got My Mojo Working, amb Fred Wesley fent exclusivament de cantant. Aquí la teniu.

Fred Wesley i el seu trio anomenat Generations, amb Leonardo Corradi a l'orgue Hammond i Tony Mach a la bateria. Els tindrem en el Jamborí el divendres 6 de març i l'endemà el dissabte dia 7. I de cares a passat l'estiu, ja hi ha noms confirmats i el que destaca poderosament en aquest moment és el del saxofonista Al Jim Snidero, una actuació prevista pel dia 17 d'octubre.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzy a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns dies els amics del Club de Jazz de Girona, el Sunset, ens deien amb orgull que la revista nord-americana especialitzada en jazz, Downbeat, els havia inclòs en una llista que han editat amb els millors clubs de jazz a nivell internacional. I una vegada més hem de recordar que no és fàcil, no és gens fàcil mantenir activa una proposta basada en jazz en directe per la qüestió de sempre, el finançament d'aquesta activitat. El sol fet d'obrir la porta del local comporta unes despeses importants. I a més, hi ha els músics que són professionals i que s'han de guanyar la vida. Sovint, l'afluència de públic no és suficient i s'han de buscar altres ingressos via patrocinadors, subvencions o qualsevol altre. Per això us diem, si sou persones aficionades al jazz, si us agrada aquesta música rica, apassionant i honesta, recolzeu en la mesura de les vostres possibilitats els llocs on hi té presència. Clubs, cicles de concerts, festivals, el que sigui. Visca la música en directe, visca el jazz.

Acabem d'escoltar la big band del saxofonista valencià Ramon Cardo, que actualment també dirigeix la Sunset Jazz Orchestra, una formació en la que hi conviuen músics professionals i músics aficionats de diferents nivells, tots ells socis o amics del Club Sunset. Ja fa anys que funciona i aquestes darreres temporades ha fet un salt qualitatiu molt important. No us la perdeu si sou de Girona o teniu ocasió d'anar-hi. El Sunset també té un grup de la casa, són els Sunset Rhythm Kings, un grup dedicat al jazz tradicional que compta amb figures com el trombonista Dani Alonso, el trompetista Oriol Vallès o dos membres de la nissaga Casares, el pare, en Pau, en el saxo, i el fill, en Joan, a la bateria.

Hem escoltat la Barcelona Jazz Orquestra que dirigeix el trombonista Dani Alonso. Ens han portat Sugarfoot Stomp, que és la cara més tradicionalista d'aquesta orquestra. I ja que abans hem anomenat el saxofonista Pau Casares, us hem de dir que ens ha fet arribar una proposta atractiva per a totes les persones que els agrada el jazz ballable. El dia 17 de gener, dissabte, l'entitat Foment Hortenc, que es troba en el carrer Alt de Mariner número 15 de Barcelona, barri d'Horta, organitza, juntament amb l'Escola de Música Pausa, una sessió de swing i de ball lindy hop. A 8:45 del vespre hi haurà una classe per aprendre els passos bàsics. I a les 9 podrem demostrar el que hem après amb l'actuació de la Free Time Jazz Band, que dirigeix precisament en Pau Casares. Així que, ja ho sabeu, tothom a moure l'esquelet amb swing.

0: Hola, sóc en Joan Casares i esteu escoltant Jazz It a BTV 91.0.
1: I per recórrer la recta final de Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui anem a Terrassa, perquè ja s'han publicat alguns noms que participaran a l'edició 2026 del Festival Jazz Terrassa. I hi ha una autèntica sorpresa amb un concert protagonitzat per dos baixistes elèctrics, el barceloní Carles Benavent, veterà i un dels nostres músics amb més projecció internacional, i Félix Pastorius, fill del geni Jaco Pastorius, l'home que va revolucionar i va donar visibilitat i valor a aquest instrument, el baix elèctric. En Félix és un músic molt sol·licitat actualment, però que ha gravat poc a nom propi. Per això avui l'escoltarem com a membre dels Yellow Jackets, des del disc A Rise in the Road, que és de l'any 2013. Aquí teniu When the Lady Dances.

I per acabar el programa tenim a l'altre baixista elèctric, Carles Benavent, un músic que aquí podem trobar al costat de Paco de Lucía, de Miles Davis, de Chick Corea. A casa nostra va ser un membre molt destacat del moviment musical que vam conèixer com a Ona Laietana i que va estar actiu sobretot durant els anys 70, estem parlant, òbviament, del segle passat. En Carles el trobem en formacions com Màquina o com Música Urbana, i posteriorment el trobem en molts altres projectes a nom propi o a nom d'altres solistes. Avui us el portem des del disc The Ultimate Adventure, que és de Chick Corea. La cançó que ens porten és Quintet Moore, i amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

Sigmund Freud, el pare del psicoanàlisi, va dir que amb una mica d'humor és possible dir qualsevol cosa, fins i tot la veritat. I és que l'humor és una capacitat humana única al regne animal, una habilitat que neix de la intel·ligència i de la nostra afició pel joc. És una resposta que ens permet relativitzar les coses, veure sempre la part més positiva de la vida i, per tant, fer que la pròpia vida sigui més amable i valgui més la pena ésser viscuda. L'humor ens porta l'alegria, però també és una arma poderosa que, mal utilitzada, pot ferir, i molt. Els humans necessitem la xispa que ens proporciona l'humor i el busquem en els amics, en els acudits, les comèdies, els antics vodevils i cabarets, les sitcom americanes o, per exemple, les sarsueles espanyoles del segle XIX són alguns exemples clàssics de diferents formes de millorar el nostre estat d'ànim gràcies a l'humor. Però avui el que volem és recordar i reivindicar també que la música clàssica, que habitualment associem amb la seriositat i amb la transcendència, doncs també s'ha acostat amb freqüència al món de l'humor. Ho veurem amb exemples concrets que hem agafat d'aquí i d'allà, segles endavant i segles enrere. Avui passarem una estona amb bon humor i, evidentment, amb l'ajut de la bona música.

Si un compositor va dedicar la seva vida a escriure música inequívocament optimista, aquest va ser Johann Strauss. Si bé, hauríem de dir la família Strauss. Ja sabeu que van ser uns quants pares, fills, germans, tiets que van dedicar-se gairebé tots ells a la música per ballar i per gaudir. Això va ser a la Viena aristocràtica del segle XIX. Gairebé ni una sola obra tràgica, densa ni reflexiva podem trobar entre el seu catàleg. La música, en els Strauss, és el pur reflex de la joie de vivre, del gaudi dels sentits, de les delícies, de l'amor i de la diversió perpètua. Tots coneixem els seus valsos i les polques, aquells que un dia van amenitzar les sales de ball ennoblides i que avui gaudim fins i tot els proletaris via televisió en el concert d'Aino. Però la música que ens acompanya per començar aquest espai de bon humor no és d'un d'aquells valsos, sinó de la popular opereta El Ratpenat, el De Fledermaus en alemany, una delícia divertidíssima on els enrenous, els malentesos, els afers amorosos i, per suposat, el vi i el ball són els protagonistes.

0: Acabem de sentir una de les millors versions que existeixen i que són possibles, ens atreviríem a dir, de l'obertura de l'opereta El ratpenat de Johann Strauss. Era la batuta magnètica, precisa com un bisturí i alhora plena de màgia, d'una màgia intangible, d'un director idolatrat pels filarmònics vienesos, com va ser Carlos Kleiber, un director a qui sentíem, en aquest cas, al capdavant de l'orquestra de l'Òpera de Munic, que té alguns muntatges sensacionals d'aquesta obra vital i optimista com poques en la història de música, que és The Fledermaus, El ratpenat.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Efectivament, estimats, estimades, avui estem de bon humor i hem triat músiques del repertori clàssic que ens hi porten el bon humor. Els clàssics no només no són avorrits, sinó que ben triats, fins i tot són una delícia d'entreteniment, de diversió. De fet, hi ha gèneres, hi ha hagut gèneres com l'òpera bufa, quina missió no era altra que la de la que pot tenir avui un vodevil, unes varietés o el Polònia de TV3. És a dir, entretenir, fer passar una bona estona amb històries fàcils i personatges i textos pensats, bàsicament, per riure. I estàvem a punt de portar-vos un fragment de Rossini, un autèntic mestre de l'humor. Estàvem pensant en programar aquell famós Largo al Factotum. Però, mireu, finalment hem triat una obra menys coneguda, una opereta bufa, La serva padrona, que vol dir la criada patrona, la criada que acaba sent jefa, que va escriure Gian Battista Pergolesi, un músic italià napolità, i on explica la història d'una criada que acaba sent la mestressa.

Si hi ha tres coses a la vida que detesto, és esperar i que no vinguin, estar al llit i no poder dormir, servir bé i no ser agraït. Són tres coses per morir-se. Així comença, però en italià, La serva padrona, una òpera bufa destinada a entretenir el públic a l'intermedi de les òperes sèries. Aquestes òperes curtetes estaven pensades per amanir, d'alguna manera, amenitzar aquests intermedis que de vegades feien una mica llargs de les òperes sèries, i perquè el públic no marxés de la sala, estigués entretingut fent aquestes petites òperes divertides. Aquesta, bàsicament, és la seva missió. Doncs bé, l'obra de Pergolesi, just estilísticament entre l'estil barroc i clàssic, va estrenar-se, aquesta obra, al setembre del 1733, i a banda de ser una de les poques obres que va poder escriure el seu autor en la seva curta vida, també ha passat a la història per una altra anècdota. Va ser la primera òpera que es va interpretar a Nàpols després d'un terrible terratrèmol que havia deixat la ciutat gairebé devastada i els teatres inutilitzats.

I ja que en Pergolesi albiràvem d'alguna manera el classicisme, no podem parlar de classicisme sense fer referència a la divina música de Mozart. Música que ha omplert unes quantes pàgines de la història de la música amb moments certament humorístics. I no només en les seves òperes còmiques o semicòmiques, com per exemple el Don Giovanni, Le nozze di Figaro, el Così fan tutte, sinó també en peces instrumentals escrites expressament com una broma. De fet, té una peça de cambra que es diu així, la broma musical. Però us hem programat una altra, aquesta que estem sentint, un dels seus concerts per trompa, una música clarament escrita des del bon humor. I no ho diem nosaltres, ho va deixar escrit el propi Mozart a la partitura del seu puny i lletra, i després us expliquem

0: Mozart va escriure els seus concerts per a trompa pensant en el seu amic, el virtuós de trompa Joseph Leutgeb, un home a qui havia conegut a Salzburg quan era jove. Els dos vivien a Salzburg. Leutgeb era més gran que Mozart. I quan resulta que Leutgeb va anar a Viena, es van retrobar amb Mozart. Leutgeb ja era una mica gran, ja no tocava amb tanta soltura la trompa, però Mozart li va fer il·lusió poder dedicar-li aquests concerts de trompa, difícils concerts, escrivint una partitura bellíssima en la que, amb bastanta mala bava, Mozart hi va escriure al costat de la partitura, al mig de les notes, coses com, fixeu-vos, li va posar Mozart: noi, prepara't, que ara ve lo difícil. O, a veure si pots tocar això, tros d'asa. Li va posar també: vinga, vinga, respira, respira. O una altra frase: home, però toca almenys una nota bé, inútil. Etcètera, etcètera. I això fins a acabar la partitura, que li diu: Déu meu, sisplau, acaba ja, menys mal. Això i moltes coses més, escrites en vermell, expressament perquè Leutgeb ho llegís. No sabem si el pobre Leutgeb es va fer un fart de riure quan ho va llegir mentre tocava, o més aviat va engegar Mozart a fer punyetes. En tot cas, a nosaltres ens han quedat aquests concerts fantàstics i el record d'una broma de bon amic.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Bé, ja veieu que la música clàssica també sap divertir-se, amb ironies més o menys evidents, però molts fragments de la història de la música tenen la seva vessant còmica. Ara ens referirem a una obra molt popular del segle XX, que és coneguda fins i tot pels menys aficionats a la clàssica, que és el Carmina Burana. A tothom li sona i tothom reconeix la música de l'inici d'aquesta obra, que és el O Fortuna. És una peça que ha sortit anuncis al cinema, molt coneguda. Els Carmina Burana, de fet, són la versió moderna. Això està escrit als anys 30, 32, 34, 35. És la versió que va fer un senyor, un compositor alemany, que es deia Karl Orff, i va fer aquesta versió d'uns cants medievals, els cants dels Goliards, i que són cants, a la bona vida, al gaudi, als plaers de la carn, de la música, del vi. La versió que va fer Orff, evidentment moderna, adaptada al segle XX, inclou una curiosíssima escena entre còmica i surrealista que ens mostra un cigne, però no amb les plomes blanc i preciós, no, un cigne rostit, ben rostit, que ha servit en una gran safata, en una escudella, com diu el propi poema, la cançó, i nosaltres sentim aquest cigne com canta la seva desgràcia amb una veu de falset com aquesta.

Jo, que una vegada nedava pel llac, tranquil·lament, mireu com m'haig de veure ara, ben negre i rostit i envoltat de mirades i dents afamades. Això és el que diu, ho diu en llatí, diu olim lacus colueram. Això canta el cigne rostit en aquesta peça brillant i plena de bon humor, un fragment del Carmina Burana de Karl Orff.

A la França del rei Sol semblava que el món es reduïa al Palau de Versalles. Allà hi havia els millors entreteniments. El millor menjar, el millor vi, les dones més boniques i més ben vestides, els homes més elegants, més enginyosos... Tot plegat era una estranya barreja d'ostentació i alhora de servilisme, pur servilisme cap al rei. Era tot un microunivers que girava al voltant d'aquella gòlatra insaciable que era Lluís XIV. El rei tenia que ser entretingut. El rei no havia de tenir cabòries ni preocupacions. Això era gairebé una raó d'estat. I una de les diversions predilectes del rei era el teatre, la dansa i la música. I això és el que es van inventar, una fusió de tot això, Molière, el dramaturg, i Lully, el músic. Va ser una creació, per tant, típicament francesa, la Comédie Ballet, que reunia en un sol escenari les tres aficions reals amb un sol argument. Molière va escriure i interpretar les seves millors comèdies pel rei, i algunes d'elles, fins i tot, van ser musicades per Lully, com la que estem sentint, Le Bourgeois Gentilhomme. En ella, un simple burgeset, però que ha acabat fent calerons, vol pujar, vol ascendir. Com? Doncs vol arribar a ser noble. Això és un fet impossible, evidentment. Aquell moment era gairebé una broma. Mai podrà ser noble una persona que no ve d'una família noble. En fi, aquest home, per aconseguir-ho, el que intenta és casar la filla amb un noble, en aquest cas un suposat príncep turc. Això dona lloc a un munt de situacions estrambòtiques on els personatges es fan passar per turcs, s'inventen paraules en un fals turc... Tot plegat és un fet evident, fals. Tothom se n'adona, menys el pobre burgès ignorant que acaba l'obra com un pobre passerell.

Doncs bé, hem sentit un fragment del burgès ennoblit, podríem dir, Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière i Jean-Baptiste Lully, una de les millors comèdies, comédie valette, sorgides de l'època del Rei Sol. Una música feta bàsicament per divertir els nobles de la cort de Versalles al segle XVII. La versió que hem sentit era del gran Gustave Leonhardt i La Petite Bande. La veritat és que a França la tradició de fer obres musicals d'entreteniment i diversió es va mantenir viva durant molt temps. Va arrencar, diríem, en el barroc, com hem pogut sentir, i es van estenent amb lògiques modificacions fins ben bé a finals del segle XIX. En aquella època, a finals del XIX, un dels reis de la diversió musical va ser un senyor que composava operetes i es deia Jacques Offenbach.

Nascut a Alemanya, Jacques Offenbach va acabar sent el símbol de l'òpera còmica francesa al segle XIX, amb obres com Els contes de Hoffmann o Orfeu, els inferns, una obra de l'any 1858 de la que hem sentit el famosíssim Can-Can. I mira, uns anys més tard, no gaires anys més tard, el compositor també francès Camille Saint-Saëns va escriure un divertit joc musical, un entreteniment pels seus amics, que tenia bastant a veure amb aquest Can-Can. És la seva obra, també força coneguda, El carnaval dels animals.

El Carnaval dels Animals de Saint-Saëns és simplement una paròdia musical on diferents instruments o bé imiten el so d'un animal o el seu caràcter. I per allà hi veiem desfilar elefants, lleons, burros, peixos, un cigne i també unes quantes tortugues. I fixeu-vos, quina música creieu que sona quan surten les tortugues a escena? Podríem dir, quan surten a la pista de ball. Doncs sona precisament el cancan d'Offenbach. Ah, ara bé, a quina velocitat sona? Doncs a la de la tortuga. A veure si l'identifiqueu.

Hem sentit el fragment Tortugues del Carnaval dels Animals, un irònic can-can a càmera ultralenta, fruit del bon humor de Camille Saint-Saëns, d'aquest compositor francès, en una obra que, per cert, mai havia de ser publicada. Ell no la va fer perquè el món la conegués, perquè fos impresa. Era una juguesca per ser interpretada en privat entre amics. Però, en fi, els desitjos dels artistes sovint no es duen a terme i, paradoxa, avui és l'obra més popular de l'autor. Ironies del destí. Bé, l'humor, la juguesca, la ironia són presents des de temps remots a la història de la música. En alguns casos, com hem vist, són músiques associades a textos que directament són humorístics o músiques que produeixen hilaritat perquè imiten els sons dels animals. En altres casos, però, la brometa és molt més subtil i cal estar força atent per acopsar-se. És el cas de la música de Haydn, que n'és plena de sentit de l'humor, però és d'aquells que cal parar una mica d'atenció.

En Haydn és ben conegut com en algunes de les seves sinfonies, per exemple anomenades El rellotge, El cop de timbal, Els adeus, el compositor introdueix elements còmics, o si més no, irònics. L'autor, per exemple, fabrica sons que imiten rellotges, produeix ensurts entre el públic. El cop de timbal, per exemple, com menys s'ho espera, amb una part molt suau de la música, fa que el timbalí li doni amb tota la força perquè es desperti el públic. O d'altres sinfonies provoquen moviments físics, fa aixecar els músics en plena escena, etc. En té molts d'exemples, Haydn, que ens fan esbossar un somriure. I un cas curiós és el d'un quartet de corda que porta precisament el subtítol de La broma. És una obra que acaba amb un scherzo, que és el que estem sentint ara, en el que aparentment tot va com ha d'anar. És un quartet bonic, equilibrat, perfecte, no es veu cap cosa estranya. Fins que arriben els darrers compassos. Llavors s'entén el que està fent el compositor amb nosaltres, i és que ens obliga a que ens fem aquesta pregunta. Però quan nassos s'acaba aquesta música?

0: Doncs bé, així acabava, aquest era el final, o el quasi final, diríem, del quartet de corda opus 33, número 2, anomenat La broma, de Franz Joseph Haydn. Ja veieu que és una obra que habitualment el públic acaba aplaudint quan no toca, perquè Haydn obliga els músics a fer veure que acaben quan encara no ha acabat la peça. Haydn, aquest treballador infatigable, devot de Déu i obedient servidor dels seus patrons, era un home que ja veieu que tenia molt bon sentit de l'humor, cosa que deixava entreveure sempre que podia a les seves composicions.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Avui ens hem proposat passar una bona estona amb música fàcil, optimista i sense deixar la música clàssica. Ara us proposem sentir una obra d'un compositor nord-americà, l'heroi Anderson, que va decidir que el toc humorístic no vindria de fer una música diferent, sinó d'utilitzar un instrument diferent, inusual, com a solista. I quin instrument va triar? El sentirem de seguida i el reconeixereu segur, perquè és la màquina d'escriure.

Leroy Anderson va ser un compositor americà d'origen escandinau que va estudiar i també treballar a Massachusetts, Estats Units, la zona de Harvard, de Boston. Ell va acabar sent director de la Boston Pops, una orquestra que encara existeix avui, i bàsicament el seu objectiu era fer música essencialment divertida. Fruit del seu treball són obres com el Syncopated Clock, que imita un rellotge, el Pizzicato Jazz o The Typewriter, és a dir, la màquina d'escriure, que és la que acabem de sentir, i on el solista, diríem, cometes, de màquina d'escriure, en fi, té una partitura que no és especialment fàcil. Per cert, incís, no va ser Anderson el primer en utilitzar la màquina d'escriure en una obra clàssica. També ho va fer, ho havia fet abans, Satie, per exemple, un altre músic humorista, i un menys humorista que es diu Penderecki. Bé, i acabarem el recull de músiques amb bon humor amb una partitura escrita, mireu, per un senyor que a priori sembla l'antítesi de l'humor o del bon humor. Ell, d'entrada, era soviètic. Era un home que no reia. Si més no, no hi ha cap fotografia, no he trobat ni una fotografia que estigui rient. I les obres que feia habitualment, sigui de cambra, òperes, sinfonies, són obres dures, són obres fins i tot agressives, que de vegades et posen una mica els nervis de punta. Però l'obra d'aquest músic, que es deia, diguem-ho ja, Dmitri Shostakovich, sempre, si es rasca una mica, s'hi pot trobar un punt d'ironia, ironia sarcàstica. I un dels exemples més evidents és la seva polca per quartet de cordes, el que estem sentint ara. En aquesta obra, Shostakovich obliga els instrumentistes a fer notes forçadament falses, talment com si fossin principiants, amb un evident efecte còmic.

0: Són les...
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Vinga, aquest és un tipus de dolent de la pel·lícula, dins de l'òpera, que és el que avui tractem, però n'hi ha d'altres. Vinga, anem a aquest poder més corrupte, Isabel.
1: Sí, també tenim aquest tipus. El poder corrupto és, per exemple, el del personatge Scarpia en Tosca, de Giacomo Puccini. Aquí no hay ambigüedad, es un personaje cruel, corrupto y bastante desagradable.
0: Venga.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I avui torna a visitar els estudis de Ràdio Ciutat la Cristina Fernández. Ella és la Petit Colibrí, les xarxes socials, una experta en viatges i sobretot en viatges en família. Què tal, Cristina, com va?
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Avui parlarem, en certa manera, d'aquella mena de viatges que més por fan, no?, quan tens canalla, per, diguéssim, les pròpies conseqüències del viatge, no?, aquells viatges que són llargs, que se'ns fan pesats i que, doncs, acostumem una mica a allargar en el temps per intentar anar més preparats, no?, que els nens siguin més grans. Avui parlem de jet lag, que al final afecta a grans i a petits.
3: Sí, ens afecta a tots i, bueno, intentaré donar alguns consells pràctics que, bueno, que ens poden servir, algunes idees per, bueno, per intentar que el cos i la ment s'adaptin més ràpidament al nou horari i perquè es pugui gaudir una mica més des del primer moment al destí allà on anem.
2: Mm-hmm. Clar, perquè què entenem per jet lag?
3: Bueno, el jet lag és allò que ens passa quan canviem de zona horària i llavors, clar, tant els horaris, de la son, del menjar, de la fatiga, doncs ens afecta, no?, el nostre cos.
2: Quan tu has viatjat de nit, per exemple, i has anat mitja adormit, no?, durant el trajecte, i arribes i torna a fer-se de nit, amb la qual cosa enllaces dues nits seguides i el cos, doncs, es desubica, Per què passa? Per què passa això, no? I de quina manera, doncs, hi podem posar remei o ho podem preveure?
3: Sí, perquè quan viatgem, ja et dic, quan viatgem cap a l'est o cap a l'oest, creuem diferents fosos horaris que, bueno, que ens fa que el nostre rellotge intern, el ritme aquest circadià, es desincronitzi amb l'horari local. Llavors anem a intentar adaptar-nos, doncs, el que dic, el abans possible per poder gaudir-ho abans.
2: De fet, suposa alguns canvis, no?, algunes alteracions, aquest canvi de fus horari en el nostre propi bioritme.
3: Sí, ens pot afectar, ja et dic, tant a la son, a la gana, a la temperatura corporal, els nivells d'energia, l'estat d'ànim...
2: I això fa, doncs, que tinguem aquesta sensació d'estar desubicats, d'estar com descentrats, no?, i d'anar arrossegant-nos durant un parell de jornades, sovint quan arribem al lloc i també quan tornem cap a casa.
3: Sí, correcte, a vegades ja és quan arribem allà al destí, però també el tornar, bueno, normalment el cos acostuma aproximadament una hora al dia en adaptar-se, diguéssim, a l'horari que tenim allà, a l'horari local.
2: Això no acostuma, per això, a passar a totes les persones per igual, no? Cadascú s'adapta una mica al jet lag a la seva manera, o sigui, està més o menys habituat, eh? Quins consells, no?, podem donar als nostres oients que tinguin previst un viatge llarg, per exemple, a l'hora de, ja sabem que no tenim la vareta màgica, no, Cristina, però a l'hora d'intentar prevenir, en la mesura del possible, aquest efecte jet lag?
3: Doncs mira, ja si sabem que tenim el viatge previst, doncs uns dies abans del viatge començar a moure una miqueta a l'hora d'anar a dormir o potser aixecar-nos una hora una miqueta abans per intentar ajustar-nos a l'hora del, bueno, de l'horari que tindrem allà al destí. Hem de tenir en compte que si anem cap a l'est, per exemple cap a Àsia, hem d'anar a dormir una mica abans. En canvi, si anem cap a l'oest, per exemple cap a Amèrica, hem d'anar a dormir una miqueta més tard. I això per què funciona? Doncs funciona perquè el nostre cos comença el procés d'adaptació abans d'arribar-hi i això redueix una mica l'impacte del jet lag.
2: Molt bé. Altres consells que podem donar?
3: Mira, la hidratació i l'alimentació lleugera. Això, sobretot la hidratació, és molt important, sempre ho diuen, però és veritat, durant el vol, intentar beure molta aigua, evitar, dintre de la mesura de lo possible...
2: Doncs... Tot allò que ens deshidrata, no? Begudes que ens deshidraten.
3: Exacte, com begudes ensucrades, amb alcohol, l'excés de cafè... Tot això, a més de deshidratar-nos, ens afecta la son, que és el que intentem també regular una mica. I ja et dic, la deshidratació empitjora la fatiga i el malestar. Llavors hem d'intentar mantenir-nos el més hidratat possible... I, bueno, al final el que volem és adaptar-nos i gaudir l'abans possible.
2: Això ens ajudarà a tenir un millor funcionament també del nostre organisme i, a més, doncs, un altre bon consell és l'intentar, doncs, evitar menjars copiosos durant el vol, menjar que sigui lleuger, que sigui equilibrat per afavorir també aquest bon rendiment del nostre organisme.
3: Després, un altre consell que ens passa molt, si en veritat ho pensem, és com amb els bebès, no? Quan neixen, és adaptar-nos una mica a la llum natural. És a dir, si arribem al destí, i és a dir, doncs intentem passar temps a l'aire lliure, exposats a la llum natural, perquè el nostre cos es vagi adaptant a poc a poc, bueno, a la situació d'aquell horari. La llum ajuda el cervell a ajustar l'hora interna amb l'hora externa i és bàsic per intentar reprogramar el nostre rellotge biològic.
2: Uh-huh. I així doncs, és com funciona també el nostre cervell, adaptat doncs, a aquesta llum diurna i aquesta foscor que afavoreix també el nostre descans en període nocturn. Quan dormir, quan no dormir? Abans ja ens ho deies, Intentar també adaptar les nostres hores de descans, no?, el més allà possible, a les hores de descans també del nostre destí. Què podem fer quan arribem amb un fus horari, diguéssim, molt diferent al nostre?
3: Doncs si arribem d'esperit molt cansat però encara no és l'hora d'anar a dormir, intentem aguantar una miqueta fins a la nit local per intentar adaptar-nos a l'horari que tenim allà en el destí. Si necessites descansar, doncs potser una migdiada curta de 20-30 minuts com a molt ens pot ajudar molt, però no cal allargar massa. I el mateix quan tornem, a vegades tornem una mica justos, que l'hem demandant a treballar, el que sigui, doncs també hem d'intentar tenir aquests consells per intentar adaptar-nos l'abans possible i ja et dic, no dormir molt durant tot el dia per no retardar una mica l'adaptació al nostre horari.
2: Uh-huh. Abans parlàvem de l'intentar doncs, hidratar-nos bé durant el viatge i fer sobretot àpats que siguin equilibrats i que siguin lleugers, però a més, el passar, diguéssim, 10 hores no? de mitjana en un vol amb una posició força estàtica tampoc ajuda.
3: Clar, hem d'intentar, bueno, que és una cosa molt bàsic, no? El moviment i els estiraments. Durant el vol i el destí, fer estiraments que siguin fàcils, però per intentar moure una mica el cos, caminar cada cert temps i intentar moure'ns per activar també una mica la circulació. I això funciona perquè el moviment ajuda el cos a reduir la rigidesa i la fatiga i a sentir-se una mica més despert.
2: Uh-huh. Hi ha altres rutines que ens puguin ajudar, Cristina?
3: Doncs mira, podem mantenir una rutina senzilla de son i despertar des del primer dia. Dinar i sopar segons l'horari local, perquè la panxa sempre ens guia una mica sobre el nostre ritme. I, bueno, ja et dic, reforçar una mica l'adaptació del rellotge intern al nostre nou horari.
2: Uh-huh. I aquí pot utilitzar, per exemple, suplements naturals com la melatonina, no?, a l'hora de conciliar el son, per exemple, no?, però caldria doncs, parlar amb un professional si preveiem que doncs, som molt patidors de jet lag, per exemple, i que tenim doncs, entre mans un viatge de llarga durada, no?, o adaptar altres trucs a la nostra necessitat.
3: Sí, bueno, al final la base real és, ja et dic, moviment, llum, hidratació i sobretot temps i paciència. Això és bàsic i llavors, bueno, amb aquestes petites coses anem intentant a veure si ho anem aconseguint l'abans possible, perquè ja et dic, no existeix una solució màgica, però aplicar aquests hàbits fa que el cos s'adapti millor i més ràpid.
2: Mm-hmm. De fet, pot formar part de l'aventura, no? El jet lag, vull dir, no ens capfiquem si el patim, si no intentem doncs, superar també aquestes hores, aquest parell de dies, una mica de fatiga de la millor manera possible, perquè al final estem de vacances i estem a l'indret on hem volgut anar.
3: Sí, hem de recordar que això no és una cursa, sinó és una adaptació al nostre rellotge intern, així que respirem, ens hidratem, veiem la llum del sol i ens deixem portar pel ritme del nou lloc i sobretot intentem gaudir.
2: Uh-huh. Cristina, doncs gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi molt bé i fins la propera.
3: Adéu. Moltes gràcies, adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I ara canviem radicalment de qüestió, perquè avui a la secció mensual de fisioteràpia parlarem d'una cosa que tots sabem que és bona, però que a vegades també ens genera certs dubtes, no? El moviment i l'exercici. Corres dolent si ens fan mal els genolls? Fer esport amb dolor és sempre una mala idea? O realment cal caminar? Perquè ja de per si és una eina de salut, no? El fet motor. Ens ajudarà a aclarir-ho el nostre fisioterapeuta de capçalera. Què tal, Ferran, com estàs?
4: Bones, què tal?
2: Comencem per una idea general. Sempre sentim que ens hem de moure més, no? Però realment el moviment és tan important pel nostre cos?
4: Sí, és absolutament clau. El cos està dissenyat per moure's. Quan ens movem passen coses molt positives. Millora la circulació, els músculs es tornen més forts, les articulacions es lubriquen millor, podríem dir-ho. El cervell també rep senyals de seguretat. El moviment no només serveix per estar en forma, sinó que és una eina de salut molt potent.
2: Uh-huh. Anem a aquesta pregunta, no? Una mica clau, que és molt recurrent. Ens fan mal els genolls i deixem de moure'ns. Córrer pot perjudicar l'estat del nostre genoll?
4: Bueno, aquesta és una de les creences més esteses, però la realitat és que córrer no és que sigui dolent pel genoll si es fa de manera progressiva i adaptada. De fet, hi ha estudis que mostren que moltes persones corredores tenen els genolls més sans i més forts que no les sedentàries. El que acostuma a provocar problemes és passar del no fer res a fer molt i molt ràpid. Mm-hmm. Per córrer, haig d'estar preparat per córrer. No? I això és una idea que sempre lluita. No? De començo a fer exercici, doncs demà vaig a córrer.
2: Demà faig 10 quilòmetres de tirada. No seria el més recomanable. No? O sigui que el problema no és tant córrer, sinó com ho fem, no? I de quina manera anem introduint-nos en aquest tipus d'exercici. Uh-huh. Molt bé. Sí. Una altra situació comuna. Si alguna cosa fa mal, no? Si alguna part del nostre cos, l'espatlla, el turmell, no sé, fa mal, s'ha de deixar de fer esport? Ens convé un temps de repòs?
4: Tot dependrà del tipus de dolor. No? Hi ha dolors que indiquen que cal parar i revisar el que passa, però altres no són perillosos perquè són més aviat musculars. En alguns casos, seguir-se movent de forma adaptada és part de la solució, inclús. El que no acostuma a ajudar és passar de fer activitat a fer un repòs absolut durant moltes setmanes.
2: Uh-huh. I això sorprèn, no, també?
4: Clar, perquè durant molts anys el missatge ha estat, si fa mal, para. I a vegades el que el cos necessita és un moviment ben dosificat, no? Uh-huh. Sí.
2: Ara, per exemple, se'n parla molt, sobretot a les xarxes socials, no? I sobretot a partir dels 40, de la importància que té el fer exercicis de força. I potser no es parla tant de la importància que té estirar, no? Aquest és un altre clàssic debat. És millor estirar o fer exercici de força? O potser hauríem de combinar?
4: Són dos àmbits totalment diferents, no? O sigui, les dues tenen la seva utilitat, però podríem dir que en general la força és més important, no? I la tenim bastant oblidada. Tenir els músculs forts ajuda a protegir les articulacions, millora la capacitat de moure'ns i redueix el risc de les lesions. Els estiraments poden donar la sensació de mobilitat i alleujament, però la força és la base més important de la salut. Mm-hmm. Per dir-ho d'alguna forma, és retrasar l'envelliment. No? Per això ara ja des de xarxes socials i a tots els àmbits és com, no, s'ha de treballar força, gent gran, noies, no? Perquè sempre potser la força era treballada més pels homes, no? I ara és com, ja és com obligat. Fa molts anys que això s'ha descobert, no? Vull dir, potser fa 20 anys ja que la ciència ho determina, no? Però ara com que ja es dona el missatge que això està bé, no? De que hem de treballar força.
2: Per exemple, en una dinàmica d'exercici, no? Que hem dit, estaria bé incloure, no? Més enllà de la dinàmica en si mateixa, tant l'estirament com la força, què seria més indicat? Començar per l'estirament, fer la resta d'exercici i acabar amb força, potser?
4: Clar, aquí podríem fer només una secció només d'això, eh? Però l'estirament, hi ha diferents tipus d'estiraments i la idea és si el fem abans de l'exercici o després, perquè el mateix estirament el podem fer en ritme per activar, que això és el que és important, i al final de l'entreno, no?, per relaxar, per dir-ho d'alguna forma, no? Tot i així, l'útil és fer-lo abans. Si dediquem un bon escalfament, realment no fa falta estirar després. Uh-huh. Molts cops estirem per un benestar físic, mental, no?, i de tornar
2: a
4: la calma.
2: Per tornar a baixar revolucions.
4: Però fisiològicament,
2: no?,
4: pel cos és més important dedicar-se 15-20 minuts a esquilar, a estirar, que no al final.
2: Molt bé. Vinga, anem a una altra qüestió, perquè hi ha qui pensa, no?, i ara potser ens estarà escoltant, estiraments, força i demés, en fer exercicis, diguéssim, de molta càrrega o de molt impacte, no? I no tot és fer un gran esport, no? Caminar, ja de per si té molts beneficis.
4: És important també, no?, segmentar a quin públic estem anant, no? I a vegades, no?, de no fer res a fer alguna cosa, doncs caminar ja pot ser unes activitats saludables, o sigui, de les més saludables que podem fer. Activa el sistema cardiovascular, mobilitza les articulacions, ajuda a regular l'estrès i és molt accessible, no? Uh-huh. No tothom ha de córrer maratons, no? Ahir que vam tenir aquí la Marató de Barcelona, però per a moltes persones caminar cada dia ja és un gran pas per cuidar el cos.
2: I a més és el que deies, és accessible, ho pot fer tothom.
4: Exacte, i a partir d'una edat serveix aquesta activitat quan no hi ha una experiència prèvia en l'exercici.
2: Hi ha un... Això, moltes persones porten el rellotge intel·ligent, no? Hi ha una quantitat de passes, de quilòmetres òptims a fer cada dia?
4: Sí, crec que ho teníem més endavant, no?, a la xerrada, però al final s'ha determinat en base a la ciència i dintre dels programes europeus i això, no?, que són 150 minuts d'activitat moderada a la setmana. No? També estableix que hi hagi una... O sigui, diàriament, no?, s'hauria de fer, doncs, 30 minuts d'activitat física, no? L'activitat física entenem com a una mínima despesa, no? I si ja vull caminar de veritat, seria fer exercici físic, no? Seria aquests 30 minuts.
2: Anem al cas contrari, no? Sí. Convé, clar que sí, el moviment és primordial, però també és molt important, entenc, el descans, no?
4: Exacte, és tan important com l'activitat. El cos millora quan té l'equilibri entre l'activitat física i la recuperació. Si només ens movem sense descansar el prou, el cos no té temps d'adaptar-se. I si només descansem sense moure's, el cos es torna més fràgil. La clau és trobar aquest equilibri.
2: Anem a això, que ara et preguntava també de manera més concreta, no? Perquè moltes vegades pensem que si no fem molt d'esport, doncs al final no anem enlloc, no? Quina seria això, la quantitat mínima d'activitat física que ja pot tenir un benefici real pel nostre organisme?
4: Exacte, les recomanacions generals parlen d'aquests 150 minuts d'activitat moderada a la setmana, que poden ser coses tan senzilles com caminar a bon ritme...
2: No anar de passeig, eh?
4: Exacte. O sigui, tenir la intenció de caminar, no? Aviam, que depenent de quina edat, depenent de quina franja estiguem parlant, doncs potser sortir a caminar a un ritme...
2: La intensitat pot canviar.
4: Això, sí. Altres activitats com puguin ser pujar escales, moure's durant el dia, tot això ajuda que el cos comenci a funcionar millor.
2: L'altre dia, ara tall d'anècdota, eh? Però vaig veure, sortint justament de la feina, un senyor gran, vull dir gran, 80, 90 anys, potser, que anava alternant, potser eren 50 metres de caminar més o menys rapidet amb 50 metres d'embranzida, d'arrencar a córrer.
4: Ah, doncs això està molt ben pensat, sí. Exacte.
2: I vaig pensar, clar, es fa un exercici totalment adaptat a la seva necessitat i capacitat, no?
4: Avui en dia tots els gimnasos, a tots els espais d'entrenament, no, es fan els hits, no?, els intervàlics, que vol dir que treballo intens i paro, treballo intens i paro. Doncs això no deixa de ser un hit adaptat a, diguem, a la tercera edat, potser, no?
2: Una realitat de molta gent, jo mateixa, és que passem moltes hores asseguts a la feina davant d'un ordinador i això ens perjudica, no?
4: Exacte. El problema no és tant seure, sinó passar massa estona sense canviar de posició. El cos tolera molt bé gairebé qualsevol postura, però no li agrada quedar-se aquí en massa temps. Quan passem moltes hores asseguts, els músculs treballen menys, la circulació és lenta i les articulacions es mouen poc. Per això és recomanable aixecar-se cada estona, caminar una mica o simplement canviar de postura. Petites pauses de moviment poden marcar la diferència al cos.
2: Per mirar de començar a marcar aquesta diferència, Ferran, no? Hi ha molta gent que allò, la teoria se la sap a la perfecció, sí. La pràctica és una altra cosa. Per què costa començar, no? Sobretot costa si fa anys que no fas exercicis, no? Tornar a trobar, a fer el clic aquest, a trobar la motivació. Quin seria un bon primer pas?
4: Un bon primer pas seria fer objectius petits realistes, no? La gent vol començar fort perquè la motivació, vull fer el canvi, no? I això sovint acaba en frustració perquè dura poc, no? Llavors és molt millor començar amb activitats senzilles com surto a caminar cada
2: aquests 30
4: estona,
2: minuts de caminar, sí, a ritme,
4: de caminar, no?
2: No?
4: Faig uns petits exercicis amb gomes o que veig d'un vídeo de YouTube o que tinc accés a alguna plataforma, no? Enmig de la jornada. El cos és adaptable, no? I si li dones aquests petits estímuls progressius, s'hi adapta i cada cop pots fer una mica més. Si el meu plantejament és començar a fer una activitat com la que feia fa 10 anys, doncs potser no arribaré, no? Potser la que porti dos dies ja no... no? Tant mentalment com físicament estaré una mica fora d'aquesta dinàmica.
2: Que, missatge final, mica en mica, que s'omple la pica, no?
4: Sí, exacte. Que no cal fer coses extremes per cuidar el cos, no? Mores una mica cada dia, progressar a poc a poc i escoltar el cos, ja que és una base de molt bona salut. El moviment no ha de fer por, sinó que ha de formar part de la nostra vida.
2: Molt bé. Doncs Ferran Creixell, fisioterapeuta, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que
4: moltes
2: vagi bé.
4: Gràcies.
0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí,
0: amb xancles i banyador.
2: I a aquesta hora del matí ens acompanya la María José Tarancón. Ja sabeu que ella és advocada, economista. Què tal, María José, com estàs?
5: Bueno, muy feliz de estar bailando bachata.
2: Això no va dir, que em sorprenia aquí ballant aquest tema de Chayanne que ens proposava en José Luis Machado. I que ja em deia, Núria, és que a mi m'encanta ballar, i jo li deia, pues no te imagino en la oficina, María José,
5: con las querellas,
2: con querellas y bachata de Chayanne.
5: Y con los temas que vamos hoy a hablar tremendamente, todas las injusticias que sufrimos los pobres autónomos, que somos unos desgraciados.
2: Pero la verdad es que sí que te imagino, Sí. La verdad es que sí. Sí
5: me
2: que
5: encanta
2: te
5: bailar, os lo digo en serio, hay que bailar cada día, porque, bueno, es un ejercicio
2: es
5: maravilloso.
2: ¿No?
5: Y luego que, bueno, el ánimo y el alma y todo. Hay que tomarse la vida con alegría. A mí me dicen en mi casa, mira, hoy hago 37 años de casada, y me dicen con mi socio...
2: ¿Hoy haces 37?
5: Con mi socio, mi mejor amigo, ¿qué te parece?
2: Muy bien.
5: Sí, sí, trabajando, tal. Bueno, y yo siempre me levanto de buen humor, siempre, siempre, siempre. Hoy son las 10:30, sigo de buen humor. A lo largo del día me va entrando una mala leche.
2: O sea, mejor María José te arrancó por la mañana que por la noche, ¿no?
5: Bueno, 100%. O sea, esto es 100%, 100%. Yo siempre les digo a mis clientes que me llamen a las 8, que estoy feliz.
2: Muy bien. Hombre, y además, hoy no te ayudo con este tema, ¿no?, que abordaremos hoy, en la situació dels autònoms també, i ja sabeu, doncs, que com a mínim tinc clar que ja li començarà a agafar aquest mal humor,
5: sí, ja
2: després
5: veràs,
2: de tractar aquesta qüestió i fer radiografia,
5: sí,
2: també de, doncs això, com dèiem, la situació dels autònoms al país.
5: Sí, cuando me propusisteis tema, que os quedasteis así, entonces vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, además de Madrid, que falla en contra de la administración de la agencia tributaria. Yo tengo que decir que es una vergüenza que los autónomos tengan que luchar por sus derechos fundamentales a través de la justicia. Es decir, que la agencia tributaria no sea una mano amiga, uh-huh, que acompañe a que la gente tribute dentro de la legalidad vigente lo que le corresponde, y que sea como un mazo que tengan ahí encima. Esto creo que es una vergüenza, porque hoy en día todas las resoluciones, te voy a decir que un 80% de las resoluciones que reciben autónomos y pymes y que se recurren, el problema, uh-huh, es que tengan dinero para recurrirlas, que tengan dinero para venir a un despacho y pagar a un abogado y recurrirlas, se ganan en el Tribunal Económico. Y las otras en el contencioso administrativo. Entonces, es una vergüenza que tengas que luchar contra la administración para poder ganar algo que por ley y que está reconocido en la ley te pertenece. ¿Y por qué? Porque las leyes no son claras, porque las leyes son turbias. Fíjate lo que te estoy diciendo, son turbias. Y además, la administración aplica las leyes, uh-huh, a consideración de las directrices que tienen y según lo que convenga, que esto es muy fuerte. Y hoy en día la mayor recaudación, la mayoría de recaudación de España y desde luego de Cataluña, es de los autónomos y de las pymes, y de los trabajadores. Es decir, si vosotros tenéis una nómina, pues somos los que más contribuimos con nuestro IRPF. Y esto es una vergüenza. Entonces, uh-huh, este caso que te voy a contar...
2: Avui parlarem de deduccions, del IRPF,
5: sí, exacto,
2: precisament.
5: Pero este caso que te voy a contar es un caso que a mí me ha llegado mucho, porque nosotros ya lo habíamos luchado. Es decir, imaginaros, y más pospandemia, imaginaros el típico autónomo que vive en su casa y que trabaja, que hay muchísimos, uh-huh, escritores, de gente de webs, bueno, cada día más, porque además se nos ha potenciado...
2: Mucha gente que hace teletrabajo, ¿no?
5: Se nos ha potenciado la conciliación familiar, se nos ha potenciado, etcétera, etcétera, que de verdad que sí. Entonces, que esta persona, los gastos que tenga de su vivienda, como es el agua, la luz, internet, el teléfono, etcétera, no se lo puedan deducir. Pues esto, hasta hace poco, no era deducible. Luego hubo una sentencia del Tribunal Europeo que dijo que evidentemente la gente que tenía y que estaba trabajando y que estaba ocupando un despacho...
2: Si tú fas de casa teva, la teva oficina...
5: Claro,
2: ¿no?
5: Exactamente, pues en función de los metros que tú destines, pues que era deducible. Hasta ahí todos muy contentos. Entonces, pues todo el mundo se estaba deduciendo, pues si tenías 15 metros, si tenías 20 metros, se lo estaba deduciendo en su renta.
2: O sigui, no ens pensem que et dedueixes...
5: el alquiler total.
2: Ni el lloguer total, ni la factura de l'aigua total.
5: Exacto. No? Esto es muy importante.
2: Una part proporcional.
5: Bueno, Núria, eres una crack, ¿eh? Estás al día 100%, yo te voy a llevar a mi despacho.
2: No, pero como a seny, ¿no? Muy bien.
5: Sí, sí. Bueno, pues total, pues claro, pues esto era así. Esto era así hasta que de repente un autónomo que está tranquilamente en su casa teletrabajando, como vosotros, como estamos explicando, de repente recibe un requerimiento de la agencia tributaria y le dice... que como la vivienda, lógicamente, no está sujeto a IVA, que como no sé qué no está sujeto a IVA, pues que no se lo puede deducir, cuando el reglamento ya decía que nos lo podíamos deducir. Uh-huh. Pero tú imagínate, esto es la inseguridad jurídica que le causa a este pobre autónomo, porque además le reclaman, creo que son 2.181 euros. O sea, que no es que estamos hablando que para un autónomo 2.181 euros a lo mejor son dos meses de beneficio. Son dos meses de beneficio. Bueno, pues total, este hombre pues contrata a un abogado y recurre. Recurre ante el tribunal. Bueno, primero recurre al TEAG y luego al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Y qué le dice la sentencia? Que es muy buena. Bueno, porque además, es que además, Hacienda se saca de la manga que no solo no se lo puede deducir porque no está sujeto a IVA, sino que además da igual los metros que tenga, sino que además de la reducción de los metros, si utilizas 15, que eso también es un absurdo, porque yo puedo en un despacho determinado estar utilizando 15 metros, pero a lo mejor tener toda mi vivienda a disposición, si estoy cuidando a mi bebé, si estoy no sé qué, estar rulando con el ordenador, porque tú me tienes que ver a mí. O sea, yo soy un cuadro en mi casa. O sea, yo estoy todo el día con el ordenador para arriba, para abajo, hablando por teléfono, con el móvil, con mis clientes por el pasillo de mi casa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, vale, vamos a darlo, ¿cómo es? Animal de compañía, pulpo. Vamos a dar los 15 metros o los metros. Pero encima, la agencia tributaria, que por eso yo estoy indignada, le dice que no, que ojo, que aunque sea un autónomo desgraciado que trabaje 7-24 de lunes a domingo, solo se podrá deducir de los 15 metros y de la parte del teléfono, de la parte de tal, 8 horas al día, durante 5 días. Y se quedan tan anchos. Y además le meten una sanción. ¿Tú cómo lo ves de esto? Se lo sacan de la manga para freír al pobre contribuyente autónomo.
2: Clar, tu pagues, diguéssim, el lloguer tots els dies del mes, no?
5: Sí, però és que, a part d'un autònomo, ¿vosotros creéis que un autònomo trabaja de lunes a viernes 8 horas cada día? Porque si la gente que nos está escuchando cree esto, que venga a cualquier cliente mío que sea autónomo, yo le invito para que vea cómo trabajan los autónomos. Porque no trabajan, aparte no podemos jubilarnos, esto ya lo hemos hablado en otros programas, etcétera, etcétera. Pues total, la agencia tributaria le dice que no. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Lógicamente, con todo el conocimiento de la causa, le dice a la agencia tributaria que no, que evidentemente un autónomo trabaja todas las horas, que por eso es autónomo, tiene dedicación plena a su negocio y que se va a poder deducir en función de los 15 metros que tenga, que es el 15% de la factura de la luz, del agua, del teléfono, etcétera, etcétera, pues todas las horas, como venía siendo, y que el IVA, que es otro tema que la agencia tributaria se saca de la mano, que no tiene nada que ver y que da igual que no tenga IVA, que para renta, para la deducción de renta, él se lo va a poder deducir en su renta. Y esto es lo que os quería contar, añadiendo que los autónomos que nos estén escuchando, todos los gastos de los autónomos que sean afectos a la actividad son deducibles. Porque luego eso es otro malentendido.
2: ¿Con quins?
5: Todos. Ahora te voy a decir, con quins. No hay ninguno que no sea deducible. No hay ninguno. Por ejemplo, yo hoy he traído unas gafas, muy fashions, que no me veis, que son enormes. Pues yo, por ejemplo, estas gafas, vamos a poner, no me las puedo deducir porque soy abogada. Pero tú imagínate que yo fuera un mecánico tornero que tuviera que tener unas gafas especiales para utilizar un torno. Pues esas gafas para mí serían deducibles. Evidentemente, pues yo el abrigo que llevo, el pantalón que tú tienes hoy, a lo mejor no es deducible, pero tú imagínate una autónoma que es una doctora y que tiene su equipo, su pijama médico, por decirlo de alguna manera, es deducible. Esto hay sentencias europeas, la Agencia de Administración Tributaria nuestra no lo entiende. Todo lo que esté afecto a la actividad es deducible, evidentemente, si tú te vas a comer con un cliente, si tú tienes un vehículo que está afecto a la actividad, si tú tienes un despacho que esté un local que esté afecto a esa actividad, si tú tienes un taller que está afecto a esta actividad, los gastos jurídicos que tengas, los gastos del asesor que tengas, los gastos de los trabajadores, evidentemente eso ya se da por sentado, los gastos de autónomos, las primas de seguros, etcétera. Todo gasto asimilado a una actividad. Luego Hacienda, cuando tú tienes... Mira, yo ahora tengo un caso de un cliente nuestro que él se dedica a dar cursos de patrón de embarcaciones. Es su actividad, es profesor, es capitán de barco y da clases. Entonces él, claro, salen con los barcos, salen y hacen rutas, ahora para necesitar para el PER, que es el patrón de barco, de embarcaciones, de recreo, para hacerle el extensivo, es que esto os lo voy a decir porque tuvimos una inspección con esto, para hacer el extensivo se necesita estar 24 horas embarcado en su embarcación, que su embarcación no es su embarcación, porque es que está de lujo, como otra persona puede salir un fin de semana, es su herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues en esta a los chicos pues les debe cobrar, pues no tengo ni idea, 1.000 euros, lo que sea, por sacarse este título y este extensivo que se tiene que ir a las islas. Claro, él se deducía la compra, las toallas, las lavanderías de las sábanas del camarote. Entonces tuvimos una
2: inspección. Esta actividad que es laboral.
5: Claro. Tuvimos una inspección de Hacienda y que no, lo recurrimos al TEA y nos dieron la razón. Si este señor no se dedica como yo a vender servicios, bueno, servicios sí, pero este señor lo que hace es trabaja, su herramienta principal es el barco. Si se le rompe la vela, tendrá que arreglar la vela. Si se le rompe el motor, tendrá que arreglar el motor. Y si se tiene que ir a la lavandería, porque evidentemente no va a lavar las sábanas en la lavadora del barco, más que nada porque no hay en un velero, no es un transatlántico, pues tendrá que deducirse el gasto que ha tenido de la lavandería, porque para conseguir, esto es muy importante, para conseguir un ingreso, que son los 1.000 euros que le va a cobrar al alumno, que me lo estoy inventando, no sé lo que cobra, pues él tendrá unos gastos, pues que será la comida, la limpieza, el no sé qué y el no sé cuántos. Y esto, que es tan claro, que los tribunales lo entienden, que tú lo entiendes porque me estás asintiendo y dices que es que tiene lógica, pues la administración no lo entiende.
2: Y ahora ja sí. Bueno, ara, després de que s'hagi tombat aquesta sanció...
5: Bueno, estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ojo al dato...
2: Recórrer encara.
5: No es que se pueda recurrir, que es de Madrid. Ojo al dato, que si te toca en Pamplona o en La Coruña, ya veremos qué dice la agencia tributaria.
2: Però esto això es muy pot bueno. Establir jurisprudència?
5: Claro, esto es muy bueno, porque ahora todos los autónomos que nos estén escuchando y todos los asesores que nos estén escuchando pueden aplicarse... todas estas deducciones de todo lo que realmente tenga que ver con la actividad. Lo que no es normal, si yo soy un agente de comercio, estoy durmiendo en un hotel día sí día también y comiendo fuera, pues eso será deducible para mi actividad. Lo que no es normal es que nosotros, que es lo que te decía al final, o sea, que la legalidad tributaria y la inseguridad jurídica que tenemos sea a golpe de recurso. Y nosotros tengamos que luchar por algo que está establecido en las leyes, por una interpretación que es muy partidaria que hace la administración tributaria en un momento determinado. Y que al final el perjudicado, como siempre, es el de más abajo, que son los autónomos y las pymes, porque otro día, si quieres, ya entraremos en las pymes. Pero es que al final tenemos una carga de presión fiscal que no es lo que pagamos. Porque la gente, luego yo oigo muchos programas que dicen, es que los empresarios no quieren pagar impuestos. No es verdad. Los empresarios, yo al menos, todos mis clientes quieren pagar su IVA, quieren pagar su impuesto de sucesión, de sociedades. Lo que no quieren es la carga y la presión fiscal que tienen.
2: Doncs mira, ni tan mal, perquè després d'aquesta sentència també del Tribunal a Madrid, tampoc marxa de tan mal humor a les 10:50 del matí.
5: No, seguro que no.
2: La Maria José Tarancón. Ara encara ho arreglaríem una miqueta més si l'acomiadem amb Chayanne, que ja ens ha dit que li agrada. Així que, vinga, entrava ballant
5: I sortiré ballant
2: d'aquí. Clar que sí que està Maria José Tarancón, perquè avui no sigui un dia més dur del que ens proposàvem.
5: Moltes gràcies, Núria.
2: Que vagi bé. Adéu. T'agrada o no? Veus? Molta. Pues va.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Centenars de vehicles van quedar ahir dimecres a la nit atrapats a la C31 al seu pas per Badalona arran d'una manifestació. Un grup de persones van tallar el trànsit passat 9:15 per protestar per la inseguretat que es viu, diuen, al barri de Sant Roc. El detonant de la mobilització va ser un incident amb un gos poc abans. A les 9 de la nit, els Mossos d'Esquadra hi van intervenir com a mediadors. El tall de trànsit es va allargar fins gairebé les 11 de la nit quan es va reprendre la circulació de vehicles. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, defensa l'ONU que els serveis públics són la clau del desenvolupament sostenible. Aquest cop ho ha fet durant el Dia dels Governs Locals i Regionals, celebrat aquest dimecres a Nova York en el marc del Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre el Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Albiol ha defensat que els ajuntaments són les administracions que transformen els grans compromisos internacionals en polítiques amb impacte directe sobre la ciutadania. En aquest sentit, ha reclamat una major presència dels governs locals en la presa de decisions internacionals i un model de finançament que permet impulsar les transformacions que planteja l'Agenda 2030. El Departament de Salut ha decidit retardar fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. L'Organització Mundial de la Salut ha recomanat actualitzar aquestes tres soques que incorporarà la vacuna antigripal aquesta temporada, un canvi que ha obligat per als fabricants a reiniciar part del procés de producció. Ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
3: El canvi de soques produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre, sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
2: I en esports, el migcampista de 24 anys, Nil Sauret, s'ha convertit en un nou reforç del Badalona per la propera temporada. Els darrers 2 anys ha jugat amb la samarreta de l'Atlètic Lleida. Amb Nil Sauret queda tancada així la nòmina de migcampistes per la propera temporada. El jugador de Balaguer es caracteritza per la seva tècnica, bon toc de pilota i per donar molt d'equilibri al mig del camp.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Gairebé 3 minuts passen de les 9 del matí. Nosaltres tornem amb més informació local a les 10.

0: L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979 quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que de fet sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un tamacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a la història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adaptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm, estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria. Sí. És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, sí, sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història, i és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceron llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, Nelly, i podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí vaja els coneixeu
0: tant,
1: bé,
0: macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius? Recautem el títol.
1: Sí, sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga.
1: Apuntat. És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals. Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada majúscules, i és que hi havia una època en què tot està per fer i tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó doncs aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tushita Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
0: No.
1: Doncs mira, el 83... Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
0: Així és que,
1: si voleu...
0: No?
1: Tilitxo
0: 83.
1: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè està tot preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I, escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa.
0: Clar,
1: i
0: clar,
1: és
0: clar.
1: Que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
0: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius.
1: Vinga,
0: i ens donen tantes idees, sí.
1: Els emplacem, recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp, que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
0: Fins ara, Enric, tornem a connectar a les 10. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això sí, tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, no allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurament, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaires de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no, sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors B.S. Porrín i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
3: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
0: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
3: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
0: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
3: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
0: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Una abraçada. La propera connexió ens du a Terres Barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
5: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 9:15 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
6: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
5: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
0: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
5: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics amb capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita, i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva. preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
0: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
5: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
0: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
7: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitec HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitec HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fuselatge estret com ample, inclòs els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
0: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
7: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses enguany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
0: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
7: Adéu, gràcies.
0: Tornarem a UAU a Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Seguim parlant d'incendis.
8: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi i aquesta setmana en aquesta zona l'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
9: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, al mateix moment, el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
8: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
0: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
8: Doncs
0: Carme,
8: sí.
0: Carmeta, Carmenxo, no se m'acorda.
8: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
0: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
8: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrallo d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
0: Sant Patrons i tal.
8: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
0: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme.
8: Sí.
0: Més o menys de la mateixa manera, no? Amb mar i...
8: Sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
0: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
8: Des d'aquí, felicitats.
0: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Enguany. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra i ara és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor. Bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no? Tot el tema de les altes temperatures, que s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale? L'estrès hídric que té aquestes plantes pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale? va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: vale?
1: El calibre, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de, s'ha de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar la herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que sempre hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i el dilluns, la setmana passada van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
2: Pues això, aquestes malles que serviran per la pedra evitaran que, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, sí, és una malla per les pedregades, també. Però que també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no, molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pedra, com Ferrans, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Per veure, és això.
1: Clar.
2: No diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que ens toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim lo... Bueno, no puc dir noms, vale? amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos, i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no...
1: Si voleu, també.
2: I si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen, amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no... nosaltres en aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Quan fan aquest joc, les grans distribuïdores segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo... Perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... Dic al nord d'Europa perquè sempre... Vale? A Europa fa calor, la fruita... se menja, vale? Si fa fred hi ha una frenada, vull dir, això és així, clar, però ara enguany ens hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
2: T'has d'aguantar. És això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu. Vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, no 100, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori. Vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos. Vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, ajudes no directes. No, que no s'estimi.
1: Cura, no? Cura, potser,
2: sí,
1: no? Cura.
2: Que no s'estimi, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Sí. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això. Vull dir que la pagesia, vull dir, que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no ho dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és, vol dir, estimar la pagesia. Nos han d'estimar, els pagesos ramaders nos han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, i que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington? No. O com es viu
2: senyor,
1: això?
2: Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur. ¿Vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la von der Leyen.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
2: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. El que avui se desperta, Donald Trump, i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no es preocupa, perquè no hi ha els tractats que hi ha, hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual, vull dir que no, aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions, i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no?, per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Arnau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, no del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa, un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb eixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs, o la Ria de Gaià, o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Muià. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota. Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos i indrets aïllats, i que ara si hi ha hagut un canvi significatiu és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Gil i les de Gil, que fa anys més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Arill la Vall, Barruera, Alens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs, anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs, es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepetà, clic-clic-clic-clic, de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins el podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
6: Bon dia,
0: on estàs,
6: Núria,
0: exactament? Doncs... Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
6: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
0: Ostres,
6: per tant,
0: quin luxe.
6: Molt agraïts.
0: Quin
6: molt agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
6: No sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que, com sabeu, és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també per conèixer un territori al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
7: Hola, bon dia, Laura, què tal?
6: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
7: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida, amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
6: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raimon Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
7: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural és àrida i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no? A canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no? del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raimat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint doncs tot aquest context natural, doncs que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí,
6: que monticles així, sí, àrids, com tu bé deies,
7: exacte,
6: eh?
7: Que de fet hi ha vins de Raimat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
6: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho, eh?
7: Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent. I hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill. I bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
6: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però, escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
7: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres, i tot això pues, acompanyat de vins Raimat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format doncs,
6: obert, no?
7: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o potser aquest dia no, només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està. Vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
6: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins. Això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que

0: no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, en qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
1: Obriu de dijous, eh?
0: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. De celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
1: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta, el Jesús em deia, ho hem de dir.
2: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia, que això està molt bé. Com pinta la Verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
1: Jesús, això Jesús, és perdona. Més aviat raïmat, no?
2: Sí, no? A tu t'arriba ja, t'arriba envasat el vi ja.
0: A mi m'arriba a l'ampolla ja, sí. No, però sí que estem molt connectats amb això perquè és inevitable, ho tenim davant, i la veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la Verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bé, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
2: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Raïmat Natura. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
1: Gràcies i salut.
2: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
3: Aquí, Badalona.

0: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
1: 20 anys del Víctimes al telèfon.
2: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
4: Yo quería saber por qué cuando hace frío sale vaho de la boca.
3: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
4: Un moment, no he entendido. ¿El termómetro rectal para qué es?
1: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
3: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
4: Ah.
2: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direc Sistoxal, AMB, Bus Metropolità.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Truco a Radio Taxi Catalana.
8: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
8: 93 399 37 37.
7: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.

0: Acceptem totes les targetes de crèdit.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdn.com.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: Temperatura a Badalona.
6: 29 graus.
7: Aquí Badalona.
8: Són les 10.
9: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
8: Notícies Badalona.
10: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Centenes de vehicles van quedar ahir dimecres a la nit atrapats a la C31 al seu pas per Badalona arran d'una manifestació. Un grup de persones van tallar el trànsit passades dues quarts de 10 de la nit per protestar, diuen, per la inseguretat que es pateix al barri de Sant Roc. El detonant de la mobilització va ser un incident amb un gos poc abans, a les 9 de la nit. Els Mossos d'Esquadra hi van intervenir com a mediadors. El tall de trànsit es va allargar fins gairebé les 11 de la nit, quan es va arrepentir la circulació de vehicles. I l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha reclamat a la seu de les Nacions Unides que els governs locals tinguin un paper protagonista a l'hora de definir l'agenda internacional que substitueixi l'actual agenda 2030. Albiol ha intervingut en el 9è Fòrum de Governs Locals i Regionals, celebrat a Nova York en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L'alcalde de Badalona ha assenyalat la falta de recursos i competències dels ajuntaments per poder implementar mesures emmarcades en els ODS i ha fet una crida a disposar de mecanismes de finançament més accessibles.
11: La realitat és que si no disposes de capacitat econòmica i material, doncs es poden quedar amb bones intencions, i aquest no és l'objectiu. L'objectiu és que puguem fer la feina com correspon, d'acord a les directrius que es marquen amb l'agenda 2030. Nosaltres, en el cas de Badalona, ho hem fet amb el nou contracte de neteja, també ho hem fet amb l'elaboració del projecte que estem duent a terme en aquests moments, amb el que es refereix a la construcció de dipòsits d'aigües pluvials.
10: I coincidint amb la commemoració de l'any Gaudí, la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, amb seu a Badalona, ha rehabilitat la rèplica de les escoles parroquials de la Sagrada Família. Construïdes l'any 2001, les tasques de rehabilitació han respectat l'essència de la construcció original. Ho ha detallat la gerent territorial de la Fundació Laboral de la Construcció, Lucía López.
12: Hem tingut des de rajoles, des de paletes, des de gent que ha utilitzat el que seria les instal·lacions electròniques, han conjugat el que és, evidentment, la evolució del sector de la construcció, però s'ha treballat de manera artesanal. Per tant, han treballat i s'han configurat més de 9 certificats professionals.
10: Esports, el migcampista de 24 anys, Nil Sauret, es converteix en el nou reforç del Badalona per la propera temporada. Els darrers dos anys ha jugat amb la samarreta de l'Atlètic Lleida.
8: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
13: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això prometo, passa, que sí, sobretot si vas a una biblioteca, passa que agafes llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
1: És així, sí.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es
1: Heu
0: diu?
1: Conegut... Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. Molt és de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt bé, està. Mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a
1: l'habitació, no? Sí, correcte, sí, és així, pobrinha, és així.
0: Ai, pobrinha. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets. De gats en parlarem un altre dia, queda pendent, que a mi m'agrada
1: molt tant els gats,
0: sí, hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus,
0: guai,
1: no es poden deixar d'escoltar. Sí.
0: A més, ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: És que has vist que bé?
0: És brutal això dels llibres, Enric, no sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament, jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat, dic que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria d'aquella persona.
0: Ah, mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, què estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No. Me va caure a les mans un llibre de casualitat que és el Club de l'Assassinat dels Dijous. Oh. És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale? Sí. És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès super fàcil de llegir. Vaig pensar, si refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes,
1: Festa grossa.
0: I ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcils, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja
1: I tant que sí.
0: Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, sempre, però sí, sí, es diu El nostre llegat salvatge. I, mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la Fira del Llibre de la Muntanya, de fet, és l'única de tot l'Estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i val, bé, des d'aquí, va, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu, perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem,
0: Enric,
1: a tots,
0: doncs,
1: jo.
0: Recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu el número de WhatsApp, un comentari o un àudio, que veureu el WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe, Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i a totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte, Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, l'hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. S'han anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina, hoy pasa mi niño.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mi.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? Mm. És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França, que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic. És líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort, de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors, realment, és un llibre que té, sobretot, el que és bonic és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes, ho veus. I més amb una musicalitat, vull dir, és preciós, és bonic, molt bonic, molt. Jo crec que es pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
6: De la Maria Nicolau, Cuina o barbàrie. A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees, i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
6: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
6: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però, en canvi, el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval diem-ne l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
5: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
0: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, eh? Un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja
0: i jo
7: a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
0: Però això és... Això és un tresor, Eduard, no el tiris, no el tiris, que no el trobaràs mai.
7: No, res de llançar-los, eh? Tot ben guardat o no, o per jugar.
0: Ni el llencis a la platja, perquè, clar, si no te'l torna ningú, després vés-lo a buscar, que és el
7: és una altra cosa. Però mira, de respecte, a banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenc, ha crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, Bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
8: Hola, bon dia, moltes gràcies.
7: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
8: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si juguen, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com, diguéssim, el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
7: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa, com faríem ara, per exemple, aquí, si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
8: Sí, és clar. O sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important, i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força. Sí, és molt complet, de fet.
7: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta
8: manera.
7: Sí,
8: perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors i corre molt, no?
7: Tu ets un bon jugador de frisbee?
8: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però a veure, llavors has d'intentar entrenar molt.
7: I... Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat amb bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
8: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
7: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres. I, per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, sí. Que, home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
8: Sí. I de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és, diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú. Tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, doncs intentaré entendre-ho i diré, vale, doncs tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
0: Eduard, ni deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
7: Sí, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
8: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? Mm. I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no? Penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona.
7: De vegades, fins i tot, hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
8: Sí.
7: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
8: Sí.
7: És molt diferent dels que he dut jo avui.
8: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic, també, o sigui...
7: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
8: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, el del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
7: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
8: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer.
7: A veure, com l'agafaries?
8: El tires amb la mà cap a fora.
7: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés sí. el disc.
8: Exacte.
0: Sí, sí.
8: I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
7: Home, aquest és més complicat,
8: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen, que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc.
7: Mm. Escolta, tu ets nascut aquí, a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
8: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant.
0: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee? A l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
8: Home, a veure... trobes de tot, no?
0: Sí.
8: Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'última frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, tens que pagar tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta t'ho has de pagar tot tu.
7: I, per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
8: Exacte, sí. Per exemple, jo, si tinc un torneig amb uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors, he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
7: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
8: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
7: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè també es poden seguir a través de YouTube en directe.
8: Sí.
7: Són retransmeses.
8: Sí.
7: Digue'ns-ho, que així podrem sí. gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
8: Campionats d'Europa, sèniors de club a Sardenya. al setembre, finals de setembre.
7: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
8: Moltes gràcies.
7: David Cubota, gràcies.
8: Gràcies.
7: Núria, mira, sí. T'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees.
9: Sí.
7: Quan acabis el programa a les 11, t'esperem aquí, si vols.
9: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí, sí, sí. Vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
7: fantàstic.
9: Baixo. Gràcies,
7: bé,
9: Albert Virgili. Gràcies.
7: Que vagi bé, a reveure.
10: Obert per vacances.
9: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total, que viurem a tot Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
11: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
12: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
13: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li hem dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació. I això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell, que compartim amb els reptils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que som més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
12: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
13: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Te n'adones que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa, tu i sol tranquil·lament, sinó a poder eclipse en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, per 2-5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el puesto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel a les, entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts de la, per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa... tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
10: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost, estarà ja molt baix, i per tant la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt, molt clar?
13: Un horitzó molt clar. Has de ser un puesto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol, des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda, també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre posto. Si esteu pensant, ah, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, per d'incendis, s'estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tinguis edificis sobres al voltant.
10: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen, si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú, doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
13: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus. Un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pensilvània. Aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units, són més espontàniques. Potser ja veurem si aquí se criden o no criden. Però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
10: I, clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent? És a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
13: Que n'hi hagi... Mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no és un problema, si, clar, si estem tots apretats malament res, molt més complicat, eh? Però, bueno, no deixa ser una mica una la reacció, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones és cert que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant. I sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
10: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar? O com podem gestionar una possible frustració?
13: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no es va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fos, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res, i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser allà on el veiem, perquè hi ha molta gent, i per tant... a les 2:15 tothom podrà marxar a casa i, per tant, millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total, que serà visible des del Mediterrani.
10: Mm-hmm. Des del sud del Mediterrani, no?
13: Des
10: del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
13: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, saber, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res. La vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant, haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
10: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
11: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
9: I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 11:15 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
14: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops al dia? Què en penseu?
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
17: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
18: Josep Estanyol, veterinari.
17: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
19: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
18: Gerard Estabanell, educador caní.
19: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal. Depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs pues no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
20: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
18: Quico Baltrons, instructor caní.
20: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
14: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
21: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
18: Marta Ferrés, perruquera canina.
21: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
22: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
18: Marc Sánchez, esteticista canina.
22: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresca una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer. Encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
2: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal. Però clar, si s'en brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentava amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
22: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres. Llavors, com més nets els tinguem, millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
2: També els gossos és una mica com els nens, i als propietaris els hi prenen una mica el pèl. Perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
3: Obert per vacances.
9: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
9: Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
4: Correcte.
9: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
4: No, exactament, anava a dir.
9: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes
4: unions. Fusions.
9: Sí.
4: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
9: Diferent del tot, sí, sí.
4: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
23: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara, ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
9: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
4: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tan professionals com no, inviten també persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i moviment LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
9: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
4: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
9: Mm-hmm. I encara que veiem més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
4: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu, d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són uns guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
9: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
4: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors de Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
9: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
4: Adéu, fins demà.

0: aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Xarango, que els trobo a faltar, i aquí estan ja avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
0: Sí, sí, ens agraden també el Xarango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
1: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
0: Ai, tot, ho vull tot.
1: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
2: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
1: Ja ho veus, Núria,
0: sí.
1: Garlanda.
0: No dono abast, eh? Tinc encara oberta el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per
1: oi
0: fer-me
1: sí?
0: La idea.
1: Oh,
0: no dono abast.
1: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que s'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
0: Vale.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
1: La passadora.
0: La passadora. Ostres, tu.
1: Aquest
0: és que
1: és
0: ni
1: un...
0: un, és que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
1: De Rutes a l'exili, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
0: Sí, clar.
1: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu, i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels països catalans de Núria.

0: Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics. Oh. I jo aquí... Va, aquí li
1: porta,
0: sumo.
1: Clar, això ens porta Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
0: Mira, és que, clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat. I jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, sí, sí, sí, jo estic just allà. Jo
1: crec, ara que has dit tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
0: Zuzi me recibes, oi?
1: Sí. Sí, tal qual. Va, que això està quedat molt fric, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
0: Imagina't.
1: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet, enganxat.
0: Sí, sí.
1: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
0: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
1: Calla, que ja ho
0: tinc. Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
1: no
0: complet.
1: No pateixis, és molt saludador demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
0: Gràcies, gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
1: Enric, fins demà, una abraçada forta.
0: A reveure, tens a les xarxes.
1: Les xarxes socials d'Albert per Vacances, que les nodreixen, i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
2: Aquí Badalona.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
3: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
7: 93 399 37 37.
6: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
7: 93 399 37 37.
6: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
8: Acceptem totes les targetes de crèdit.
9: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
11: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
12: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
11: Més clar, més ràpid, més Badalona.
12: bdncom.cat.
11: Badalona passa aquí.
13: Temperatura a Badalona...
14: 29 graus.
11: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
12: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
11: Més clar, més ràpid, més Badalona.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Són les 11.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Centenars de vehicles van quedar ahir dimecres a la nit atrapats a la C31 al seu pas per Badalona arran d'una manifestació. Un grup de persones van tallar el trànsit passats 2:15 per protestar per la inseguretat al barri de Sant Roc. El detonant de la mobilització va ser un incident amb un gos poc abans de les 9 de la nit. Els Mossos d'Esquadra hi van intervenir com a mediadors. El tall de trànsit es va allargar fins gairebé les 11 de la nit, quan es va reprendre la circulació. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que es treballa per identificar el propietari del gos. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reclamat a la seu de les Nacions Unides que els governs locals tinguin un paper protagonista a l'hora de definir l'agenda internacional que substitueixi l'actual agenda 2030. Albiol ha intervingut aquest dimarts en el 9è Fòrum de Governs Locals i Regionals celebrat a Nova York en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Segons Albiol, per definir l'agenda internacional que substitueixi l'actual, adoptada el 2015, cal aprofitar l'experiència acumulada. Però també cal, ha dit, fer un esforç de sensibilització perquè la ciutadania entengui que els objectius que la conformen no són abstractes, sinó que són polítiques públiques que milloren la vida quotidiana. L'escoltem.
5: Encara hi ha una part molt important de persones que desconeixen què significa, no? I això per nosaltres és molt important perquè, insisteixo, crec que és una filosofia, és una línia de treballar que té que permetre, doncs, que les nostres ciutats i els nostres països siguin cada dia més sostenibles.
4: En el marc de la seva intervenció a les Nacions Unides, Albiol ha defensat que l'aplicació de l'Agenda 2030 no és qüestió d'ideologia, sinó de responsabilitat. Segons el Batlle Badaloní, els ajuntaments, independentment del partit que hi hagi al capdavant, han d'impulsar mesures ambicioses perquè es compleixi el full de ruta establert amb un horitzó que, de moment, té la vista posada a d'aquí 4 anys, però que ja necessita mirar més enllà. I coincidint amb la commemoració de l'any Gaudí, la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, amb seu a Badalona, ha rehabilitat la rèplica de les escoles parroquials de la Sagrada Família, construïdes l'any 2001. Les tasques de rehabilitació han respectat l'essència de la construcció original i preservat els elements que li atorguen el seu caràcter únic. L'espai polivalent compta amb una capacitat per 150 persones. Les actuacions de millora s'han centrat en la coberta de l'edifici amb la seva singular ondulació i en l'interior, on han participat més de 150 alumnes de diferents certificats de professionalitat, com ara els d'edificació i obra civil, electricitat i energia, i els de cursos de maquinària en moviment de terres. Segons assenyalen, des de l'ENS, la rehabilitació representa un homenatge a les escoles taller i a la formació en els oficis. L'alumnat, explica, ha tingut l'oportunitat de participar en un projecte real, adquirint coneixements i habilitats en la interpretació, execució i conservació del patrimoni arquitectònic. Ho ha detallat la gerent territorial de la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya, Lucía López.
6: Hem tingut des de rajoles, des de paletes, des de gent que ha utilitzat el que seria les instal·lacions electròniques. Han conjugat el que és, evidentment, la evolució del sector de la construcció, però s'ha treballat de manera artesanal. Per tant, han treballat i s'han configurat més de 9 certificats professionals, una conjugació del que Fundació Laboral sempre ha intentat treballar i traslladar al sector, que és la formació, la qualificació, la seguretat, sobretot, i, evidentment, després la incorporació al sector de la construcció.
4: I en esports, la Supercopa Endesa Badalona 2026 ja està en marxa. Aquesta setmana ja han sortit els abonaments a la venda i dimarts vinent es produirà el sorteig dels emparellaments de semifinals que seran entre Joventut, Barça, Baskonia i València Bàsquet. El sorteig es farà a partir de les 11 del matí a l'Espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
2: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le va o de la boca.
7: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
8: Un momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué és?
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
7: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
8: Ah.
2: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Ulisses, vine. Són una cosa. Avui volem marxar fins a la població de Pallejà, al Baix Llobregat.
1: Pallejà, no? Sí. Pallejà, com és?
0: Com és?
1: Amb ella i jota, no?
0: Sí.
1: Pallejà, no?
0: Sí.
1: Complicat de dir això.
0: Complicat, eh? Escolta una cosa, en aquesta població la crisi es veu que està afectant més a l'habitual.
1: Mm.
0: Ara et quedes astorat perquè resulta que avui publiquen diferents diaris, entre els quals hi ha El Punt i el diari Avui, que l'Ajuntament d'aquesta població ha recordat als ciutadans que les bosses de plàstic gratuïtes destinades a recollir els excrements de gos no són aptes per guardar-hi aliments.
1: Atenció, eh?
0: Resulta que el consistori ha llançat aquesta advertència arran de la sospita que alguns veïns les utilitzen per la conservació dins la nevera d'aliments.
1: És a dir, la bossa de tifes la utilitzen per guardar els pebrots, no?
0: Sí, les bosses, es veu que ha informat l'Ajuntament, no tenen garanties sanitàries.
1: Home, és evident.
0: Què et sembla?
1: Doncs em sembla que això és de sentit comú, no?
0: Tot bé, perquè es veu que l'Ajuntament d'aquesta població del Baix Llobregat va instal·lar una vintena de dispensadors a bosses de plàstic gratuïtes per tal que els propietaris dels gossos poguessin fer-les servir per recollir els excrements. El consistori preveia en 3 mesos que se'n gastarien 10.000.
1: Mm.
0: Però en realitat ja porten gastades 15.000.
1: Clar, si la gent ho utilitza per la nevera...
0: Eh? Per, en 3 mesos, 15.000. La gent ho deu utilitzar per tot, per les escombraries, per l'entrepà del nen, per posar al congelador el bistec que et queda...
1: Bosses gratuïtes!
0: Pues, per al súper, pues, per al condis,
1: sí, per tot.
0: Anem a trucar-hi a l'Ajuntament, et sembla?
1: Ajuntament de Pallejà.
0: Sí, aviam què ens diuen.
1: Mentre Regina dos Santos balla...
0: Ens faran passar per algun ciutadà.
1: Hmm.
0: Sí. Aviam què ens diuen.
1: Un ciutadà que vol preguntar, no?
2: Ajuntament de Pallejà. En aquests moments les línies estan ocupades.
0: Tothom truca, breu, clar. Tothom ha fet servir aquestes bosses.
1: Mm.
0: És bo el tema, eh?
1: És boníssim.
0: Clar, aquí a Badalona no hi ha bosses aquestes, no?
1: Hi ha bosses de fecular de patata.
0: Però bosses per excrement de gossos no n'hi ha.
2: Ajuntament, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, trucava per ser un veí d'aquí de la població.
2: Sí.
0: Volia parlar amb algú sobre el tema de les bosses dels excrements de gossos.
2: Doncs sí, aviam un momentet, sisplau, li passo medi ambient.
0: D'acord, gràcies.
1: Estan en alerta ja, és greu això. Estan en alerta,
0: home,
1: eh?
0: És que s'han gastat 15.000
1: sí,
0: quan
1: sí.
0: Havien de gastar 10.000 bosses.
1: Estan preparats per retrucades d'aquest tipus. Quina música més maca que tenen.
0: Sí, són una mica de mala qualitat, direm, eh, les bosses.
1: Home, si són per tifes.
2: Sí, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, sóc Joan Pérez, que truco d'aquí del poble.
2: Sí.
0: Mira, jo he trucat perquè volia saber informació sobre aquestes bosses que repartiu. Uh-huh. Resulta que, bueno, avui he vist al diari que no les puc utilitzar com feia fins ara, per guardar aliments i tal.
2: És que aquestes bosses no són per guardar aliments.
1: Què diu ara?
2: Sí, eh?
0: Què diu ara?
2: Home, les bosses pels excrements dels gossos és per els excrements dels gossos.
0: Però, perdoni, eh? Jo és que aquest matí he vist el diari i no m'ho creia. Però no posa res a fora quan ho repartiu en aquests dispensadors.
1: Senyora?
2: Sí, escolti? Però és que... Usted ja saps que si és pels gossos no és per el menjar ni per res.
1: Mm.
0: Però això no es pot utilitzar. O sigui, són tòxiques.
2: Home, tòxiques. És que és una bossa reciclable.
1: Mm.
0: O sigui, no...
1: Reciclada.
0: No puc fer servir per l'entrepà, no?
2: Home, per l'entrepà ja està per els excrements dels gossos.
0: Només, eh? Ja. Bueno, no ho sabia, perdoni, eh?
2: No, i tant.
0: Per això he trucat al consistori.
2: Sí, no passa res.
1: Pregunteu si et pot passar alguna cosa.
0: No pot passar res, no?
2: Home, no ho sé.
1: Oi.
0: No ho sap.
2: Això és per als gossos.
0: Ja, no puc fer servir.
2: Espera un moment, eh?
0: Sí.
1: A veure si ara
0: jo crec que ara en passaran algú altre. Tindràs
1: una malaltia, alguna cosa, ara?
0: Mm. Ara no. Passarà ara, amb sanitat. Sanitat respon.
1: Amb salut directament, perquè els hi expliquis.
0: Mm. Ja ho veuràs.
1: Clar, i si s'ha de contaminat l'entrepà de mortadela?
0: Però escolta una cosa. Aquestes bosses, les que donen al súper,
1: sí,
0: també ho són de reciclables.
1: Sí, i tampoc s'ha de fer servir per als entrepans de mortadela.
0: Però en canvi sí que les fan servir per... els excrements de gossos.
1: Sí, clar.
0: Eh?
1: Pels excrements, per les escombraries...
0: Mm, per l'entrepà.
1: Per l'entrepà també.
0: Per cert, que de seguida marxarem, buscarem...
2: Sí. Bon dia.
0: Bon dia, no, s'ha de parlar amb la seva companya.
2: Sí, què perquè sóc tècnica de medi ambient i me l'ha passat a mi.
0: Ja, ja.
2: Digui'm, què és, un veí de Pallejà?
0: Sí, sí. Joan Pérez, em dic.
2: Digui'm.
0: No, res, li explicava el tema de les bosses que avui he vist al diari.
2: Sí, sí.
0: Que... Jo potser perquè sóc una mica ignorant, i em perdonin la molèstia, però clar, jo ho feia servir també per guardar l'entrepà de mortadela.
2: Mm. Doncs no ho ha de fer servir. Per això s'ha fet la notícia i ja està. I no hi ha més. És una qüestió de civisme.
0: Val, les 300 que tinc a casa les puc tornar, no?
2: Les pot tornar? Home, se les pot guardar. Si vostè té gos, se les guarda i les deixa per...
0: Val,
1: ja li no
2: les deixa per fer-les servir per recollir els excrements, que és per lo que estan destinades.
0: Val, perfecte. És que jo no sabia això. Jo em pensava que eren gratuïtes per fer-les servir per tot.
2: Escolti, ho ha de saber perquè les agafa vostè d'una paperera que posa paperera de gossos.
0: Ja, per ja. No. Però les bosses estan netes.
1: No t'has fixat.
2: Clar que estan netes, però ja tenen una destinació. Vull dir que...
1: Les caques.
2: Està molt clar. Qui ho vol veure, ho veu. Qui no ho vol, i la intenció era evitar comportaments incívics de gent que s'endú les bosses per una cosa que no...
0: Bueno, ara mateix ho tornaré,
2: Vostè té gos?
0: No.
2: Doncs llavors no els hauria d'haver agafat, perquè és una paperera i ho posa per gossos.
0: No tinc gos.
2: És un comportament incívic el que ha fet vostè.
0: Ja. I això em poden denunciar o no? Em poden denunciar la policia o no?
2: No, perquè no el tenim identificat.
0: Ai.
2: No el tenim identificat. Vull dir que no el denunciarem. Simplement volíem evitar aquests comportaments entre la població.
0: Jo demano disculpes, ara mateix són aquestes bosses.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: De res.
1: Encara que estiguin tacades de mortadela, tu torna-les.
0: Atenció, que et tenen identificat.
1: No, que no et tenen.
0: Ah, que no et tenen.
1: Que no et tenen, per això no et denuncien, si no t'haguessin denunciat. Ja. No et tenen identificat, Jordi Pérez.
0: Que busquin el Joan Pérez.
1: Joan Pérez. Sí.
0: Bé, escolta una cosa.
1: Sí.
0: Avui el diari OK, que darrerament ens costa molt de trobar, resulta que publica una notícia que ens ha cridat l'atenció. Han buscat els senyors del què, ja que fa fred a tot arreu, a tot el país, han buscat la població espanyola on fa més fred.
1: Sí, avorrit.
0: Sí, diu que l'han trobat, diu que és la Sibèria espanyola i que està a Sòria. Resulta que el poble es diu Castillejo de Robledo.
1: Preciós.
0: És una localitat que està al est de la província de Sòria. Que, per exemple, aquests darrers dies, en ple casc urbà, hi ha una temperatura, atenció, de 20 sota 0.
1: 20 sota 0?
0: 20 sota 0.
1: Insuportable, això, 20 sota
0: 0. Jo crec que trucarem ara i el telèfon no anirà, perquè les línies deuen estar
1: congelades.
0: Anem a trucar-hi, aviam quina temperatura tenen ara mateix.
1: Castillejo es diu?
0: Castillejo de Robledo.
1: Castillejo de Robledo.
0: Mm. Es veu que és el poble...
1: Més fred de l'estat espanyol. Mira, no va les línies.
0: No va res. Anem a trucar telefònica ràpidament, va. Perquè potser tenen un altre telèfon d'aquest ajuntament.
3: 22 de telefònica, 45 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo iba incluido desde la red fija.
0: Es veu que la carretera que comunica la població és una autèntica... Una autèntica carretera de vidre.
4: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenos días, estoy buscando el teléfono del Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, en Soria.
4: Un momento, por favor.
0: Sí. Hace mucho frío allí.
1: És una dada que no li ha importat el més mínim.
0: Explica avui al diari que el poble aquest, que té 90 habitants...
1: 90.
0: 90.
4: Està consultando, ¿eh?
0: Sí,
1: consulte.
4: Mientras recuerdo que aquí hacemos también reservas de restaurantes, envíos de taxis, pues algún día usted lo necesitará también,
1: ¿eh? De mi que m'importa.
0: Ah, vale. Sí. McDonald's també?
1: És un nou sistema aquest, no?
0: Horóscopo tienen.
4: ¿Me dice a mí?
0: Sí.
4: Sí, entramos en internet, supongo que...
0: Sagitario.
4: ¿Qué quiere que se lo mire?
0: Sagitario.
4: Pues un momentito, anótese el del ayuntamiento que ya lo tengo aquí.
1: Ah, muy bien, apuntemos
4: el ayuntamiento. Es 975-35.
0: Sí, vale.
4: Y ahora
0: ese es el que tengo, no tienen otro. Es que sale un fax.
4: Pues porque ahora las dos funciones.
0: No hay otro.
4: Ahora se lo miro.
0: O el bar del pueblo.
1: Clar, que una població tan petita...
4: O algún comercio. Sí, el ayuntamiento solamente da esa línea.
0: Vale, y otro teléfono público que...
4: Sí, a ver si tengo algo como teléfono público.
0: Un restaurante.
4: Exacto. A ver, espere. Le puedo dar unas bodegas, una casa que hay de turismo rural.
1: Turismo rural, ¿no?
4: Un hostal, por ejemplo.
0: Hostal.
4: El del hostal Venta de Corpes le doy. Que es el Venta de Corpes.
0: Sí.
4: Que es el 975.
0: Sí, vale. ¿Y el horóscopo?
4: ¿De qué, cuál me ha dicho?
0: Sagitario.
4: Sagitario. ¿Para hoy?
0: Sí, para hoy.
4: Para esta semana, vamos.
1: No tindrem temps de trucar al poble, eh?
0: A ver. M'interessa més això que...
1: Això també és veritat. Sagitario, eh? És el teu signe.
4: ¿Qué le leo todo? Sí. ¿El amor, la salud y el trabajo?
0: El amor solo.
4: ¿Solo el amor?
0: Sí.
1: El trabajo también te hauria de preocupar, eh?
4: A ver, los asuntos referentes a sus relaciones sí. afectivas se resolverán de forma más fácil y sencilla de lo que pensaba. No se deje llevar por pensamientos complicados o retorcidos. Y respecto al sexo opuesto, nada es tan dramático como piensa.
1: ¿Cómo?
4: O sea, que si está enfadado con alguien...
0: No lo entiendo, ¿eh?
4: Pues nada, que no es tan dramático como piensa, que si ha tenido algún problema o ha tenido alguna historia, que no es tanto como usted piensa, que es más sencillo, que lo puede resolver de forma más fácil y sencilla de lo que usted pensaba.
0: Muy bien, gracias.
4: A usted por su llamada y buenos días.
0: M'he quedat astorat ara que Telefònica et digui el horòscop.
1: Sí, sí, sí, jo també. Un minut,
0: anem a trucar, corre, per saber només la temperatura.
5: Sí, que... dígame.
0: Hola, buenos días. He llamado a Castillejo de Robledo.
5: Sí.
0: Hola, mira, te llamo de Cataluña, de Radio Badalona.
5: Sí.
0: Mira, te llamo porque me han comentado que es el pueblo de España que más frío hace. ¿Es verdad esto?
5: Pues sí, a ver, espero que los paso con el jefe.
0: Ah, vale, es la Esbaldana, en aquel caso.
1: ¿Quién es el jefe?
6: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
0: Mira, una pregunta. Hoy sale en el periódico que Castillejo de Robledo es el pueblo de España que hace más frío. ¿Qué temperatura tenéis ahora?
6: Pues ahora andamos sobre los 8 o 9 bajo cero, por ahí andamos.
0: ¿Solo, eh?
6: Solo, sí.
0: ¿Y es verdad que llegáis a 20 grados bajo cero?
6: Sí, sí, sí. Ayer, bueno, antes de ayer sí, hasta 20 llegamos. Vamos, tenemos zonas del pueblo que ni tenemos agua ni tenemos nada.
0: Ya. Bueno, gracias por todo.
6: Pero vamos, sigue nevando y sigue haciendo muchísimo frío.
1: Sí, sí, muy bien. Vamos de Fred.
0: Como el Polo Norte, como la Siberia.
6: Yo creo que más, ¿sí?
0: Más. Muy bien, gracias por todo.
6: Gracias. Venga, a usted. Buenos adiós. Días.
0: Ve, escolta, marxo.
1: Sí, 9 graus sota zero, eh?
0: Sí, sí, ara mateix, eh? Temperatura normal. De mig matí, de mig matí.
1: I nosaltres amb 5 ja estem congelant-nos.
0: Escolta, acabo només amb un titular. Un adolescent de Califòrnia que ha enviat 14.528 SMS en un mes. Sí. Què et sembla?
1: Ja veuràs quina gràcia farà quan arribi la factura.
0: Ja li ha arribat, $2.000.
1: $2.000.
0: Sí. Apa, marxo, fins demà.
1: Adéu.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Z.
9: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
12: Està. Què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la más mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: He llamado a Telechorro.
14: Sí, però no.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
16: Manténgase a la espera, gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
17: Bueno, porque...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest espai número 500 de Víctimes al telèfon, mm-hmm, amb les altres notícies de l'actualitat.
1: Escolta una cosa, ja que parlem del programa, tu saps que el nom de 5 minuts més...
0: va ser idea teva.
1: Sí, però no és original.
0: No.
1: De fet, TV3 fa uns anys hi havia un programa que seia 5 minuts més.
0: A TV3?
1: A TV3, sí.
0: No ho
1: recordo. Bé, al Canal 33.
0: No ho recordo.
1: Però és més, actualment...
0: sí.
1: Hi ha algun programa de ràdio i de tele que es diu 5 minuts més a mitjans de comunicació també locals.
2: 5 minuts més.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Per exemple, a Ràdio Olot.
0: A Ràdio Olot, sí.
1: Sí, tu recordes que un dia ho vam comentar-ho, això.
0: De fet, vam sentir la sintonia i tot.
1: Sí, anem a trucar-hi, aviam si hi ha algun component del programa 5 minuts més.
0: A veure quantes edicions porta.
1: Sí.
0: Perquè en teoria estan abans que nosaltres, però... potser no porten el compte.
1: Anem a trucar, aviam quantes edicions porta el programa.
0: 5 minuts més. A Ràdio Olot.
1: Mm. Gran ràdio.
0: Gran ràdio.
1: No, no, de veritat.
0: Que sí. I gran programa, els 5 minuts més.
1: Aviam si hi ha algú a Ràdio Olot.
0: Home, hauria d'haver-hi algú, no?
1: Home, sí.
0: Tu hi has estat?
1: No, a Olot sí, però la ràdio no.
0: Però l'has escoltat, la ràdio?
1: D'Olot, sí.
0: Ja està bé, eh?
1: Moltes vegades, perquè jo havia anat a Olot molts estius i és la ràdio que ja s'escolta, Ràdio Olot.
0: Mm-hmm. Doncs em sembla que no hi són, els dels 5 minuts
1: no
0: més.
1: No hi són.
0: No hi són, oi?
1: Fem una cosa.
0: Podem aprovar o què?
1: Sí, però podem buscar el telèfon per una altra banda, una altra línia. Hi ha a la televisió de Mollet...
0: sí.
1: He vist a la seva graella de programació que hi ha un programa de 5 minuts més. M'he quedat astorat.
0: A on? A quina
1: televisió? Al Canal de Mollet. De televisió, en aquest cas, eh?
0: Sí.
1: Tenim el telèfon també de la televisió de Mollet. Anem a trucar-hi.
0: Molt bé, anem a trucar-hi.
1: Però veig aquí que s'emet molts dies a la setmana. Tinc la programació.
0: Mm.
1: I gairebé cada dia fan un programa que es diu 5 minuts més.
3: Digueu.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: He trucat al Canal de Mollet.
3: Sí.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Digue.
1: Mira, una pregunta. Aquí a la tele hi ha un programa que... al Canal de Mollet, eh? Tenen un programa que es diu 5 minuts més?
3: Sí.
1: I em pots explicar de què va? És que truco des d'un programa que es diu 5 minuts més, també.
3: Aviam, nosaltres 5 minuts més d'informatiu.
1: D'informatiu?
3: Sí. Ah. O sigui, nosaltres l'informatiu el fem d'un quart d'hora...
1: sí.
3: I un cop a la setmana fem 5 minuts més en el qual un tema important de la setmana el tractem en profunditat.
1: És com un annex.
3: Sí. Per exemple, els plens, quan sí. Hi ha ple, el ple de l'Ajuntament, que hi ha un cop al mes, per aquests 5 minuts més els dediquem al ple.
0: Aquí fa un contraple.
3: Llavors és quan ja...
1: Nosaltres a Ràdio Badalona els 5 minuts més dura, atenció, 4 hores cada dia. De 9 a 1.
3: El nostre dura 5 minuts, eh?
1: El vostre dura realment 5 minuts.
3: El nom té 5 minuts més perquè és com una notícia ampliada, eh? És un reportatge.
1: Doncs moltes gràcies, de veritat.
3: De res, tot el contrari.
1: Gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, moltes felicitats pels 500.
1: Gràcies, adéu.

0: Anem a d'altres temes, sí. Mentre truquem a Ràdio Olot, que en diuen que tenim un altre telèfon. Moltes vegades també passa això, eh?
1: Els serveis de documentació d'aquesta secció, que són molts.
0: Ja. Vull fer un experiment ara mateix.
1: A veure, quin experiment
0: vols fer? Ja tremoles, oi?
1: Sí.
0: Ja tremoles. He triat uns telèfons...
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Digui'm.
0: Hola, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
0: Qui ets?
2: Jo sóc la Margarida, d'administració...
0: De la Ràdio d'Olot, eh?
2: Sí, exacte.
0: Mira, demano per algú del programa 5 minuts més.
2: Sí, el Joel Tallant, doncs.
0: S'hi pot posar?
2: Un momentet,
0: molt bé.
1: És com amiga de la Maria Dolors,
0: sí.
1: La Margarida?
0: Molt simpàtica.
1: Sí, la Margarida, i tant. Buscant el Joel, Lluent?
0: No sé què m'ha dit. Joan.
1: Joan, que deu anar a estar a l'antena, vaja, segur.
0: No sé, perquè crec que el fa més d'hora, el programa.
1: Sí, hauríem pogut intentar fer una comunicació.
3: Sí, digui'm.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Què tal, com anem?
3: Bé, i tu?
0: Et truco de Ràdio Badalona.
3: Digue'm.
0: Escolta una cosa, et dic una cosa. Estàs a l'antena.
3: Ah, molt bé, perfecte, fantàstic.
0: Què et sembla?
3: Molt bé, genial.
0: Ara em pots... bé, pots fer el que vulguis.
1: Ens pots insultar.
0: Et pots insultar, si vols. Escolta una cosa, et truco perquè et truco dels 5 minuts més de Ràdio Badalona, que avui fem 500 programes.
3: Ah, molt bé, enhorabona.
0: I volíem saber, jo crec que vosaltres encara... Sou més antics que nosaltres, oi?
1: Teniu el copyright.
0: Sí, teniu una mica el copyright.
3: No sé exactament quants programes portem ara mateix, m'enganxes en fred, però jo diria que... Home, anem pel quart any, pràcticament, eh?
0: Doncs sí, per tant, segur, perquè nosaltres anem per la tercera temporada.
1: Per tant, deu portar 600, 700,
3: sí, sí.
1: Pràcticament.
3: Aprox.
0: Sí. I escolta una cosa, i els 5 minuts més de Ràdio Olot, quin hora hi té?
3: Els 5 minuts més de Ràdio Olot comença a les 7 del matí i s'acaba a les 10.
0: A les 10.
3: Sí. La temporada passada allargàvem fins a les 11 del matí. Aquest any ens quedem a les 10. I, bueno, és un despertador amb notícies, música, concursos, entreteniment, seccions de col·laboradors de diverses matèries.
0: Despertador, vaja.
3: Sí, un despertador.
1: Molt bé. A quina hora et lleves?
3: A quina hora em llevo?
1: Sí.
3: Gran pregunta. Em llevo entre un quart i dos de sis. És l'hora que tinc el despertador assignat. De vegades em llevo tres quarts, també t'he de ser sincer.
0: Ja.
3: Sí, però vaja, la idea és ser aquí almenys com a mínim una hora abans. Aquí, vull dir, aquí a la feina.
1: Nosaltres comencem a les 9, eh?
3: Home, això no té cap mèrit.
0: Ja.
3: Això no té cap mèrit.
0: A les 9 al programa, eh?
1: Però acabem a la 1, eh?
0: S'acaba a la 1, eh?
3: Ah, bueno, vale.
1: Ah, fem 4 horetes.
3: Sí, bueno, però vosaltres a quina hora entreu a la feina?
0: A les 8.
1: A les 8.
3: Ui, això és horari...
0: Sí, de ministre.
3: De ministre, just.
0: Sí, de ministre.
3: Però està molt bé.
0: Molt bé, doncs, escolta, de veritat, gràcies per la complicitat.
3: Sí, gràcies a vosaltres per trucar. I escolta, enhorabona, eh? I per molts anys.
0: Molt bé, doncs, gràcies.
3: Escolta, aquesta us la tornarem, eh?
0: Sí, cap problema, eh?
3: Us la tornarem.
0: Cap problema.
1: Ens trucarem en directe.
3: Mira, doncs m'has donat una idea. Sí, és una possibilitat.
1: Truca abans de... després de les 8, per això.
3: Molt bé, no? Sí,
0: perquè a les 7 no hi ha ningú.
1: No hi ha ningú aquí.
3: Molt bé.
0: Gràcies.
3: Una abraçada.
1: Adéu.
3: Adéu.
1: Si trucaran i s'hi posarà la dona de fer feines.
0: Sí, sí.
1: Abans de les 8.
0: Escolta una cosa, anem a fer un experiment.
1: Sí, quin és l'experiment?
0: L'experiment que fem ara mateix és, atenció, volem fanfàrria, una mica de fanfàrria, vinga, o alguna cosa, per canviar un experiment que serà trucar en directe a diverses cases, a diversos domicilis de Badalona, preguntant com es diu el programa del matí de Ràdio Badalona.
1: Saps que això ho vam fer fa un temps i va sortir
0: bé? Sí, però hi ha una diferència.
1: Quina és la diferència?
0: No dic la diferència. Anem a trucar en directe. Són domicilis a Badalona, tots?
1: No entenc quina és la diferència.
0: Hi ha una cosa en comú, i hauràs d'encertar-ho tu. És com un joc, això.
1: Com un joc? Avui m'esteu posant molt a prova,
0: Ara no contestarà ningú als 6 telèfons, crec. Tenim 6, Xavi, perquè jo no tinc la còpia. Tenim 6, aquests telèfons.
1: Ara sí.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, mira, te llamo de Ràdio Badalona.
4: Sí.
0: ¿Eres Julián?
4: Sí.
0: Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo se llama el programa de la mañana de Radio Badalona?
4: Pues no.
0: No, no. ¿Tú cómo te llamas, Julián? ¿Qué más?
4: Julián Tornero.
0: Julián Tornero. Vale, y no lo sabes, ¿no?
1: No me puedo creer.
0: Vale, perfecto, gracias.
4: Nada.
1: No me puedo creer.
0: Hem buscat tots els torneros a Badalona, que surten a la guia.
1: Però és conscient que podia sortir algun familiar meu aquí.
0: I et passaré, et regalo el llistat a la guia telefònica que hem trobat aquestes 6 persones que es diuen Tornero.
1: Home, els trucarem, eh?
0: Sí?
1: Home, i tant, deuen tenir alguna relació amb mi, deuen tenir.
0: Un dia podies fer una tertúlia.
1: Perquè... tertúlia de torneros.
0: Sí, tertúlia de torneros.
1: Sí.
0: Santa Teresa salta a la red. Es veu que les carmelites escalces d'Èssica... Què?
1: Les carmelites descalces d'Èssica?
0: Sí, es diuen així, les monges. Es veu que busquen més monges mitjançant un vídeo del YouTube que mostra la vida a clausura.
1: Que moderna.
0: Titular del diari El País, Dios te llama en YouTube. Diu, comunidades de monjas recurren al vídeo en la red ante la falta de vocaciones. Ens anem a posar seriosos.
1: Sí?
0: I anem ara mateix a visualitzar a través de la ràdio aquest vídeo del convent. És aquest?
1: Aquest és el so, eh?
0: Sí, aquest és el so del vídeo de les Carmelitas Descalzas de Écija. Però atenció, perquè se sent així de malament. O sigui, hi ha moments que estan malament, però les monges ho han deixat.
1: Però això és el dimoni.
0: Ara de seguida hi haurà una veu en off. En off, que ens informarà. Aquí van apareixent imatges del convent i de la seva vida diària.
1: Sí.
0: Com fan pastissos, com els
1: si
0: dolços...
1: Fos, com si fos marinador, no? El
0: sí.
1: campo de gol, la piscina...
0: Sí, sí, sí, sí. El jardí de les monges...
1: Sí.
0: La font ornamental que tenen...
1: L'austre, eh?
0: Sí, sí, tot, tot,
5: com
0: tot.
5: Que procure...
0: Atenció!
5: Con que procuremos guardar cumplidamente nuestra regla y constitución con gran cuidado, espero en el Señor admitirá nuestros ruegos, que no os pido cosa nueva, hijas mías, sino que guardemos nuestra profesión, pues es nuestro llamamiento y somos obligadas, aunque de guardar a guardar va mucho. Dice el principio de nuestra regla que oremos sin cesar,
0: las onadas,
5: con que se haga esto con todo el cuidado que pudiéremos, que es lo más importante, no se dejará de cumplir los ayunos y disciplinas y silencio que manda nuestra orden, porque ya sabéis que para ser la oración verdadera se ha de ayudar con esto, que oración y regalo no se compadecen.
1: No lo entenc.
0: Sí, sí, això, i el vídeo va continuant, eh?
5: Así animaba Santa Teresa a sus hijas en camino de perfección. Un libro escrito para sus monjas de San José.
0: Bé, escolta una cosa, però que aquestes monjas de Écija no són les úniques, perquè avui també expliquen al diari El País que hi han d'altres que estan buscant a joves a través d'internet, a través de penjar vídeos a través de la xarxa. És el cas també d'un altre convent, el Monasterio de San Pedro de las Carmelitas de Osuna, a Sevilla, que segons explica avui Sor María de Amor Gobe...
1: No, no pot ser.
0: Que sí, ho posa aquí.
1: Sor María de Amor?
0: Sor María de Amor Gobe.
1: No pot ser,
0: Ho posa al País. No m'ho invento,
1: Molt bé.
0: Diu que esperen que aquests vídeos donguin resultat i que més joves s'hi acostin al convent.
1: Però això està bé, l'església es modernitza, ho trobo fantàstic.
0: Anem a trucar-hi, si et sembla, aquesta hora, al convent. Aviam què t'ha explicat.
1: A Sant Pedro o...?
0: No, anem a trucar a les Carmelitas Descalzas.
1: A les que estan descalzes.
0: Truquem a Écija. Això és Sevilla.
1: Home, podries trucar que ets d'una empresa de sabates.
0: No.
1: Però crec que ho notarien.
0: Aviam si tenim línia i podem contactar.
1: És que està molt lluny, i triga una mica.
0: Bueno, de fet, avui diu el diari de La Vanguardia que no paren de rebre trucades a tot arreu.
1: T'imagines? I ara que ho han publicat encara més.
0: Han recibido una avalancha de llamadas telefónicas.
1: A veure si agafen el telèfon, perquè potser...
0: Potser aquesta hora estan fent pastissos, És l'hora de fer pastissos.
1: No, estan resant. Aquesta hora deu haver-hi alguna oració.
0: Home, però algú ha d'agafar el telèfon al convent.
1: No, el problema és que com van descalces, saps? No sents qui va agafar el telèfon i una per l'altra no l'agafa.
0: No té res a veure, home. Hola? Ens han agafat?
1: Ave Maria?
0: Hola?
1: Ave Maria?
0: Torna a marcar.
1: Està penjant, no sé què passa.
5: Esto de amistad se reagrupan bajo una regla común,
0: como hermanos de la Bienaventurada
5: Virgen María del Monte Carmelo.
1: Ah, que m'estan convencent,
5: Han sido el Carmelo.
0: Jo et veig, en un convent, ja faria si t'ho volia dir.
5: Hundiéndose en la fe para vivir en plenitud el misterio de Dios.
0: Atenció, atenció al titular.
1: Ho explicaré un altre dia.
0: Acabes de dir que tu de petit volies ser mossèn?
1: Sí, però això ho explico un altre dia. Un dia ma mare volia ser Goku, volia ser mossèn i su bizarreta.
0: Entre Goku, mossèn i...
1: I Indiana Jones, també.
0: Sí.
1: Bé, un quan és petit, escolta.
0: Bé, escolta, aviam si alguna de les monges pot agafar el telèfon.
1: Sí.
0: En aquest convent, recordem que podeu veure aquest vídeo a través d'internet, si poseu, al YouTube, si poseu Vivir com una Carmelita, per a què? Si poseu això...
1: Tot això hem de posar.
0: Sí, vivir com una carmelita em pregunta, eh? Per a què?
1: Home, doncs, el convent és ben maco, eh?
0: Sí, sí, és preciós, sí. És Jordi preciós, sí.
1: I no
0: escolta,
1: la contaminació...
0: no contesten de moment. Anem a la part final de l'espai, aviam si ens contesten. Vinga. I anem a d'altres temes al dia, et sembla?
1: Som-hi.
0: Doncs som-hi. Ara... Hola, buenos días.
6: Buenos días.
0: He llamado al convento.
6: Sí, un convento, sí.
0: Sí, el convento de San José, ¿no?
6: Sí,
0: de las Carmelitas Descalzas de Écija.
6: Sí.
0: Es que tardabais mucho en coger el teléfono.
6: Sí, que estamos lejos.
0: Ya, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Ah, ya, un momentito, lo pongo con nuestra madre, ¿vale?
0: ¿Sor madre?
6: Sí, la voy a llamar a nuestra madre, un momento.
0: Vale, perfecto.
6: Vale.
1: Però la madre, vol dir la madre superiora o la madre de verdad?
0: La madre de superiora de, del convent.
1: Ah, la madre superiora.
0: Mm. Aviam, t'hem d'enviar uns dolços.
1: Sí, t'ho van enviar un dia, no?
0: Sí, d'un convent de no sé on.
1: Mm.
0: Eren bons.
1: Molt bons.
0: Mm-hmm.
1: No fan una altra cosa durant el dia, fer dolços i resar, no?
0: Sí, sí, sí. Eren boníssims.
1: Mm.
0: Eren... Què portaven? Canela portaven? No me'n recordo.
1: Cabell d'àngel, no, eren?
0: No, cabell d'àngel no.
1: Home, sent monges, cabell d'àngel, que millor.
0: No, però això no portava perquè hagués arribat aquí caducat, eh?
1: Sí, potser sí.
0: I malmès. Bé, espero que aquest convent no sigui gaire gran.
1: Sí, gaire gran.
0: Perquè, clar, nosaltres això és en directe i, clar, si està a l'altra punta, veurem què passa, eh?
1: Jo no vull fer broma, però van descalces de veritat o no?
0: Que no, home, no. Hi ha un titular, en aquest cas, al País, que diu «Antes los jóvenes venían a la iglesia, pero ahora hay que hacer promoción». Promoció s'ha de fer.
1: I tant. I per què no anuncis per televisió?
0: Jo no sé com tu no surts a internet, també, al YouTube.
1: Anunciant què?
0: Anunciant els 5 minuts més. Ara això és el futur, Carles.
1: Sí. No, no, és possible.
0: Què anuncis al tot? No, anuncis a...
1: Però,
0: a internet.
1: A TV3? Ah, al YouTube.
0: Sí, sí, sí. Bé, veurem que... quan tarda.
6: Sí, nuestra me dice que se le puede disculpar que en este momento no lo puede atender. ¿O se necesita algo?
0: Bueno, queríamos saber cómo va el tema del vídeo de internet, del vídeo del YouTube.
6: El vídeo... Pues nada, nosotros...
0: Bueno, es que creo que hoy sale en el periódico que el vídeo está, bueno, causando furor.
6: Sí, que nosotros ni siquiera, como no leemos los periódicos tampoco, ni sabemos claro. Por dónde va la cosa. Eso fue un vídeo que lo hicieron amigos y nada, para... Y después se le ocurrió poner en internet para dar a conocer nuestra vida, pero que nosotros no... No sé por qué estará haciendo tanto furor. ¿Será porque la gente ya está cansada de tanta cosa?
0: Bueno, porque en el vídeo también se explica un poco vuestra vida,
6: claro.
0: El día a día, y esto la gente que, bueno, que no conoce la vida en el interior de un convento,
6: claro.
0: Esto siempre gusta.
6: Claro, debe ser eso. Que te llama la atención una vida que, a los ojos del mundo, pues no vale nada, vamos, a lo que el mundo tiene por valor, ¿no?
0: Ya, ya. Una pregunta, porque este vídeo también sirve un poco para promocionar el convento, para que más jóvenes vengan al convento.
6: Pues si sirve para eso, bendito sea Dios. Si Dios por ahí se vale de eso, para llamarle a alguna joven, pues bendito
1: Ave
6: sea
1: María.
6: Dios. Claro.
0: ¿Cuántas carmelitas sois aquí en el convento de San José?
6: 12 somos ahora.
0: ¿Ahora?
6: Sí.
1: Como los apóstoles.
0: ¿Y eso es mucho o poco?
6: Nuestro número es limitado, es hasta 21 monjas.
0: 21, o sea que hay plazas.
1: No.
6: Sí, sí, hay plazas.
0: Hay plazas libres.
6: Sí.
0: ¿Y por qué cree que no las jóvenes no vienen ahora?
6: Porque yo creo que están muy aturdidas, ¿no? Con tanta cosa que hay ahora. No, es difícil escuchar la voz de Dios en este mundo que todo es imagen, aparato, música. Las jóvenes están siempre con el cosito en la oreja.
0: Ya, es que todo va muy rápido ahora.
6: Un aceleramiento que no hay tiempo para escuchar a Dios. Y si, aunque Dios cuando
1: como
6: él
1: si
6: quiere
1: tuviéramos
6: escuchar,
1: un número de teléfono móvil.
0: Ya. Pero, ¿usted ha visto el vídeo?
6: Es que no sé ni qué vídeo es porque el muchacho que lo hizo me dijo a mí que no era el que... Nosotros hicimos un vídeo aquí hace, no sé, dos años. Un vídeo...
1: Uy.
6: Que nosotros teníamos aquí por si alguna joven venía. Pero dice que es uno que él ha hecho, pero con foto, ni siquiera ha sido un vídeo.
0: Bueno, hay fotos, el convento, sale sí. Los fruteros, el jardín.
6: Claro, sí, será foto que la... Lo que pasa es que él es muy listo, parece que le habrá hecho un vídeo. No, la verdad que ese, creo que no. El que están sacando ahora no.
0: Ya.
1: No lo ha visto, ¿eh?
0: Bueno, pues mírelo en internet si tiene.
6: No, tampoco tengo internet, así que será cuando él venga que vea algún...
0: Una pregunta.
6: Sí.
0: ¿Hacéis dulces, pasteles?
6: Sí, unos bizcochos hacemos.
0: Sí, ¿cómo son? ¿Cómo se llaman los bizcochos?
6: No, bizcochos le decimos nosotras.
0: Bizcochos, ¿eh?
6: Sí, es como para el desayuno, ya está.
0: ¿Y cómo son?
6: Pues como si fuera esta de las tortas de aceite.
1: Oh,
6: no sé cómo le...
0: ¿Cómo, si como las tortas de Rosales, de Inés Rosales?
6: No, es como un bizcocho, como un bizcochuelo, pero
0: ya,
6: no
0: es que
6: así,
0: en el Carrefour y en el Condis venden unas tortitas que se llaman tortitas Inés Rosales.
6: No, esas las conozco porque a veces las han traído aquí. No, estos que son esponjosos, o sea, no sé cómo decirle, un bizcocho.
1: Un bizcocho.
0: Qué bueno, ¿no?
6: Sí, son
0: buenos. ¿Y esto lo vendéis?
6: Sobre todo para el tiempo de Navidad.
0: Ah.
6: En este tiempo, si viene alguien a encargar y eso, porque tampoco...
0: Ya se ha acabado ahora.
6: Sí,
0: ¿Y enviáis por correo?
6: ¿Cómo?
0: Si enviáis por correo.
6: ¿Por correo? Sí.
0: Sí.
6: Si lo te paga el correo, el que quiera, sí, se puede mandar.
0: Podríamos aquí... ¿nos podrías enviar una cajita?
6: Para un bizcocho, si este me dice la dirección.
0: Lo pagamos, ¿eh?
6: Bueno, yo le mando a... ¿Cómo se llama?
0: A Radio Badalona, sí.
6: Ajá, ¿radio?
0: ¿Qué vale esto?
6: El bizcocho lo creo que está,
1: creo,
6: a 8 euros, me parece.
0: Ah, vale.
6: Que
1: ¿a 8 euros el bizcocho?
0: A ver, te doy la dirección.
6: Sí.
0: Mira, es Radio Badalona.
6: Badalona, ¿no?
0: Badalona.
6: Con la B alta, con
0: sí,
6: la...
0: Sí, Badalona con B alta.
6: Vale.
1: ¿Con B alta? Que es
6: sí,
1: catalán, esta noia.
6: Radio Badalona, ¿qué más?
0: Esto es calle San Agustín.
1: Mira, sí. Me agradará el nombre.
0: También es santa la calle.
6: Sí.
0: Número 11.
6: Ajá, vale.
0: El código postal,
6: sí.
0: 08915.
6: 08915, sí.
0: Badalona.
6: Ajá.
0: Cataluña.
6: Cataluña, ah, muy bien. ¿Un solo bizcocho quiere?
0: Bueno, ¿cómo es el bizcocho? ¿Cuánto mide?
6: Qué sé, pero será así, no es muy grande.
1: ¿Para cuántas personas?
0: ¿Para cuánta gente es?
6: A lo mejor si lo parte así en cuatro, le salen buenas cuatro porciones.
0: Bueno.
6: Si quiere, le mando una cajita con dos.
0: Sí, una cajita con dos.
6: Vale.
1: ¿Sí que pagará? ¿Fran Famadas?
0: Bueno. Si es tan amable.
6: Sí, cómo no.
0: Ya. ¿Y el nombre de la persona? ¿Fran?
6: ¿De qué persona?
0: De la persona que va a la atención cuando lleve la caja a la radio.
6: Ah, sí. Vale.
0: Fran Famadas.
6: ¿Fran?
0: Famadas.
6: Termina
0: es...
6: con una X, ¿no, Frank?
0: ¿Con una X? No. Bueno, sí, con una X.
6: Con doble X.
1: Sí. Con doble X, eso, con doble X.
6: Y después, Frank, y el...
0: Famadas, Famadas.
6: Famadas.
0: Sí, Famadas.
6: Vale. Muy bien.
1: Ja els has vist prou, els bizcochos, si ho ponen el seu nom.
6: Ja, no?
0: Ja està.
6: Muy bien.
0: Pues nada, gracias por todo.
6: No, que Dios se lo pague a usted.
0: Venga, ¿cómo se llama? Bendiga. ¿Cómo se llama?
6: Ah, no, mi nombre no se va a decir, vale.
0: Ah, hermana, gracias.
6: Convento, sí.
0: Vaya con Dios.
6: Y quédese con él, adiós, que Dios le bendiga, adiós.
1: ¿Vive usted con él?
0: Quédese usted con él.
1: Sí, estoy con él. No, hombre, no. Que això sí, com para, ni para ti ni para mí, no, Dios está con todos.
0: Bé, veurem, provarem aquest bizcocho.
1: Sí, bé, provarem, no ho sé, ja t'ho deia, que si li envies al Frank, no ens el
0: manem. Bueno, Francs, no, ha dit?
1: Francs, sí, Francs.
0: Sí.
1: Francs Famàlegs.
0: Sí. Bé, veurem que, com és aquest bizcotxo.
1: Sí.
0: Anem a altres temes del dia, et sembla? Deixem el tema de les monges. Ja ho sabeu que a 3 internet podeu veure aquests vídeos que avui publiquen diferents diaris. I parlem, anem directament fins a l'aeroport del Prat, a Barcelona.
1: Som-hi.
0: No sé si saps que gairebé està a punt la T1, aquesta nova terminal de l'aeroport de Barcelona. Ja està gairebé a punt, ja era hora, després anys d'espera. Bé, resulta que ara la nova TU de l'aeroport de Barcelona busca figurants.
1: Sí.
0: Busquen 6.000 persones que simulin tots els procediments que realitzen els passatgers d'un aeroport per posar a prova la capacitat de la nova terminal.
1: Molt bé, i això...
0: Que Aena vol assegurar-se que totes les infraestructures de la nova terminal TU funcionin correctament per quan entri en funcionament. Per aconseguir-ho, han decidit convocar un càsting de figurants. Això que els actors hauran de simular tots els procediments que realitzen els passatgers, com facturar maletes, passar pel control de seguretat, embarcar, recollir equipatges, etcètera, etcètera.
1: Insultar l'home que et registra, no?
0: Sí, despullar-te perquè et deixin passar per al control.
1: Sí, tot això.
0: Això que això es farà al febrer, durant el mes de febrer, dimarts i dijous, entre 9:15 del matí i 4:15 de la tarda.
1: Home, déu-n'hi-do, no?
0: Els actors es veu que cobraran entre 40 i 50 euros per realitzar sessions de 7 hores.
1: Home, molt no és.
0: Ja es poden quedar...
1: La feina.
0: El paper, home...
1: Molt no és, però
0: 7 hores, 50 euros.
1: Però no fan res, No és de fer res, no?
0: Es cobra més aquí o a la TU?
1: Home, aquí.
0: Aquí, a la TU.
1: No hi ha dubte. Aquí es cobra més que a la TU.
0: Bé, anem a trucar, si et sembla, aeroport de Barcelona. No sí. He trucat mai.
1: No, és veritat. Truca'm a l'aeroport de Barcelona.
0: Típic telèfon que truca molta gent per dir que hi ha bombes per tot arreu.
1: Sí?
0: Sí.
1: No ho he fet mai, això, ja.
0: Mira, so directe, comunica. Que és raro que comuniqui l'aeroport de Barcelona.
1: Sí, no?
0: Sí, és estrany. Torna'm a trucar-hi. Per cert, tenim connexió directa amb l'aeroport. Ho sento,
1: sí, sento
0: a través dels companys al Prat Ràdio.
1: Sí, sí. Ara surt un avió cap a Madrid.
0: Mira. Sí, mira. És Spanair, és.
1: És Spanair.
0: Què, comunica el telèfon?
1: Encara caurà un al Besòs.
0: Anem a trucar... Si... No diguis això, home. Anem a trucar telefònica.
1: Home, ho dic perquè... Per la notícia del
0: Biofatson. Truquem a telefònica que ens passin directament, potser serà més fàcil.
7: ...de telefònica, 45 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo IVA incluido desde la red fija de telefònica. Otras redes consultar. El de telefònica.
0: Sí. Mira, mira l'avió.
1: Són macos de veure, eh?
8: Telefònica, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Hola, bon dia. Em pots donar el telèfon de l'aeroport de Barcelona?
8: El aeropuerto de Barcelona.
0: Sí, sí. El Prat.
8: Discúlpeme, ¿desea alguna información dentro del aeropuerto o únicamente
0: bueno,
8: la...
0: Quiero hablar con alguien del aeropuerto. De información, supongo.
8: Pero no es información de algún vuelo.
0: No.
8: Ah, de acuerdo.
0: Es para un casting.
8: Muy bien, de acuerdo. Un momento, por favor.
1: Lo trobo normal, ¿eh? Lo trobo normal.
8: Sí, perdone, mientras le estoy revisando la búsqueda...
0: ¿Tenéis regalo? ¿Tenéis regalos?
8: ¿Quién?
0: ¿Vosotros?
1: La tele.
8: No, regalo la promoción.
0: De la

0: La cita previa.
1: Oiga, oiga, debe el teléfono.
0: Ah, de acuerdo, tome nota.
2: Pobre aduana, pero no te quiero decir.
0: El número solicitado es un número general, es que sí. Nos consta aquí. 902.
1: Sí.
0: 47.
1: Sí.
0: 04, que si quiere también le conecto directamente.
2: Bueno, no, que no queremos nada más. Sí, gracias.
0: Bien, gracias por su llamada.
3: Servicio de información.
1: Se habla Telecinco ya.
2: Si quieres trabajar. Sembla allò de la sopa de lletres, que et faràs tallar hores i hores.
3: Què informació necessita?
1: Ui, ja comencem aquest telèfon.
3: Informació del pàrquing, accessos a l'aeroport...
1: Això serà horrorós.
3: ...servicios al passajero.
1: Què diem? Càsting, càsting.
3: Para recibir información del pàrquing, diga pàrquing.
2: No, no, pàrquing no, càsting. Això no serà fàcil.
3: Lo sentimos. No podemos identificar su petición con claridad.
1: Sí.
3: No se retire, por favor.
2: Un
3: operador. Le atenderemos personalmente.
1: Ah, així m'agrada. Estem trucant a l'aeroport de Barcelona, clar.
4: Dius la feina. Buenos días.
1: Hola, bon dia. He trucat a l'aeroport de Barcelona.
4: Sí, dígame.
1: Mira, truco pel tema del càsting.
4: Ah, vale, pues lo voy a pasar con ellos.
1: Vale, vale.
2: Veus que bé, que
1: escolta, jo m'agafo un dia lliure, jo t'ho dic ara, eh.
2: Per fer el càsting,
1: home.
2: Pues si es dic que pagaven poc.
1: 6.000 persones.
5: Terminal B.
1: Hola, bon dia.
2: Què diu?
5: Hola.
1: Hola, mira, busco, truco pel tema del càsting.
5: Perdón, ¿truques?
1: Pel tema del càsting.
5: De càsting, tema de càsting.
1: Sí, el tema del càsting.
2: Ah, on comencem?
5: No, no, no sé res.
1: Com?
5: Que no sé res.
1: Ah,
5: de càsting, no, no, no.
1: Bueno, truco perquè Aena està buscant 6.000 persones que simulin a la nova TU.
5: No, debes mirar en la pàgina web Aena, en internet.
2: Quin idioma
5: parla? En pàgina web Aena, internet.
2: A la pàgina web d'Aena, internet.
1: Sí, però
5: en pàgina web Aena.
1: Però...
5: No, aquí tenim informació només de vols, no de càsting
1: ja,
5: ni de...
1: Però hi ha alguna persona que porti el tema del càsting?
5: No, no sé res, perdona.
1: Però em pots passar amb una altra persona que em pugui informar?
5: Sí, però si no... Un moment, que pensa altra persona.
2: Sí, però no un momentet. Clar,
1: qui és,
2: que no, no, no, no.
1: Qui és aquesta senyoreta?
2: No anem bé,
1: Ui.
2: No sap ni com va el telèfon, pobra dona.
1: Escolti, ara ens ha penjat.
2: Home, era evident, era evidentíssim que passaria això. Però t'esperaves alguna cosa més? Però no has vist que això
1: bé,
2: no anava bé.
1: Si algú que et desescolta no té feina i vol fer de càsting, vol fer d'actor...
2: Vol fer de càsting.
1: Que miri a la web, tu.
2: I tant, Aena,
1: No tenim més temps aquí de perdre.
6: Hello. Víctimes al telèfon.
7: Qui diga?
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
7: Ràdio Z.
8: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
8: No, de Badalona.

0: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
1: Aquí Badalona.
2: Aquí Badalona. Aquí Radio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
3: Són les 12.
4: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarruel. El projecte del Pla de Barris, conjunt entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, preveu una vintena d'intervencions als barris limítrofs entre els dos municipis. En el cas de Badalona, s'hi faran 9 obres repartides entre Artigas, El Remei, Sant Roc, Sant Antoni de Llefià i Sant Mori de Llefià. Es recondicionaran carrers i equipaments esportius, es crearan nous refugis climàtics i, entre d'altres, es crearà una escola d'oficis a l'antiga caserna de

0: Bombers de Sant Roc. Des de l'Ajuntament de Badalona valoren que és una actuació conjunta necessària perquè es beneficiaran els ciutadans de tots dos municipis. Així ho explica el tinent d'alcaldia de Territori, Daniel Gràcia.
1: D'una trama urbana contínua que la que no hi ha diferències, perquè la gent va caminant i va passant d'un lloc a l'altre i fa servir serveis d'una ciutat i de l'altra. I aquest és l'esperit, i per això parlava de la maduresa institucional en presentar un projecte conjunt que doni resposta de forma global als veïns de Badalona i també de Sant Adrià conjuntament.
0: Els municipis tenen fins al 19 de juliol per presentar les propostes del Pla de Barris. Un cop es tanqui la convocatòria, la Generalitat té fins la tardor per analitzar, per escollir quins són els projectes seleccionats fins a completar els 200 milions d'euros de pressupost. Les propostes s'han de centrar en zones identificades com a àrees d'atenció especial, zones amb rendes baixes, dèficit d'equipaments, problemes d'habitatge o exposició a riscos ambientals. I el Departament de Salut ha decidit retardar fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. L'Organització Mundial de la Salut ha recomanat actualitzar les tres soques que incorporarà la vacuna antigripal aquesta temporada, un canvi que ha obligat els fabricants a reiniciar part del procés de producció. Així ho ha explicat Esteve Fernández, secretari de Salut Pública. L'escoltem.
2: El canvi de soca es produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre. Sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
0: Per compensar aquest canvi de calendari, Salut facilitarà la sol·licitud de cita prèvia a finals de juliol perquè la població diana pugui programar la vacunació amb antelació. A més, el departament impulsarà una campanya específica pels docents, un col·lectiu especialment exposat, ja que els infants són els principals transmissors de la grip. El període de vacunació arrencarà el 5 d'octubre i s'enfocarà en una primera instància a les residències, als majors de 80 anys, a les embarassades i als infants d'entre 6 i 59 mesos. El 26 d'octubre podran fer-ho la resta de persones incloses en la població de risc, com ara els majors de 60 anys. A partir del 16 de novembre es podrà acudir als centres d'atenció primària sense cita prèvia en les franges horàries que determini cada centre. Segons Salut, aquesta planificació permetrà concentrar la major part de la vacunació abans del 18 de desembre. I en cultura, Muixca, una de les veus més destacades de la nova escena urbana catalana, reinterpreta Beeline, Take the Shot, l'himne oficial del BCTMA, una de les principals competicions europees de Valorant. L'artista catalana l'estrenarà en directe durant les finals, que se celebraran del 28 al 30 d'agost a l'Olímpic Arena de Badalona. La nova versió ja es pot escoltar a les principals plataformes musicals. I en esports, la Supercopa Endesa Badalona 2026 ja està en marxa. Aquesta setmana ja han sortit els abonaments a la venda i dimarts vinent es produirà el sorteig dels emparellaments de semifinals, que seran entre Joventut Barça, Baskonia i València Bàsquet. El sorteig es farà a partir de les 11 del matí a l'Espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona.
3: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat de les platges.
0: I hores d'ara uneix a la bandera verda a totes les platges de Badalona. Avui tenim mar arrissada i un bon estat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 30.
4: Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals? Obramat.
0: Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
8: Empieza la fiesta. Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
9: ¿Contento de volver?
10: No me apetecía volver.
11: Tony,
12: Funky Radio Show.
13: Se advierte a los señores radioyentes que el espacio que van a escuchar a continuación contiene escenas que pueden herir su sensibilidad. No obstante, todos los detalles recogidos en el mismo responden fielmente a la realidad.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El projecte del Pla de Barris, conjunt entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, preveu una vintena d'intervencions als barris limítrofs entre els dos municipis. En el cas de Badalona, s'hi faran 9 obres repartides entre Artigas, El Remei, Sant Roc, Sant Antoni de Llefià i Sant Mori de Llefià. Es recondicionaran carrers i equipaments esportius, es crearan nous refugis climàtics i, entre d'altres, es crearà una escola d'oficis a l'antiga caserna de bombers de Sant Roc. Des de l'Ajuntament de Badalona valoren que és una actuació conjunta necessària perquè es beneficiaran els ciutadans de tots dos municipis. Els municipis tenen fins al 19 de juliol per presentar les propostes del Pla de Barris. Un cop es tanqui la convocatòria, la Generalitat de Catalunya té fins a la tardor per analitzar, per escollir quins són els projectes seleccionats fins a completar els 200 milions d'euros de pressupost. Les propostes s'han de centrar en zones identificades com àrees d'atenció especial, zones amb rendes baixes, dèficit d'equipaments, problemes d'habitatge o exposició a riscos ambientals. Les associacions de veïns d'Artigas i del Remei coincideixen a valorar positivament aquest Pla de Barris, ja que consideren que contribuirà a modernitzar els seus entorns. Tot i això, assenyalen que el projecte podria ser més ambiciós i

0: impulsa la construcció d'equipaments que consideren manquen als barris. En el cas d'Artigas, el pla preveu la remodelació del carrer de Xila, que fa de frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, la millora de la pista de bàsquet de l'Avinguda Joan 23 i la renovació de l'enllumenat públic amb la tecnologia LED. Tot i aquestes actuacions, l'Associació de Veïns considera que s'hauria d'haver aprofitat el projecte per impulsar la construcció d'un centre sociocomunitari i de nous parcs infantils. L'entitat assegura que hi ha solars i edificis municipals disponibles per fer-ho, però que falta voluntat política. Ho explica el president de l'Associació de Veïns d'Artigas, Salvador Martínez.
1: És un barri que carecen d'infraestructura. Centros sociocomunitarios, ni el Remé ni Artigas no tienen. Parques tampoco, y por lo tanto adaptarse a los tiempos en los que vivimos y que haya inversiones y se consigan esas infraestructuras sociocomunitarias.
0: Al barri del Remei, el pla de barris preveu la renovació de 6 carrers de la zona amb un nou paviment, la substitució de l'enllumenat, reparació del clavegueram i la plantació de més arbres. Per l'Associació de Veïns, aquestes actuacions representen un primer pas per reduir l'impacte de la contaminació que pateix el barri a causa de la concentració d'activitat industrial als voltants. La inversió prevista és de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat n'assumirà la meitat. I el Departament de Salut ha decidit retardar fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. L'Organització Mundial de la Salut ha recomanat actualitzar les 3 soques que incorporarà la vacuna antigripal aquesta temporada, un canvi que ha obligat els fabricants a reiniciar part del procés de producció. Així ho ha explicat Esteve Fernández, secretari de Salut Pública. L'escoltem.
2: El canvi de soca es produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre. Sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
0: Per compensar aquest canvi de calendari, Salut facilitarà la sol·licitud de cita prèvia a finals de juliol perquè la població pugui programar la vacunació amb antelació. A més, el departament impulsarà una campanya específica pels docents, un col·lectiu especialment exposat, ja que els infants són els principals transmissors de la grip. El període de vacunació arrencarà el 5 d'octubre i s'enfocarà en una primera instància a les residències, als majors de 80 anys, a les embarassades i als infants entre 6 i 59 mesos. Segons Salut, aquesta planificació permetrà concentrar la major part de la vacunació abans del 18 de desembre.
3: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
0: Nicola Provítola, l'heroi que va evitar el descens de la penya el 2018, torna allà on més va brillar. Torna a casa 7 temporades després i de passar pel Real Madrid al Barça i ho fa per les 3 pròximes temporades. Ara Nicola Provítola torna a la penya i firma per 3 temporades, si res ho impedeix, per formar un tàndem en la posició de base d'insomni, volíem dir, amb Ricky Rubio.
4: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Estás escuchando Funky Tracks Radio.
8: Aquí nos quedamos. Diviértete.
9: Puede que sea cuestión de... Lo siento, ¿puedes apagar la música? Intento hablar contigo.
10: Oh, no, prefiero no quitarla.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa, i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i

0: 2010.
1: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluïsmi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
0: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
1: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
0: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
1: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
0: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
1: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
3: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
5: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, exposava així els motius de la sentència.
6: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
5: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
1: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
8: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
7: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
9: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
7: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
10: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
7: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
11: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
7: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i el Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
1: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat que encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
12: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
1: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
13: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
14: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
13: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
15: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
13: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
1: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
0: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considera contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
1: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
0: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
4: Notícies en xarxa.
1: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
0: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
1: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
17: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
16: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
1: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs al matí per l'incendi declarat ahir a la tarda han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
18: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
19: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
18: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
1: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
0: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
20: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
2: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
20: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
1: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ha d'ajornar fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
1: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
23: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre. Que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
22: En la pròxima fase del Pla Zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
1: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
24: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector rosser davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
25: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
24: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
0: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
1: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
0: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
1: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
5: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
3: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
1: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
6: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys, el 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
8: Una selecció enorme, ¿no? con grandíssimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
6: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
9: I feel very happy here, first of all, and
10: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
6: I acabem amb moviments, Marta. La Lliga ACB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del Fedevita Slové. El base de 28 anys i 1,85 signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende belga, l'Evitz eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
15: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
26: A la Quioca. Un ànec i una oca damunt d'una roca. Embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni lloca tan oca que arribi a tan oca.
15: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
26: Adeu, Embaladits.
14: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, per davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Vial i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
12: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
13: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
14: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i el Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
15: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
15: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
16: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
15: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
17: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
18: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor, sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
17: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
19: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
20: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ja ens quedem a casa.
17: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
6: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
21: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies plaques elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
2: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixalles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
21: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
0: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
4: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
22: A vegades, aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 125.000 euros que costa fer aquestes franges, no? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
4: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
0: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
23: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
24: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
23: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
25: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
26: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar. I si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballat, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
25: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
3: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera, està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
7: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
9: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
8: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany, del 2026, amb més de 344 milions d'euros.
10: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
12: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
13: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
12: Per cert, la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, 2 hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
5: I feel very happy here, first of all, and...
11: Primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot.
5: Coaches, all staff help for me with everything.
11: Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
12: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecnik hongarès. Bermejo, que signa per 2 temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa de després de 2 temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita Eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per 2 temporades. Per la seva banda, la 6 de joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escorta torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa. Va ser el curs 18-19.
0: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El projecte del Pla de Barris conjunt entre Badalona i Sant Adrià del Besòs preveu una vintena d'intervencions als barris limítrofs entre els dos municipis. En el cas de Badalona s'hi faran 9 obres repartides entre Artigas, El Remei, Sant Roc, Sant Antoni i Sant Mori de Llefià. Es recondicionaran carrers i equipaments esportius, es crearan nous refugis climàtics i, entre d'altres, es crearà una escola d'oficis a l'antiga caserna de bombers de Sant Roc. Des de l'Ajuntament de Badalona valoren que és una actuació conjunta necessària perquè es beneficiaran els ciutadans de tots dos municipis. Així va explicar el tinent d'alcaldia de Territori, Dani Gràcia.
4: D'una trama urbana contínua que en la que no hi ha diferències, perquè la gent va caminant i va passant d'un lloc a l'altre i fa servir serveis d'una ciutat i de l'altra. I aquest és l'esperit, i per això parlava de la maduresa institucional en presentar un projecte conjunt que doni resposta de forma global als veïns de Badalona i també de Sant Adrià conjuntament.
3: Els municipis tenen fins al 19 de juliol per presentar les propostes del Pla de Barris. Un cop es tanqui la convocatòria, la Generalitat té fins la tardor per analitzar i per escollir quins són els projectes seleccionats fins a completar els 200 milions d'euros de pressupost. Les propostes s'han de centrar en zones identificades com àrees d'atenció especial, zones amb rendes baixes, dèficit d'equipaments, problemes d'habitatge o exposició a riscos ambientals. I precisament les associacions de veïns d'Artigas i del Remei coincideixen a valorar positivament el Pla de Barris, ja que consideren que contribuirà a modernitzar els seus entorns. Tot i això, assenyalen que el projecte podria ser més ambiciós i impulsar la construcció d'equipaments que consideren manquen als barris. En el cas d'Artigas, el pla preveu la remodelació del carrer de Xila, que fa frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, la millora de la pista de bàsquet de l'Avinguda Joan 23 i la renovació de l'enllumenat públic amb tecnologia LED. Tot i aquestes actuacions, l'associació de veïns considera que s'hauria d'haver aprofitat el projecte per impulsar la construcció d'un centre sociocomunitari i de nous parcs infantils. L'entitat assegura que hi ha solars i edificis municipals disponibles per fer-ho, però falta voluntat política. Ho explica el president de l'Associació de Veïns d'Artigas, Salvador Martínez.
5: Són barris que carecen d'infraestructura. Centros sociocomunitarios, ni el Remei ni Artigas no tienen. Parques tampoco, y por lo tanto adaptarse a los tiempos en los que vivimos y que haya inversiones y se consigan esas infraestructuras sociocomunitarias.
3: El barri del Remei, el Pla de Barris preveu la renovació dels 6 carrers de la zona amb nou

0: paviment, la substitució de l'enllumenat, reparació del clavegram i la plantació de més arbres. Per l'Associació de Veïns, aquestes actuacions representen un primer pas per reduir l'impacte de la contaminació que pateix el barri a causa de la concentració d'activitat industrial als voltants. La inversió prevista és de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat de Catalunya n'assumirà la meitat. I centenars de vehicles van quedar atrapats ahir a la nit a la C31 al seu pas per Badalona arran d'una manifestació. Un grup de persones van tallar el trànsit passats 10:15 per protestar per la inseguretat al barri de Sant Roc. El detonant de la mobilització va ser un incident amb un gos poc abans, a les 9 de la nit. Els Mossos d'Esquadra hi van intervenir com a mediadors. El tall de trànsit es va allargar fins gairebé les 11 de la nit quan es va reprendre la circulació. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que es treballa per identificar el propietari del gos. Arran dels fets, aquest dijous s'ha desplegat al barri un reforç policial de la Guàrdia Urbana. I en esports, la Supercopa Endesa Badalona 2026 ja està en marxa. Aquesta setmana ja han sortit els abonaments a la venda i dimarts vinent es produirà el sorteig dels emparellaments de semifinals que seran entre Joventut, Barça, Baskonia i València Bàsquet. El sorteig es farà a partir de les 11 del matí a l'Espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Ruta 66.
4: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Un programa amb 17 anys d'història que fa possible en Marc de los Santos, el control tècnic, i en Pitu davant del micro. I ara, si ja esteu preparats, comencem des d'Alemanya. Vinga, som-hi! Endavant!

The Sign of the Wolf és un dels tracks que formen part del disc Over the Horizon dels Barnabas Sky, un projecte del multiinstrumentista Marcus Pfeiffer. També s'encarrega de les composicions i la producció. En aquell treball compta amb diferents vocalistes del gènere hard rock melòdic. Amb la que hem punxat, la veu la posa Danny Vaux, i en la següent, que ve a continuació, titulada Long Wolf, Lee Small.

Red, White and Jersey és una cançó inèdita de Bon Jovi, inclosa en la reedició del seu últim àlbum, ara amb l'ajuda de la veu dels seus amics. Entre ells, Bruce Springsteen, Jelly Roll, Joe Elliott, entre altres. Curiosament, l'exguitarrista de la banda, Ricky Sambora, també presenta nova cançó del que probablement serà l'avançament o single d'un nou disc. La cançó porta per títol Born to Rock.

The Fall, ja tenim aquí el tercer àlbum d'estudi dels Crown, una superbanda de Suècia, és a dir, membres de diferents grups que de tant en tant fan un disc. Wonderland és el títol d'aquest nou treball. Després d'escoltar totes les cançons, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, Legacy.

Have You Ever Seen the Rain? És original de l'any 1971, una composició de John Fogerty per la Creedence Clearwater Revival. Ara aquest artista ha recuperat els drets de les seves cançons i per celebrar-ho les regrava amb l'ajuda d'amics i dos dels seus fills. Anem per un altre èxit de Fogerty amb la Creedence. Aquesta és la versió 2025 d'aquesta del 70, l'anomenada Won't Stop the Rain.

When You Say Nothing At All. És una cançó que el desaparegut cantant country Kate Whitley va portar al número 1 de les llistes d'èxit de l'any 88. La versió que hem escoltat pertany a Ronan Keating i la va incloure en el seu àlbum de debut l'any 2000. D'això fa 25 anys. L'artista irlandès també va versionar altres cançons country. Fins i tot va interpretar, per aquest primer disc, una composició de Phil Tornelli i Brian Adams. Parlem de The Way You Make Me Feel.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: A continuació escoltarem a un dels artistes country amb millor forma i amb més èxit a USA. S'anomena Luke Combs. Aquest jove de Carolina del Nord està a punt de treure el 6è àlbum de la seva carrera. De moment tenim un petit aperitiu en format de single que ja és tot un èxit a les radioemissores. Anem a escoltar Back in the Saddle.

My Love's Broken, la veu de Stina Gears, la vocalista d'una banda finlandesa anomenada Onan. I amb una més d'aquest metal melòdic amb tocs de pop, marxem. Amb el tema In My Bones dels Onan, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El projecte del Pla de Barris Conjunt entre Badalona i Sant Adrià de Besòs preveu una vintena d'intervencions als barris limítrofs entre els dos municipis. En el cas de Badalona s'hi faran 9 obres repartides entre Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Antoni de Llefià i Sant Mori de Llefià. Es recondicionaran carrers i equipaments esportius, es crearan nous refugis climàtics i, entre d'altres, es crearà una escola d'oficis a l'antiga caserna de bombers de Sant Roc. Des de l'Ajuntament de Badalona valoren que és una actuació conjunta necessària perquè es beneficiarà els ciutadans de tots dos municipis. Així ho explica el tinent d'alcaldia de territori, Dani Gràcia.
4: D'una trama urbana contínua que no hi ha diferències, perquè la gent va caminant i va passant d'un lloc a l'altre i fa servir serveis d'una ciutat i de l'altra. I aquest és l'esperit, i per això parlava de la maduresa institucional en presentar un projecte conjunt que doni resposta forma global als veïns de Badalona i també de Sant Adrià conjuntament.
3: Els municipis tenen fins al 19 de juliol per presentar les propostes del Pla de Barris. Un cop es tangui la convocatòria, la Generalitat té fins a la tardor per analitzar, per escollir quins són els projectes seleccionats fins a completar els 200 milions d'euros de pressupost. Les propostes s'han de centrar en zones identificades com a àrees d'atenció especial, zones amb rendes baixes, dèficit d'equipaments, problemes d'habitatge o exposició a riscos ambientals. Precisament per aquesta proposta del Pla de Barris, les associacions de veïns d'Artigues i del Remei coincideixen a valorar positivament aquesta proposta, ja que consideren que contribuirà a modernitzar els seus entorns. Tot i això, assenyalant que el projecte podria ser més ambiciós i impulsar la construcció d'equipaments que consideren manquen als barris. En el cas d'Artigues, el pla preveu la remodelació del carrer de Xile, que fa de frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, la millora de la pista de bàsquet de l'Avinguda Joan 23 i la renovació de l'enllumenat públic amb tecnologia LED. Tot i aquestes actuacions, l'associació de veïns considera que s'hauria d'haver aprofitat el projecte per impulsar la construcció d'un centre sociocomunitari i de nous parcs infantils. L'entitat assegura que hi ha solars i edificis municipals disponibles per fer-ho, però que falta voluntat política. Ho explica el president de l'associació de veïns d'Artigues, Salvador Martínez.
5: Són barris que carecen d'infraestructures. Centros sociocomunitarios, ni el Remei ni Artigues no tienen. Parques tampoco. Y, por lo tanto, adaptarse a los tiempos en los que vivimos y que haya inversiones y se consigan esas infraestructuras sociocomunitarias.
3: Al barri del Remei, el Pla de Barris preveu la renovació dels 6 carrers de la zona amb nou paviment, la substitució de l'enllumenat, reparació del clavegueram i la plantació de més arbres. Per a l'associació de veïns, aquestes actuacions representen un primer pas per reduir l'impacte de la contaminació que pateix el barri a causa de la concentració d'activitat industrial als voltants. Així ho explica la presidenta de l'associació de veïns del Remei, Sílvia Jordán.
6: Para nosotros se tendría que mejorar muchísimo, no solamente en el Remei, sino también en Gol, porque también pilla esta zona, o sea, esto va más allá de un distrito, pero sí que como el Remei estamos bastante esperanzados de poner un granito de arena en lo que estamos pidiendo hace tantísimo tiempo.
3: Els Mossos d'Esquadra han publicat un avís per rebre informació sobre la Sara Maria, una dona de 55 anys que va desaparèixer a

0: de l'una el 8 de juliol. L'última vegada que se la va veure va ser a la zona de Can Miravitges, al barri de Pomar de Dalt. La policia descriu la Sara Maria com una dona de cabell castany i mitja melena i que podria estar desorientada. El Departament de Salut ha decidit retardar fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. L'Organització Mundial de la Salut ha recomanat actualitzar les tres soques que incorporarà la vacuna antigripal aquesta temporada, un canvi que ha obligat els fabricants a reiniciar part del procés de producció. Per compensar aquest canvi de calendari, Salut facilitarà la sol·licitud de cita prèvia a finals de juliol perquè la població diana pugui programar la vacunació amb antelació. A més, el Departament impulsarà una campanya específica per als docents, un col·lectiu especialment exposat, ja que els infants són els principals transmissors de la grip. I en esports, Nicola Provítola, l'heroi que va evitar el descens de la penya el 2018, torna allà on més va brillar. Torna a casa 7 temporades després i de passar pel Real Madrid i el Barça, i ho fa per les pròximes 3 temporades. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova.
4: D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
5: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: L'emperadriu infantil del regne de la fantasia està greument malalta i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979 quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que de fet sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un tamacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a l'història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adaptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm, oh, estic volant i somiant amb aquesta entradeta, sóc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no, hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria. Sí. És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, sí, sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història, i és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceron llanut, segurament, perquè coincidien. De fet, Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí baix els coneixeu
0: tant,
1: bé,
0: macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius? Recautem el títol.
1: Sí, sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga. Apuntat.
1: És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals. Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada majúscules, i és que hi havia una època en què tot està per fer i tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó doncs aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tuxita Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
0: No, no, no.
1: Doncs mira,
0: el 83...
1: Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
0: Així és que, si voleu... No?
1: Tilitxo
0: 83.
1: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè està tot preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I, escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa.
0: Clar,
1: i
0: clar,
1: és
0: clar.
1: Que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
0: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius.
1: Vinga,
0: i ens donen tantes idees, sí.
1: Els emplacem. Recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp, que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
0: Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això sí, tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, no allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurament, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaires de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no, sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Bea Esporrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
3: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
0: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
3: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora almenys fins al final del mandat.
0: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
3: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
0: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Una abraçada. La propera connexió ens du a terres barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
5: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 9:15 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
6: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
5: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que recordem va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
0: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
5: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics en capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva. preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
0: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
5: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
0: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
7: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitec HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitec HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fusellatge estret com ample, inclòs els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
0: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
7: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
0: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
7: Adéu, gràcies.
0: Tornarem a UAU Lleida després pel que fa a més qüestions d'actualitat i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Seguim parlant d'incendis.
8: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi i aquesta setmana en aquesta zona l'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
9: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, al mateix moment, el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
8: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
0: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
8: Doncs
0: Carme,
8: sí.
0: Carmeta, Carmenxo, no se m'acorda.
8: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
0: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
8: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrallo d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
0: Sant Patrons i tal.
8: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
0: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o menys de la mateixa manera, no? Amb mar i...
8: Sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
0: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
8: Des d'aquí, felicitats.
0: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis, al territori també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una pentinada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Enguany. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, com... perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra i ara és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor, bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, que s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet, ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale? L'estrès hídric que té aquestes plantes pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale? va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: vale?
1: El calibre,
2: mida,
1: no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferens, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de,
1: vale,
2: s'ha de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també, aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar l'herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que sempre hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i el dilluns, bueno, la setmana passada o així, van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
2: Pues, això, aquestes malles que serviran per la pedra, evitaran que el, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquest, que aquest, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, sí, és una malla per les pedregades, també. Però que també podrem, també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera, com Ferrans, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Per veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'm una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè és més, soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim lo... No puc dir noms, vale? Amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no ens sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no...
1: Si voleu bé, si no, també.
2: I si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres amb aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Si, quan fan aquest joc, les grans distribuïdores segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo... Perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... Dic al nord d'Europa perquè sempre... Vale? A Europa fa calor, la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, ens hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i mantra.
1: I t'has de...
2: T'has d'aguantar.
1: Totalment.
2: Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc, a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres... I a més, avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu, vale? Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori, vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos, vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Els anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no ha sortit en el faristol, sinó que volem ajudes directes, no directes. Que no s'estimin.
1: Cura, no? Cura, potser,
2: sí,
1: no? Cura.
2: Que no s'estimin, que no s'escoltin, que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després... que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem... el que sigui, veiem si hi ha una columna de focs. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això. Vull dir que la pagesia... Vull dir, que la gent respecti. Respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no ho dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar... busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és vol dir estimar la pagesia. No s'han d'estimar, els pagesos ramaders no s'han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels aranzels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, dic que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, o com es viu això?
2: Aquest senyor té els seus mal de caps, i vull dir, el cap el té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'aranzels és Mercosur, ¿vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la von der Leyen.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
2: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. El que avui se desperta, Donald Trump, i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no ens preocupa, perquè no hi ha els tractats que hi ha, hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual, vull dir que no, amb aquí no, això no, no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista també de que s'acabi l'estiu, no?, per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1 FM, Arnau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió, li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això el podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs o la Ria de Gaià o el Priorat Margalef de Montsant, podríem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota. Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos i indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Gil i les de Gil, que fa anys més, potser més anys que se'n parla, però d'Horror i la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles fogueres que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs, anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs, es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepetà, aquell clic-clic-clic-clic de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins el podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs, allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
6: Bon dia,
0: on estàs
6: Núria,
0: exactament?
6: Doncs...
0: Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
6: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot quatre gotes.
0: Per tant, ostres, quin luxe.
6: Molt agraïts.
0: Agraïts
6: des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que al raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
6: No sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que, com sabeu, és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també, per conèixer un territori, al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
7: Hola, bon dia, Laura, què tal?
6: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
7: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant l'Espurna de Lleida, amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
6: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
7: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no? A canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no? Del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint doncs tot aquest context natural, doncs que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí,
6: uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
7: Exacte,
6: eh?
7: Que de fet hi ha vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
6: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho, eh?
7: Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent, i hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues, bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps, també hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
6: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
7: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres, i tot això pues, acompanyat de vins Raïmat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format, doncs,
6: obert, no?
7: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o potser aquest dia només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està. Vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
6: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins. Això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
7: Doncs sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
6: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no està tan enfocat a la gent jove, però me sembla que no, Jesús?
7: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format, perquè no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, a qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
6: Obriu de dijous, eh?
7: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. De celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
6: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament... Jo deia millor que la Toscana i, escolta, el Jesús em deia, ho hem de dir.
0: I tant. Feu-vos la foto, sí. I per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia, que això està molt bé. Com pinta la Verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
6: Jesús. Ai, Jesús, això és perdona. Més aviat raïmat, no?
0: Sí, no? A tu t'arriba envasat, el vi, ja.
7: A mi m'arriba a l'ampolla, ja, sí. No, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant. I la veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la Verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bé, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
0: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Remant Natura. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
6: Gràcies i salut.
0: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Centenars de vehicles van quedar atrapats ahir a la nit a la C31 al seu pas per Badalona arran d'una manifestació. Un grup de persones van tallar el trànsit passats 9:45 per protestar per la inseguretat al barri de Sant Roc. El detonant de la mobilització va ser un incident amb un gos poc abans, a les 9 de la nit. Els Mossos d'Esquadra hi van intervenir com a mediadors. El tall de trànsit es va allargar fins gairebé les 11 de la nit quan es va reprendre la circulació. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que es treballa per identificar el propietari del gos. Arran dels fets, aquest dijous s'ha desplegat al barri un reforç policial de la Guàrdia Urbana. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha defensat a l'ONU que els serveis públics són la clau del desenvolupament sostenible. Aquest cop ho ha fet durant el Dia dels Governs Locals i Regionals, celebrat aquest dimecres a Nova York en el marc del Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre el Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Albiol ha defensat que els ajuntaments són les administracions que transformen els grans compromisos internacionals en polítiques amb impacte directe sobre la ciutadania. En aquest sentit, ha reclamat una major presència dels governs locals en la presa de decisions internacionals i un model de finançament que permeti impulsar les transformacions que planteja l'Agenda 2030. L'alcalde ha subratllat que el desenvolupament sostenible només es fa realitat quan es tradueix en habitatge, mobilitat, serveis socials o seguretat, i ha reivindicat la col·laboració entre administracions i la resta d'agents del territori per reforçar els serveis públics. Segons ha assegurat Albiol, la millor infraestructura per al desenvolupament sostenible són uns serveis públics forts, accessibles i de qualitat. Acte institucional aquest dijous a les instal·lacions del Centre d'Atenció Intermèdia El Carme per iniciar una nova etapa amb l'actualització del seu nom i que deixa enrere el sociosanitari El Carme. Un canvi en la nomenclatura que, segons assenyalen des de Badalona Serveis Assistencials, vol reflectir l'evolució del dispositiu i el nou model assistencial que impulsa. L'acte ha comptat amb diferents autoritats del sistema sanitari català i personalitats del centre, així com usuaris i treballadors. El Centre d'Atenció Intermèdia El Carme dona cobertura a una població de gairebé 457.000 persones i disposa d'una equip multidisciplinari de professionals de medicina, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicologia, logopèdia, treball social i atenció a la ciutadania. El centre ofereix serveis temporals orientats a millorar l'autonomia i la qualitat de vida de persones amb capacitats cognitives o físiques minvades i treballa per garantir cures confortables en situacions de final de vida. Precisament, tant des de la gerència de BCA com des del govern municipal han enfatitzat la dedicació dels 282 professionals que hi treballen. Escoltem el gerent de BCA, Toni Sales, i la regidora de Serveis Socials i vicepresidenta del Consell d'Administració de BCA, Eva Guillén.
4: Tornar a la societat en les millors condicions possibles. Això vol dir inversions, això vol dir especialització, això vol dir innovació, això vol dir investigació, això vol dir recerca i plantejar les bases de lo que serà la necessitat de la població en el futur.
5: Que les persones que entren aquí, pues, encara que siguin problemes pues, de salut, trobin aquí una esperança i que trobin també una segona família, no? Perquè aquí es creen molts vincles i per tant crec que és un dia de reconeixement no només de cap a on volem anar, sinó també de tots els professionals que hi treballen.
3: I en esports, la Supercopa Endesa Badalona 2026 ja està en marxa. Aquesta setmana ja han sortit els abonaments a la venda i dimarts vinent es produirà el sorteig dels emparellaments de semifinals, que seran entre Joventut, Barça, Baskonia i València Bàsquet. El sorteig es farà a partir de les 11 del matí a l'espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona. El sorteig comptarà amb protagonistes institucionals com l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i Antonio Martín, president de l'ACB. També tindrà protagonistes d'excepció com a amants innocents del sorteig, com la nedadora badalonina Mireia Belmont, que va ser campiona olímpica als Jocs de Rio 2016 i medallista també a Londres 2012. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas amb una biblioteca, passa que agafes llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
1: És així, sí.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es
1: diu? Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt, està... Mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a
1: literalment,
0: no?
1: sí, correcte, sí, és així, pobrinya. És així.
0: Ai, pobrinya. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets.
1: Sí,
0: de
1: gats sí,
0: en parlem un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt tant els gats, hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El Noi Silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus,
0: guai,
1: no es poden deixar d'escoltar. Sí.
0: Que guai,
1: sí.
0: A més ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: És que has vist que bé?
0: És brutal això dels llibres, Enric, no sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament, jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat,
0: sempre dic
1: que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria d'aquella persona.
0: Mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, què estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No, me va caure a les mans un llibre de casualitat que és El club de l'assassinat dels dijous.
1: Oh.
0: És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale?
1: Sí.
0: És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès superfàcil de llegir. Vaig pensar, si refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes,
1: Festa grossa.
0: I ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcils, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja està. Que sí. Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, sempre, però sí, sí, es diu El nostre llegat salvatge. I mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la Fira del Llibre de la Muntanya, de fet, és l'única de tot l'Estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i bé, des d'aquí, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem,
0: Enric,
1: a tots
0: doncs,
1: i jo.
0: Recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu el número de WhatsApp, un comentari o un àudio, que veureu el WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe. Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i a totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte. Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, l'hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. S'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo viajé un corral, pasa gallina, hoy pasa mi niño.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mi.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? Mm. És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic, és líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors realment és un llibre que té, sobretot el que és bonic, és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes ho veus. I més amb una musicalitat, vull dir, és preciós, és bonic, molt bonic, molt. Jo crec que es pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
6: De la Maria Nicolau, Cuina o barbàrie. A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees i, sobretot, jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
6: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
6: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però, en canvi, el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval diguem-ne, l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
5: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
0: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials, el meu és de plàstic, eh? Un disc volador, i direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja i jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
0: Però això és... Això és un tresor, Eduard, no el tiris, no el tiris, que no el trobaràs mai.
7: No, res de llançar-los, eh? Tot ben, ben guardat o no, o per jugar.
0: Ni el llencis a la platja, perquè, clar, si no te'l torna ningú, després vés-lo a buscar, que és el
7: problema dels frisbees. Aquesta és una altra cosa. Però mira, de respecte, a banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, Bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
8: Hola, bon dia, moltes gràcies.
7: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
8: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si juguen, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com, diguéssim, el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
7: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa, com faríem ara, per exemple, aquí, si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
8: Sí, és clar. O sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important, i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força. O sigui, és molt complet, de fet.
7: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'una manera.
8: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i, bueno, i llavors i corre molt, no?
7: Tu ets un bon jugador de frisbee?
8: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però, a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però, a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
7: Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat amb bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tenis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
8: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
7: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres. I, per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, sí, que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
8: Sí. I de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és, diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú. Tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, pues intentaré entendre-ho i diré, vale, pues tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
0: Eduard, ni deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver, segur, eh?
7: Sí, seguríssim, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
8: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? Mm-hmm. I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no? Penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona.
7: De vegades, fins i tot, hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
8: Sí.
7: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
8: Sí.
7: És molt diferent dels que he dut jo avui.
8: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic, també, o sigui...
7: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
8: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
7: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
8: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer.
7: A veure, com l'agafaries?
8: El tires amb la mà cap a fora.
7: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés el disc.
8: Exacte.
0: Sí, sí.
8: I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
7: Home, aquest és més complicat,
8: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc.
7: Escolta, tu ets nascut aquí, a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
8: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i, ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant...
0: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee? A l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
8: Home, a veure... trobes de tot, no?
0: Sí.
8: Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'Ultimate Frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, tens que pagar-t'ho tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta tu has de pagar tot tu.
7: I per tant això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
8: Exacte, sí, per exemple, jo si tinc un torneig en uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa, llavors he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament, tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
7: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
8: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
7: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
8: Sí.
7: Són retransmeses.
8: Sí.
7: Digue'ns-ho, que així podrem sí. gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
8: Campionats d'Europa, sèniors de club a Sardenya. al setembre, finals de setembre.
7: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
8: Moltes gràcies.
7: David Cubota, gràcies.
8: Gràcies.
7: Núria, mira, sí. T'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees.
9: Sí.
7: Quan acabis el programa a les 11, t'esperem aquí, si vols.
9: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí, sí, sí. Vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
7: fantàstic.
9: Baixo. Gràcies,
7: bé,
9: Albert Virgili. Gràcies.
7: Que vagi bé, a reveure.
10: Obert per vacances.
9: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tot Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
11: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
12: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
13: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li hem dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació. I això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell, que compartim amb els reptils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que són més grans, i per tant ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat, i per tant hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
12: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
13: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Te n'adones que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa, tu i sol tranquil·lament, sinó a poder eclipse en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora, el cel, el sol està a 3 graus, per 2-5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el puesto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel a les, entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts de la, per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa... tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
10: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost, estarà ja molt baix, i per tant la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt, molt clar?
13: Un horitzó molt clar. Has de ser un puesto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol, des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda, també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre puesto. Si esteu pensant, ah, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, per d'incendis, s'estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tinguis edificis sobres al voltant.
10: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen, si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú, doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
13: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsylvania. Aquest moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units, són més espontàniques, potser ja veurem si aquí se criden o no criden, però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
10: I clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
13: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si clar, si estem tots apretats malament res, molt més complicat, Però, bueno, no deixa ser una mica una la reacció, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant. I sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
10: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
13: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no es va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fos, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que sé que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res, i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser ja on el veiem, perquè hi ha molta gent, i per tant... A les 2:15 tothom podrà marxar a casa, i per tant millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne ja on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total, que serà visible des del Mediterrani.
10: Mm-hmm. Des del sud del Mediterrani,
13: des
10: no?
13: Del sud del
10: des del sud de la península Ibèrica i el nord, de, i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
13: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, és a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res, la vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant, haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
10: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
11: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
9: I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 11:15 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
14: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir tres cops al dia? Què en penseu?
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
17: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
18: Josep Estanyol, veterinari.
17: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
19: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
18: Gerard Estabanell, educador caní.
19: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs pues no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
20: Quan es van inventar els arnesos per als gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
18: Quico Baltrons, instructor caní.
20: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. O sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
14: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
21: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
18: Marta Ferrés, perruquera canina.
21: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
22: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
18: Marc Sánchez, esteticista canina.
22: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol, No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. Quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresquen una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer. Encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
2: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal, però clar, si se'n brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
22: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor, perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
2: També els gossos és una mica com els nens, i als propietaris els hi prenen una mica el pèl. Perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
3: Obert per vacances.
9: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
9: Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
4: Correcte.
9: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
4: No, exactament, anava a dir.
9: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions.
4: Fusions. Sí. Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
9: Diferent de tot, sí, sí.
4: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
23: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
9: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
4: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i domini LGTB, i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
9: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
4: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
9: Mm-hmm. I encara que acabem amb més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
4: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu, d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són els guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
9: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
4: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors de Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
9: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
4: Adéu, fins demà.

0: aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Xarango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
0: Sí, sí, ens agraden també el Xarango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
1: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
0: Ai, tot, ho vull tot.
1: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
2: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
1: Ja ho veus, Núria, sí. Garlanda.
0: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la idea. Oh, no dono abast.
1: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que s'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
0: Vale.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
1: La passadora.
0: La passadora, ostres tu. És que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
1: De Rutes a l'exili, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
0: Sí, clar.
1: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu, i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
0: Però, perdó, sí, mola molt, però deu ser un tutxarro. Un toixo gran, no? Però,
1: no creguis, però, no? Jo en aquest cas jo tinc el d'editorial Pina i el de Cossetània i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són amb un format per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem tora blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
0: Això passa.
1: Sí.
0: No toqueu res que no sapigueu el que és.
1: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que estàs buscant són un grup de rol que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics. Oh. I jo aquí... aquí li sumo.
0: Clar, això ens porta Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
1: Mira, és que clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat. I jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, jo estic just allà, jo crec.
0: Tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
1: Sufi me recibes, oi?
0: Sí. Sí, tal qual. Va, que això està quedant molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
1: Imagina't.
0: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet enganxat.
1: Sí.
0: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
1: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
0: Calla, que ja ho tinc.
1: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
0: no
1: complet.
0: No pateixis, és molt saludador demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
1: Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
0: Enric, fins demà, una abraçada forta.
1: A reveure, tens a les xarxes.
0: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.

0: Notícies Badalona.
1: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El projecte del Pla de Barris conjunt entre Badalona i Sant Adrià de Besòs preveu una vintena d'intervencions als barris limítrofs entre els dos municipis. En el cas de Badalona s'hi faran 9 obres repartides entre Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Antoni de Llefià i Sant Mori de Llefià. Es recondicionaran carrers i equipaments esportius, es crearan nous refugis climàtics i, entre d'altres, es crearà una escola d'oficis a l'antiga caserna de bombers de Sant Roc. Des de l'Ajuntament de Badalona valoren que és una actuació conjunta necessària perquè es beneficiarà els ciutadans de tots dos municipis. Així ho explica el tinent d'alcaldia de territori, Dani Gràcia.
2: D'una trama urbana contínua que no hi ha diferències, perquè la gent va caminant i va passant d'un lloc a l'altre i fa servir serveis d'una ciutat i de l'altra. I aquest és l'esperit, i per això parlava de la maduresa institucional en presentar un projecte conjunt que doni resposta de forma global als veïns de Badalona i també de Sant Adrià conjuntament.
1: Els municipis tenen fins al 19 de juliol per presentar les propostes del Pla de Barris. Un cop es tangui la convocatòria, la Generalitat té fins a la tardor per analitzar, per escollir quins són els projectes seleccionats fins a completar els 200 milions d'euros de pressupost. Les propostes s'han de centrar en zones identificades com a àrees d'atenció especial, zones amb rendes baixes, dèficit d'equipaments, problemes d'habitatge o exposició a riscos ambientals. Precisament per aquesta proposta del Pla de Barris, les associacions de veïns d'Artigues i del Remei coincideixen a valorar positivament aquesta proposta, ja que consideren que contribuirà a modernitzar els seus entorns, tot i això assenyalant que el projecte podria ser més ambiciós i impulsar la construcció d'equipaments que consideren manquen als barris. En el cas d'Artigues, el pla preveu la remodelació del carrer de Xile, que fa de frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, la millora de la pista de bàsquet de l'Avinguda Joan 23 i la renovació de l'enllumenat públic amb tecnologia LED. Tot i aquestes actuacions, l'associació de veïns considera que s'hauria d'haver aprofitat el projecte per impulsar la construcció d'un centre sociocomunitari i de nous parcs infantils. L'entitat assegura que hi ha solars i edificis municipals disponibles per fer-ho, però que falta voluntat política. Ho explica el president de l'associació de veïns d'Artigues, Salvador Martínez.
3: Són barris que carecen d'infraestructura, centros sociocomunitarios, ni el Remei ni Artigues no tienen, parques tampoco, y por lo tanto adaptarse a los tiempos en los que vivimos y que haya inversiones y se consigan esas infraestructuras sociocomunitarias.
1: Al barri del Remei, el Pla de Barris preveu la renovació dels 6 carrers de la zona amb nou paviment, la substitució de l'enllumenat, reparació del clavegueram i la plantació de més arbres. Per a l'associació de veïns, aquestes actuacions representen un primer pas per reduir l'impacte de la contaminació que pateix el barri a causa de la concentració d'activitat industrial als voltants. Així ho explica la presidenta de l'associació de veïns del Remei, Sílvia Jordán.
4: Para nosotros se tendría que mejorar muchísimo, no solamente en el Remei, sino también en Gol, porque también pilla esta zona. O sea, esto va más allá de un distrito, pero sí que como el Remei estamos bastante esperanzados de poner un granito de arena en lo que estamos pidiendo hace tantísimo tiempo.
1: Els Mossos d'Esquadra han publicat un avís per rebre informació sobre la Sara Maria, una dona de 55 anys que va desaparèixer a Badalona el 8 de juliol. L'última vegada que se la va veure va ser a la zona de Can Miravitges, al barri de Pomar de Dalt. La policia descriu la Sara Maria com una dona de cabell castany i mitja melena i que podria estar desorientada. El Departament de Salut ha decidit retardar fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. L'Organització Mundial de la Salut ha recomanat actualitzar les 3 soques que incorporarà la vacuna antigripal aquesta temporada, un canvi que ha obligat els fabricants a reiniciar part del procés de producció. Per compensar aquest canvi de calendari, Salut facilitarà la sol·licitud de cita prèvia a finals de juliol perquè la població diana pugui programar la vacunació amb antelació. A més, el Departament impulsarà una campanya específica per als docents, un col·lectiu especialment exposat, ja que els infants són els principals transmissors de la grip. I en esports, Nicola Provítola, l'heroi que va evitar el descens de la penya el 2018, torna allà on més va brillar. Torna a casa 7 temporades després i de passar pel Real Madrid i el Barça, i ho fa per les pròximes 3 temporades. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: El millor del Badalona matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullera.

0: Ronda de records, el còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I adoptem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, una mirada, podríem dir que una mica més analista, eh? Perquè avui ens acompanya en Guifré Jordán, periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies. Què tal? Bon dia, Guifré.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: I avui parlarem de trànsit, eh? Ho fem després, a més d'aquestes setmanes, diguéssim, amb afectacions molt greus pel que fa al servei de Rodalies, i on, si bé portem temps, no?, escoltant a dir que és tan important que es descongestionin les doncs, vies, diguéssim, urbanes, interurbanes, per una qüestió de contaminació, per reduir, no?, gasos d'efecte hivernacle i de més, doncs veiem que quan el transport públic no funciona, aquestes vies són les que acaben doncs, saturant-se, no?, perquè la gent necessita sí o sí arribar al seu lloc de feina, i en aquests casos doncs, hem vist com el transport privat ha estat l'alternativa per molts, malgrat no sigui la més desitjada, no? I sobre el trànsit de vehicles a l'àrea de Barcelona, avui en parlem amb en Guifré.
3: Així és. Aquest mes, recordar que no només hem tingut l'embolic de Rodalia, sinó que la P7 va estar tallada doncs, molts dies, no?, també per l'accident de Gelida, no? Per tant, era una doble... un doble merder, si es pot dir així, no? En primer lloc, sí, parlarem de trànsit. En primer lloc, no sé si em permets, Núria, explicar una petita anècdota per entendre una mica quina inspiració vaig tenir en agafar un tema tan aleatori.
2: Vas random, en cotxe a la feina?
3: No, vaig en metro. No obstant, fa una setmana doncs, vaig tenir un vol. Vaig haver d'agafar un avió. A les 8 del matí sortia l'avió. I vaig pensar, de Badalona a l'avió, a mitja hora, no?, a l'aeroport del Prat, més o menys, tal. Sí que vaig anar-hi en cotxe. I
2: a 8 del matí, això t'anava a dir, has de sortir a casa amb temps, perquè entre que embarques, no embarques...
3: Correcte. Una cosa que vaig fer, no massa, sortir amb temps, per ser clars i sincers. Vaig sortir a 6:45, vaig arribar a la Ronda Litoral, és a dir, autopista del Maresme, no?, desvies a la Ronda Litoral, i només entrar a la Ronda Litoral abans de la primera sortida, no sé si és la 26 o 25, no me'n recordo ara, ja estava col·lapsada la ronda.
2: Veig que no utilitzes algunes d'aquestes aplicacions que ja et prediuen quin trànsit hi haurà, depenent de l'hora.
3: Ho vaig mirar tard. Ho vaig mirar quan ja estava en el merder.
2: Ja no hi havia res a fer.
3: Ja no hi havia res a fer. Sí que vaig tenir la sort que anava amb el meu germà i ell va dir, no, sortim per aquesta sortida i anem pel lateral de la ronda i així avancem i no sé què, tal. I així va ser. I vam arribar a l'avió corrent de miracle i drama. O sigui, una cosa totalment dramàtica. I vaig pensar, la reflexió posterior, una vegada havent superat doncs tot aquest nerviosisme, va ser, un moment, 6:45 del matí i ja està col·lapsada la ronda des del principi de la ronda. O sigui, què és això? No? Em va sorprendre molt, no?
2: Que... Imagina't si entres a la feina a les 9 del matí, no?
3: Clar,
2: en plena hora punta...
3: Exacte, o sigui, quan no està col·lapsada la ronda? Als 6? A quina hora has de sortir si et vols estalviar cotxes, no? Llavors, bé, això em va servir una mica d'inspiració, no? Per parlar de trànsit. També em va servir inspiració haver parlat amb el Servei Català de Trànsit i demanar unes quantes dades, no? que és del que parlem, no?, aquí. I, curiosament, i ara potser algun oient doncs, o tu ho sorpreneu, resulta que l'any 2025 el trànsit que hi havia a l'anell 1 metropolità, per tant, a les carreteres colindants amb Barcelona, per entendre'ns, era entre un 5 i un 6% menor a l'any 2019, és a dir, abans de la pandèmia. És a dir, tenim menys trànsit, ara? Menys nombre de cotxes, per dir-ho així, menys nombre de cotxes ara que el 2019, un 5% menys. Tu diràs, impossible.
2: Què ha passat?
3: És impossible. Ara bé, tenim un 15% més de trànsit pesant, és a dir, camions. Que això és una altra cosa que ara veureu per què ho subratllo tant, no? En conjunt, tenim menys trànsit, menys cotxes a les carreteres, però més retencions, curiosament.
2: I pot tenir alguna cosa a veure el teletreball, potser, o que molta gent resideix a la seva primera... al seu lloc de residència, diguéssim, a altres espais, i que es puguin estalviar aquest viatge cap a Barcelona, la capital?
3: Doncs t'estàs fent un spoiler com una catedral.
2: Sí?
3: És a dir que sí, òbviament.
2: És reflexió.
3: El teletreball és un dels grans motius pels quals el trànsit ha baixat. Clar, per una banda, estem dient que el trànsit ha baixat i per una altra, que les retencions han pujat. Parlant del trànsit, doncs sí, ha baixat. No tant perquè la gent ara de sobte tothom agafi el transport públic, no necessàriament, sí que ha pujat una mica el transport públic, però no gaire, sinó pel teletreball. Penseu també que hi ha més gent que el 2019. És a dir, el 2019 érem 7 milions i mig de catalans, mm-hmm. i ara som 8 milions. Com pot ser que hi hagi menys trànsit? Doncs sí que és cert que, mirant les dades que ens ha passat el Servei Català de Trànsit, clarament el teletreball és una de les, és un dels grans motius pels quals podem mm-hmm. dir que hi ha menys trànsit, sobretot els dilluns. Cosa interessant. No sé si tens la sort de fer ni un minut a la setmana de no teletreball.
2: No, jo no.
3: Ja m'imagino.
2: Però sí que és veritat que cada dia connectem amb el Servei Català de Trànsit i els divendres al matí acostuma a ser el dia una mica de més retenció, perquè hi ha més gent que surt el divendres al matí.
3: Sí, sí, correcte. Per tant, el divendres no és els dies en què ha baixat més el trànsit, probablement per això, no perquè la gent vagi a treballar, sinó perquè la gent ja se'n va de cap
2: de setmana. Potser agafen el cotxe i ja amb la idea de quan surti a la feina me n'aniré directament
3: correcte.
2: De cap de setmana.
3: Seguríssim que divendres hi ha més teletreball que els altres dies, vaja, mm-hmm. per sentit comú. Ara bé, no hi ha tanta baixada de trànsit, probablement per aquest motiu. Mm-hmm. I podem sentir ara el director del Servei Català de Trànsit, que vaig tenir el gust d'entrevistar fa un parell de setmanes, i que ens explicava el tema aquest del teletreball.
4: Podríem pensar que la disminució és perquè són persones i vehicles que han passat a utilitzar el transport públic, que possiblement tenen també una activitat laboral fora de l'anell i, per tant, s'han desplaçat fora de l'anell, però també és evident que hem de pensar en un factor que pot col·laborar a aquesta disminució, que és el teletreball.
2: Benvingut sigui el teletreball, no?, en aquest sentit, també.
3: Totalment, totalment. No obstant, dius, ai, doncs mira, bones notícies, que el trànsit ha baixat.
2: Sí, però deies que les retencions han empitjorat.
3: Correcte, les retencions han empitjorat, les retencions van a l'alça.
2: I per què?
3: Per què? Gran pregunta, no? Doncs això és el que també vam intentar...
2: És per les limitacions de velocitat?
3: De trens, estàs parlant?
2: O no, no.
3: O de les pròpies carreteres?
2: De les pròpies carreteres. A rondes, diguéssim, la velocitat també
3: 80,
2: s'ha reduït, no?, en aquests últims
3: AP7,
2: anys.
3: Fins i tot, és a 100.
2: Fins i tot a les autopistes.
3: Uh-huh. Doncs t'he de dir que no és una de les coses que destaca més el Servei Català de Trànsit, sinó que ells el que destaquen més és el que ells en diuen la barreja de trànsit. És a dir, la barreja de diferents tipus
2: de vehicles
3: a les mateixes vies, d'acord? Mm. Una cosa que abans no passava tant, però amb l'alliberament dels peatges, per exemple, a l'AP7, mm-hmm. els camions doncs van a gas per allà, diguéssim, no? És a dir, si tots els vehicles fossin iguals de mida i tots seguissin les mateixes normes i anessin a la mateixa velocitat, hi hauria moltes menys retencions segons el Servei Català de Trànsit. Què passa, però? Doncs que ens topem amb cotxes, ens topem amb camions, ens topem amb motos, no? I aquest és una mica el que diu el Ramon Lamiel, no?, que és el director del Servei Català de Trànsit, que sobretot destaca els camions.
4: Bàsicament és per la barreja de trànsit. Quan tu tens una barreja de trànsit on el número de camions ha augmentat, que tenen velocitats menors que els vehicles turisme i que, per tant, generen interaccions també diferents entre el tipus de vehicles, frenades, canvis de carril provocats per una frenada en un carril, sortides, en alguna sortida que tu vols deixar a l'autopista, entrades de vehicles pesants, que també són més nombrosos, o de vehicles turisme. Totes aquestes maniobres generen el que se'n diu pertorbacions i generen congestió.
3: Aquestes pertorbacions, no?, que jo em pensava que era un terme de meteorològic,
2: sí, no?
3: No? Però resulta que també hi ha pertorbacions a les carreteres, no? De fet, també comenten aquesta dada, no?, que cada 1% que creix l'economia d'un país hi ha un 2,5% més de camions. Aquí deixo la dada, no?, però perquè veieu que... Sí, d'acord, hi ha menys vehicles, però si hi ha més camions...
2: Que tot està interrelacionat, al final, eh?
3: Exacte, sí.
2: Fins i tot el temps, no?, perquè feies ara referència a aquest concepte de les pertorbacions, però també és veritat que, depenent del temps, un dia que plou, la gent agafa més el vehicle privat.
3: Així és, així és. I a banda dels camions, doncs tenim les motos, tenim les motocicletes, que també són una mica problemàtiques.
4: Generen congestió. Si tu hi col·loques en aquesta barreja diferents tipus de vehicles, i un, per exemple, pot ser la moto, que sol produir molts trenats, o sigui, canvis de carril permanent, no?, o una circulació entre carrils que no és l'adequada, diguem-ho així, això encara provoca més frenades o més interaccions.
2: Que curiós, eh? Generen congestió. I jo hagués pensat que...
3: Que treuen,
2: precisament,
3: no?
2: Sí, ajudaven a descongestionar, doncs... perquè el volum, diguéssim, del vehicle és menor, és inferior. No?
3: Exacte, el que passa que com que van fent, no tothom, òbviament, van fent esses per entendre'ns, no? Doncs el cotxe que va darrere frena, llavors frena el que hi ha darrere, l'altre, pum, ja tenim una retenció feta, no? Segons, no sóc un expert en la matèria, però realment segons l'autoritat de trànsit en aquest país, doncs diuen que és un dels problemes, no?
2: Molt bé.
3: I... Bé, tenint en compte doncs, que hi ha molta retenció, també és un factor perquè hi hagi més accidents. No? Mm-hmm. És una cosa que...
2: Com ha evolucionat la sinistralitat en aquests últims anys?
3: Doncs bé, a la baixa, és a dir, en quant a persones, doncs, quant a víctimes mortals, és evident que qualsevol víctima mortal és una pèssima notícia, no? El 2025 en vam haver de lamentar 190 entre vies urbanes i interurbanes, és a dir, entre carreteres fora de les ciutats, i també les pròpies ciutats, no? Els carrers d'una ciutat, són 190 víctimes mortals. Són moltes o poques? Moltes. Una ja és moltes, no? No obstant, si mirem una mica l'evolució, et puc dir que en 25 anys hem baixat de 778 morts a l'any 2000 fins al 190. És un 75% menys. Per tant, anem cap a millor, i hi ha uns objectius, no? El 2030, baixar fins a 120, d'aquestes 190 que dèiem de l'any passat a 120, que una mica, no sé si era una mica off the record, però bé, però el Servei Català de Trànsit, el director, el Ramon Lamiel, deia que ho veu difícil, que el 2030 s'arribin als 120, a les 120 víctimes, i el 2050 hi ha aquell objectiu zero europeu, no? El 2050 es diu que a Europa no hi ha d'haver cap persona que mori per un accident de trànsit.
2: Tant de bo, però clar, tant sembla molt utòpic, no?
3: Sembla molt utòpic. Alhora. També hem de tenir en compte el tema dels cotxes automàtics, que segons els qui hi entenen, més del 90% dels accidents són per causes humanes, i diuen, home, si tots els cotxes fossin automàtics, no hi hauria accidents.
2: No sé si vas aprofitar la vinentesa, ja que tenies ocasió de parlar també amb en Ramon Lamiel, no? Per conèixer de quina manera es du a terme aquest control del trànsit des del Servei Català de Trànsit. És molt curiós, com pots tenir ulls a tot el país?
3: Interessantíssim, això és un tema interessant. En primer lloc, vam anar al seu despatx, jo i la companya de l'ACN, no? Agència Catalana de Notícies, també, i ell té una pantallassa, diguéssim, amb tres, sembla un centre de control, amb 3.000 càmeres a tot arreu, el senyor podia canviar per tot arreu, que no és la seva feina, perquè ell és el director, ell dirigeix, però ell també tenia, i li agrada, jo crec que li agrada. Doncs hi ha radars, òbviament, tema multes, és una cosa que és freqüent, diguéssim, no? I una peculiaritat, estic dient coses òbvies, no?, fins ara, però una peculiaritat que hem de tenir present, sobretot si som infractors, és que també hi ha helicòpters.
2: Ens vigilen des de l'aire.
3: Correcte, també hi ha helicòpters. En concret, si no recordo malament, ens va dir que hi havia dos helicòpters, un al port de Barcelona, que vaig tenir el gust d'anar-lo a veure, al port. Està realment superlluny de tot, però fa goig. I hi ha un altre a l'aeròdrom de Sabadell. I què fan aquests helicòpters? Doncs, bàsicament...
2: Són biturbines, no? Poden sobrevolar per les ciutats.
3: Així és, així és. I res, controlen excés de velocitat, distraccions, mòbils, avançaments... I fan unes 6.000 denúncies a l'any. O sigui, que pesquen 6.000 denúncies a l'any. Jo els hi vaig dir, i quants infractors caceu? Nosaltres no cacem, eh? Nosaltres no som caçadors, eh? Nosaltres som gent que vetlla per la seguretat i tal. Ah, d'acord, perdó.
2: Sí, però quan rebem una multa a casa sembla que t'hagin caçat.
3: Que t'hagin caçat, no? Clarament.
2: Per cert, cap multa, no?, amb aquest viatge express fins a l'aeroport.
3: No, perquè hi havia molta retenció.
2: Que va propiciar tota aquesta investigació.
3: Així és, així és. No, que jo sàpiga, de moment no he rebut cap felicitació de cap d'any de la gent de trànsit.
2: De seguretat.
3: Exacte.
2: Molt bé. Doncs, Guifré, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat un cop més.
3: A vosaltres, molt amables.
2: Ens tornem a retrobar d'aquí un mes. Que vagi bé. Adéu.
3: Adéu.
0: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí. Edició d'estiu.
2: Sabríeu diferenciar el cant d'un pardal i el d'una oreneta? O sabeu quan, per exemple, un ocell està fent un cant o bé està fent una crida, potser a un altre? Avui coneixem quina importància té el so per un ornitòleg. La nostra companya, la Sílvia Llamas, ha parlat amb el badaloní Paco Bonilla, que forma part del grup Aloc Natura.
5: El so és importantíssim en allò que faig, amb la meva feina com a ornitòleg. Pensa que pràcticament el 80%, diria jo, per dir així a grosso modo, doncs de les localitzacions d'individus que faig, d'ocells, no seran visuals, sinó que seran auditives. Els ocells són amagadissos, no es deixen veure gaire, i aleshores, doncs, si no fos per aquest reconeixement auditiu que fem, doncs ens passarien desapercebuts i no tindríem la informació que necessitem. Soc el Paco Bonilla, soc ornitòleg, em dedico, entre altres coses, doncs, a estudiar els ocells i principalment aquí a Badalona. Estic dins del grup Aloc Natura i soc l'encarregat, junt amb altres companys, doncs, de fer el seguiment de l'ornitofauna dels ocells que hi ha al nostre municipi.
6: Explica'ns, Paco, d'on ve el teu interès per les aus?
5: Aquestes coses són, et surten, vull dir, són ja de jove. Vaig conèixer una gent que estudiava els ocells, tot això promogut per un profe que tenia a l'institut, i aquest professor, doncs, em va ficar aquesta droga dins del cos que m'ha generat una addicció, sobretot a estudiar i a intentar conèixer el màxim possible dels ocells, però de la natura en general. Però sí que és veritat que m'he especialitzat més en els ocells, perquè primer són, visualment són molt atractius, i quan comences a estudiar-los descobreixes moltes curiositats, moltes coses fascinants, molts misteris que tenen.
6: Pels que no coneixem en detall la feina que fa un ornitòleg, quina és aquesta feina? En què es basa?
5: A veure, la feina és conèixer. És conèixer. Ara, el que és diferent són les metodologies. O sigui, per arribar a conèixer l'ornitofauna, el que és els ocells que tenim en una zona, doncs hi ha diferents mètodes. Una és l'avistament des d'un indret quiet. Per exemple, podem tenir un aguaidi des d'allà, controlar tot el que arriba, i això valorar-ho qualitativa i quantitativament. Un altre mètode, que és el que faig servir jo més sovint, és el del transecte, que aleshores faig un recorregut i durant aquest recorregut vaig apuntar tot el que estic contactant, ja sigui visualment o pel so, que ja, tal com... O sigui, el so em representa, doncs, això, un 80, un 70, un 90%, depèn de l'època de l'any, dels contactes que faig d'ocells. I altres mètodes, doncs, més específics, doncs, són, per exemple, l'anellament dels ocells, l'anellament científic. Aquí ja requereix, doncs, la captura de l'ocell, que a més ha de ser una captura en la qual l'ocell no prengui mal, i com a molt s'emporta l'ensurt. I, bueno, el que fem és l'individualitzem, el marquem, i aleshores, doncs, amb això, doncs, obtenim informació de molts temes, longevitats, també podem saber les edats més o menys precises de l'ocell, per tant, sabem com està la corba poblacional, si hi ha molts adults, si hi ha molts joves, com ha anat la productivitat a nivell de la reproducció, que això és molt important per saber si són viables les poblacions.
6: En aquesta feina de detecció i seguiment d'aus hi ha molts aficionats?
5: Darrerament sí. Pensa que als anys 80, jo ja en tinc 60 anys, i clar, ara em diuen que sóc un històric. Bueno, vale, gràcies. No sé com agafar-m'ho, això. Sí que quan vam començar, doncs, érem quatre gats. Avui dia, doncs, és incalculable. La gent que li agrada sortir a veure ocells, i molts que són, no serien ornitòlegs en el sentit de que estudien els ocells, com jo, com faig jo, que faig un estudi més científic, però sí que amb la seva afició i anar a gaudir de l'observació de l'ocell, de sentir-lo, de contactar amb l'ocell i contactar amb la natura, doncs sí que el que fan és també, gràcies a les noves tecnologies, les aplicacions que hi ha, és que ajuden a que el ciutadà, les persones que són aficionades als ocells, puguin les seves dades, les seves observacions, que poden ser molt interessants, doncs les puguin aportar. I aleshores la ciència també agafa aquestes dades i les interpreta i també les avalua. I és molt interessant. Avui dia són milers de persones les que estan Catalunya estudiant, mirant ocells i aportant informació.
6: En tots aquests anys que portes fent aquesta feina, podríem dir que has entrenat la oïda?
5: Ha estat necessari. Entrenar la oïda és molt necessari. Jo no sé què faria si... Vull dir, em podria quedar sec i dir, bueno, tindré una mancança, no?, per el que és l'estudi dels ocells. Però si perdés la oïda, vull dir, em quedaria molt més limitat. Hauria de ser tot anellament científic. Vull dir, capturar amb les xarxes els ocells i tenir-los a la mà, perquè, clar, sense la oïda perdrem moltíssima, moltíssima informació. I, òbviament, l'he hagut d'entrenar.
6: Quants cants d'ocell diries que ets capaç d'identificar?
5: Uf!
6: Oh. Es pot quantificar?
5: Sí, sí. És difícil quantificar. A més, no soc, hi ha un tipus d'ornitòleg o de persona aficionada als ocells que li agrada molt de fer llistes. I fan llistes, això és una... És una subafició, la de fer llistes i apuntar-se a tot el que veu, doncs, per exemple, tot el que veig des de casa meva, tot el que veig dins del meu municipi o el que veig a Catalunya, i fas llistes i fas fins i tot competicions, no? Això. Jo no he fet mai. Mai he pensat quants cants d'ocells en conec, però, bueno, sí que diria que si dels 200 o 300 ocells que són més comuns dels que tenim a Catalunya, pràcticament jo crec que me'ls conec tots. I, bueno, també he viatjat i penso que puc reconèixer unes quantes desenes d'ocells americans o africans, també.
6: I per tu, mantenir una conversa com la que estem tenint ara aquí al Parc de Calarnús, suposo que és inevitable estar escoltant els ocells. Pots desconnectar en algun moment?
5: Aquesta és la pregunta més fàcil que m'has fet durant l'entrevista. Absolutament no, no puc desconnectar. Això és un problema que pateix la meva família, que em costa molt d'estar només amb una conversa o d'estar només amb un... Mira, sents les cotorretes? De pedir? Doncs... M'és molt difícil estar fent només una feina. Sempre faig el que toca i, a més, escolto ocells.
6: Parlàvem dels cants que ets capaç d'identificar. Suposo que avui dia, amb aquestes aplicacions que, com deies abans, fa servir molta gent per identificar aquest cant, us facilita la vida, podríem dir, als ornitòlegs.
5: Sí que facilita, i són molt útils. Hi ha persones que són molt, molt crítiques amb les aplicacions perquè cometen errors, però jo també cometo errors. Les persones cometem errors. Les aplicacions estan fent servir unes tecnologies molt interessants perquè el que fan és aprendre a mida que van reconeixent i a mida que nosaltres anem confirmant les audicions dels ocells, però sí que és veritat que estan ajudant molt. Jo les faig servir no com a element decisori en la identificació de l'ocell, això m'ho guardo per mi, jo sóc qui decideix l'espècie que estem veient o estem contactant, però sí que m'ajuda en el sentit de que moltes vegades n'hi ha diverses espècies que estan cantant alhora, i hi ha algunes que se'm passen, se'm despisten perquè no puc mantenir l'atenció en totes, i és veritat que m'ajuda. Sí, mira, hem deixat l'aplicació gravant i aleshores ha anat fent un reconeixement que sí que podríem donar com a vàlid. De fet, només hi ha 4 espècies en aquest moment. Pensem que són les 10 del matí, per tant, ja els ocells estan tranquil·lets, ja han menjat, han fet la seva vida, ara estan descansant. I, per exemple, doncs, bueno, hem detectat la mallerenga carbonera, que és un ocell molt comú i és un ocell que és molt propi d'aquests tipus de parcs, com el que estem ara. La cotorreta de pit gris, que és una espècie que ens va arribar no sé si va ser als anys 80 o als anys 90. El cas és que ara està molt estesa per tota, no només per Badalona, per tota Catalunya i altres indrets també de l'Estat, i és una espècie originària d'Amèrica, com diu, cotorreta argentina també li diuen. Després tenim una altra cotorreta, però que aquesta no és d'Amèrica sinó que és d'Àfrica, que és la cotorra de Kramer, que és més cridanera, és molt semblant en quant als colors, a la mida, però, bueno, que també és una visitant que ara ja podríem dir que forma part de la nostra ornitofauna. I, bueno, aquí, donat que estem a l'estiu, doncs, clar, els falciots que sempre estaran volant, són ocells que imagino que ja ho sabeu, que no s'aturen mai, només s'aturen una vegada a l'any i és quan han de criar per entrar al niu. La resta de l'any estan volant, ho fan tot volant. Beure aigua, baixen, l'agafen directament, mentre es volen, si han de fer les còpules per reproduir-se també les fan a l'aire. La recol·lecció també dels materials que necessitin pel niu també seran elements que estiguin volant, sí, elements que estiguin a l'aire. Les persones, per recordar-nos dels cants dels ocells, ells s'ho identifiquen perfectament, tenen el cervell molt adaptat a això, a identificar els cants. Però nosaltres necessitem com una ajuda, no? I, per exemple, els ornitòlegs, com jo, doncs el que fem és associar doncs, unes veus o unes frases o unes paraules humanes, nostres, el català, per exemple, a el que està cantant l'ocell. I ara aquí que se sentia el tudor, doncs diguem un truco, no?, per recordar-nos o saber què és el tudor, és que per mi diu justícia, senyor, justícia, senyor. Justícia, senyor, justícia. La mallerenga carbonera, per exemple, fa molts cants. A mi em torna boig perquè fa moltes coses molt diferents, però n'hi ha alguns que són molt característics, que només els fa ella i m'ajuden molt. I, per exemple, doncs, hi ha vegades que diu tot estiu, tot estiu, tot estiu, val? I això em serveix, no? O xixipan, xixipan, xixipan, aquest xixipan també, doncs, també m'ajuda. Xixipan, xixipan, xixipan. Bueno, són diferents. I n'hi ha gent que en sap molts més, eh? Jo en sé uns quants.
6: Quina informació et dona el cant d'un ocell? Hi ha molta informació darrere del cant?
5: Bueno, a veure, no tots són cants. Aquesta és la primera. Clar, la informació em ve perquè cant definim com a cant aquella manifestació vocal en la qual l'ocell s'identifica davant de, per exemple, dels altres de la seva espècie per reproduir-se, per cridar l'atenció, per marcar el territori. I això és molt elaborat. No totes les aus fan cants. De fet, cant només farien les aus que diem passeriformes, que són els ocells que pertanyen amb aquest ordre de taxonòmic, no? Els passeriformes, els que són de forma de pardalet, no? Doncs aquests sí que tenen un òrgan molt a prop de la tràquea, que és la siringe, i aquesta siringe li permet de fer vocalitzacions molt elaborades. Això seria el cant. Després estan crides, reclams, tot això, aquestes manifestacions són diferents. I clar, jo quan les sento, doncs puc saber o interpretar si el que està fent és marcar un territori, el qual em dona una informació, per exemple, de que aquest ocell probablement està criant en l'àrea d'estudi, o si és una crida de contacte que és només per contactar amb altres individus, que aleshores aquestes el que fan és que hi ha una emissió i una resposta per una altra de la mateixa espècie, i amb això jo puc obtenir quantitativament una idea de com de freqüent és aquest ocell, quants individus hi ha en la zona. Vull dir, em dona molta informació en aquest sentit, no? Després estan els crits d'alarma, que són els que fan quan es veuen amenaçats per un depredador. Tot i que hi ha ocells que són molt llestos, ja, ara no en recordo l'espècie perquè ja em falla la memòria, però hi ha una a les selves amazòniques que s'ha especialitzat en fer el crit d'alarma, però d'una forma molt pillo, perquè el que fa és fa el crit d'alarma quan troba menjar i tots els ocells que estan menjant marxen i aleshores es queda ell amb el menjar.
6: Paco, quina importància té l'estudi dels ocells?
5: Els ocells, primer tot, són bioindicadors. I això és molt important. O sigui, són uns animals, són uns éssers vius que ens donen informació de com està el medi, com està tot. I ara que estem en un moment de molt canvi, parlem de canvi climàtic, per exemple, que estem veient de com el clima s'està alterant d'una manera molt sobtada. Sempre hi ha hagut canvis al clima, però ara estan com que està succeint tot massa ràpid o d'una forma molt brusca. Pensa que l'ocell, igual que, el, que els insectes, tenen la capacitat de moure's, de desplaçar-se molt ràpidament i d'una forma molt efectiva, molt eficient. Aleshores, si l'indret està bé, si l'espai té unes condicions, hi hauran unes espècies d'ocells. Si aquestes condicions canvien, també les espècies d'ocells canviaran. I canvien molt ràpidament, o vull dir que ho fan molt efectivament, tant si és per una millora de l'espai o de l'ambient, com si és al contrari.
6: Hi ha un bon planter d'ornitòlegs ara per ara a Catalunya?
5: Jo sóc optimista en aquest sentit, i sí, hi ha hagut tota una generació que ha treballat molt, després hi ha hagut un temps que semblava que la cosa doncs, anava que no es movia, estancada, el que era el que li agradaven els ocells, continuaven mirant ocells, com ha estat el meu cas, i ara el que sí que veig és un jovent que puja molt fort, sobretot ajudat per les noves tecnologies, per les noves eines, i que aprenen molt ràpid, perquè ho tenen molt fàcil per aprendre. No? Vull dir, per nosaltres, aprendre un cant d'un ocell doncs, requeria moltes hores d'estar al camp, perquè no teníem també... Podies comprar uns discos que eren caríssims, discos de vinil, eh?, que els compraves a la British Trust for Ornithology allà a Anglaterra, i bueno, era tot molt complicat comprar aquestes coses fora. I bueno, i també estaven molt limitades. Ara, avui dia, amb el telèfon mòbil, tens guies d'ocells gratuïtes, tens tots els cants dels ocells disponibles, unes bases de dades increïbles també, formades moltes vegades aquestes bases de dades pels les mateixes persones que surten a veure ocells i a contactar els ocells, que els graven i els pugen a les plataformes, a les bases de dades auditives. Vull dir, clar, ara hi ha un jovent que és fortíssim i ve amb molta força i apretant molt bé. Jo estic molt content, de veritat, de com veig el futur dels ornitòlegs.

0: escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I anem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, a fer un volt pels carrers de la ciutat. Reprenem aquesta ruta històrica, ruta urbana de la mà d'en Miquel Creixell. Què tal, com estàs, Miquel?
3: Molt bon dia.
2: Que ens acompanya un cop més aquí al Badalona Matí. I doncs amb ell anem descobrint alguns dels espais que tenim a tocar de casa nostra i que sovint passen doncs, desapercebuts. I ens vam quedar en aquesta ruta de la qual el guia és en Miquel, a l'antic cementiri vell. I aquí encara hi ha moltes coses a explicar en aquest espai de la ciutat. Miquel.
3: Sí, vam veure el cementiri civil, que ja només és una resta. Ja entrem directament el que és el cementiri en si. I només entrar, veiem un monument artístic de primeríssima categoria, la tomba Bosch, família Bosch, fundadors i propietaris de l'Anís del Mono, gent molt rica, que en aquella època hi havia la tendència que la gent molt rica invertia diners, no en la vida, sinó en la mort.
2: En la mort,
3: I es va gastar una autèntica fortuna a fer aquest monument funerari, un dels més treballats de Catalunya, que va dirigir, com tantes coses a Badalona, el senyor Amigó, l'arquitecte Amigó, però és que, a més, es va demanar la col·laboració dels artistes més reputats en cada especialitat de ferro, de ceràmica de Catalunya. Com que era el ceramista, va ser el senyor Lluís Bru, el més prestigiós ceramista que hi ha hagut a Catalunya. Per tant, aquí tenim la tomba Bosch, només en terra. I si seguim una mica, potser només 20 metres, enmig del passeig central, ja trobem un lloc que realment mereix un comentari. Es compleixen 90 anys pel començament de la Guerra Civil Espanyola. I allà hi ha la tomba dels morts, el monument dedicat als morts de la Guerra Civil Espanyola. Que aquesta tomba té la seva història. Aquesta tomba...
2: Se sap quanta gent hi ha enterrada en aquesta tomba?
3: 7 persones.
2: 7 persones.
3: Ja et detallaré qui són aquestes persones. Aquest monument va ser posat l'any 1940 o 41, final de la guerra, evidentment pel bàndol guanyador. I la tomba deia, suposo, una inscripció semblant com Caídos por Dios o por España, alguna d'aquelles expressions típiques del bàndol guanyador. I qui s'hi va ensoterrar en aquella tomba? Doncs 7 falangistes, 7 membres de la Falange Espanyola, del partit que donava suport al Movimiento, i van ser posats allà. I durant tots els anys del franquisme, fins a l'any 75, la tomba va ser això. Va arribar l'any 75, millor dit, els primers ajuntaments democràtics.
2: Això mateix, primeres eleccions democràtiques,
3: I va haver l'opinió entre molta gent que aquest monument, com d'altres que recordaven el passat més recent, havia de desaparèixer. El primer ajuntament democràtic, presidit pel senyor Màrius Díaz, no va ser d'aquesta opinió. I va fer una cosa que per mi crec que va ser un total encert. D'aquella tomba no es va treure cap resta mortal, ni se n'hi va afegir cap. Es van deixar les 7 persones que hi havia com a representants de tots els morts de la Guerra d'Espanya. El que sí que es va fer
2: és
3: canviar la làpida, posar-hi uns versos d'en Salvador Espriu, molt adients, i a partir d'aquell moment allò és el record de totes les persones que van morir en aquella tragèdia enorme. Trobo que l'Ajuntament va actuar molt i molt bé.
2: Hi ha una capella en aquest cementiri vell, també.
3: Ah, ja anem.
2: Anem a la capella.
3: Sí, perquè si seguim amb línia recta, arribem a la capella. Una capella que actualment sembla no es fa servir mai per usos litúrgics. Fa molts anys que no s'ha fet servir. Els cementeris són llocs civils, no... Habitualment no
2: s'hi poden entrar, però...
3: Sí, i tant, sí. En aquesta capella hi ha enterrats, o com a mínim hi ha les làpides, perquè no sé si les restes s'hi conserven, de tots els rectors de la parròquia de Santa Maria del segle XIX. Tenien el privilegi de ser enterrats allà. I a l'exterior de la capella arquitectònicament no té massa un excessiu interès, ja dic, no s'utilitza tampoc, hi ha aquesta curiositat de les tombes al terra. El que sí que hi ha a l'exterior tombes de gent molt important. A la part posterior, una tomba molt grossa del marquès de Barberà, que va ser un dels grans terratinents de la ciutat, però no diu més gran de tots, el marquès de Barberà, que està enterrat allà, ell i la seva família.
2: On tenia terres, el marquès de Barberà?
3: Ui.
2: Per tot arreu?
3: Mitja Badalona, o tres quarts de Badalona, eren del marquès de Barberà. Allò que es pagava abans, que s'havia de pagar el cens emfiteutic, normalment s'havia de pagar el marquès de Barberà i els seus descendents. O sigui, era una persona riquíssima. I a la part de davant de la capella hi ha dues tombes també molt, molt visibles. Una, la d'en Pau Rodon, que va ser aquell senyor que va fundar una innovadora escola de gèneres de punt, va ser un pedagog, però en aquest aspecte tan concret, del gèneres de punt. I a l'altre costat, la tomba de l'Enric Borràs. Enric Borràs, el gran actor, no va morir a Badalona, va morir al terme municipal de Barcelona, se'l va enterrar allà, però al cap d'uns anys l'ambient teatral badaloní va considerar que seria de justícia que el cos de l'Enric Borràs fos portat a la ciutat. I així, per subscripció popular, es va pagar aquella tomba que avui podem veure i van ser portades les despulles de l'Enric Borràs enmig d'una gran cerimònia i gairebé com d'una processó fins a la ciutat de Badalona i enterrat allà. Potser seria curiós saber que avui en dia, evidentment, cementeris privats no n'hi ha. Fins i tot les seus religioses que tenien cementeris privats, això no pot ser, hi han hagut en els cementeris generals. Però sí que hi ha dos llocs a Badalona, a la ciutat de Badalona, que hi ha tombes conegudes i autoritzades. Un és el carrer Arnús, el monestir de la Divina Providència,
2: on hi ha enterrat?
3: Sor Francesca de les Llagues de Jesús, una monja que es diuen que va morir en boga de santedat a finals del segle XIX i que té un procés de beatificació obert. Procés que sembla que no avança pas massa, però la seva tomba està allà.
2: Està al carrer Arnús, eh?
3: A l'església de la Divina Providència. I l'altra és a l'església de Nostra Senyora de la Salut, a la parròquia de la Salut, que és molt visible des de l'autopista. Va ser potser la quarta parròquia establerta a Badalona, i allà hi ha la tomba de mossèn Miquel Espinosa, que va ser el primer rector de la parròquia de la Salut, i se li va voler tenir aquest detall de tenir-lo allà. Avui en dia, segons les normes del dret canònic, això ja no podria ser, però en aquella època...
2: O sigui, ja no es poden enterrar rectors a les parròquies.
3: Exactament. El dret canònic, en aquest sentit, ha canviat.
2: Molt bé, doncs anem a fer un salt. No sé si tindrem temps d'analitzar tots els espais que s'amaguen dins de la nostra pròxima destinació, perquè ens queden uns 4 minutets, però vaja, ho intentem, perquè és molt abast. Anem al parc de Can Soler i Can Arnús.
3: Ho comencem. Sortim per la porta posterior del cementeri vell i entrem per una porta lateral
2: del Can Soler.
3: Parc de Can Soler,
2: seria
3: oficialment part de Can Soler i Can Arnús, però entrem a Can Soler.
2: I ho fem per aquesta esplanada, aquesta bonica esplanada del parc de Can Soler.
3: Exactament.
2: Tot i aquesta font del lleó, que també són típiques d'aquest parc, no?
3: Clar, hem de pensar que el que avui és part de Can Soler i Can Arnús, en un principi era una sola propietat. Una sola propietat, el Mas Soler. El que passa que el senyor Arnús, que era molt ric també, riquíssim, va decidir fer-se una segona residència. Ell vivia a Barcelona. I on se la va fer la segona residència? En un lloc molt exòtic i llunyà. però a l'època, a Badalona, i va comprar aproximadament la meitat del Mas Arnús i s'hi va fer la seva propietat.
2: Uh-huh.
3: Aquesta propietat va estar perfectament separada, si no m'equivoco, fins l'any 1977, més o menys, en què els murs que separaven les propietats de Can Soleil i de Cal Arnús van ser enderrocats i es va convertir tot en un parc al servei de la ciutat de Badalona.
2: L'any 77?
3: Sí. No sé dir res de 77, 78, però...
2: Sí. Jo crec que va ser més tard, per això.
3: L'enderroc, és possible.
2: L'enderroc, perquè jo soc del 82, havia jugat molt al parc de Can Soleil i Cal Arnús quan encara estava separat.
3: O sigui, parc públic ho és des de l'any 77.
2: Sí, però potser, i després potser
3: l'enderroc dels murs...
2: La unificació dels dos espais
3: devia ser posterior.
2: Uh-huh.
3: I potser que acabem amb una cosa molt curiosa. En el parc de Cal Arnús hi trobem una estació meteorològica. Allà enmig. Què hi fa una estació meteorològica allà enmig? Doncs bé, el senyor Arnús era riquíssim...
2: I era donat a la meteorologia, potser?
3: No ho sé, però hi va invertir. Aquesta gent invertia. I tenia un teatre espectacular entre la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia. Teatre amb restaurants, jardins, mm-hmm, fonts, de tot, més una estació meteorològica. Aquest teatre, amb el temps, es va haver d'enderrocar, no tenia sentit o no era rentable per la família Arnús, i què va passar? Que algú va veure l'estació meteorològica, un de la família Arnús, va dir, ostres, aquesta estació és avançadíssima per l'època, és molt bona, no té cap lògica que l'enderroquem. Solució que hi va haver, desmuntar maó a maó, pedra a pedra,
2: l'estació
3: meteorològica
2: casa,
3: i traslladar-la a Badalona. A la propietat d'Arnús de Badalona.
2: Molt bé. Doncs seguirem, Miquel, passejant per aquest parc tan fantàstic que tenim.
3: Perfecte.
2: Aquest pulmó verd de Badalona, que amaga molts tresors, No
3: I
2: només la
3: sí.
2: casa del senyor Arnús, aquesta estació meteorològica, sinó també les cases bessones, la casa Clarà i tants altres espais que són, doncs, ja veiem, molt antics, tant com aquest pi que ara que hi ha amb el darrer temporal de pluja, un pi centenari, i que no sé si l'han retirat, però si no, és bonic fins i tot de veure, encara que sigui caigut perquè té unes arrels que són espectaculars. Seguirem al parc de Cal Arnús amb en Miquel Creixell.
3: Doncs a reveu, ja.
0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
4: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer, tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no?, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no?
2: Uh-huh.
4: Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt.
2: Uh-huh.
4: Tot això que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt americà, no?, o l'imaginari de les pel·lícules americanes, d'aquestes organitzacions obsessionades amb la fi del món, amb la supervivència... No?
2: Totes les conspiranoies possibles,
4: sí,
2: no?
4: Sí, és molt americà, no?, molt, molt uh-huh. de pel·li americana. Doncs el pare d'aquesta pobra noia, doncs...
2: Es deixa endur perquè està corrent, no?, podríem dir.
4: I de fet, quan encara vivien com una família normal, perquè tenia aquesta nena, té la mare també, el pare l'obligava, per exemple, no, tens un minut, 30 segons per fer una motxilla amb tot el que necessitem per sobreviure, no sé què. O sigui que ja d'entrada és bastant asfixiant, no?, el clima de casa, diguem-ne. Llavors, doncs això, el que li dic, de cop, més enllà d'aquestes anècdotes, el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors allà li promet viure una gran aventura i la nena de seguida veurà que no, perquè sobretot quan ve doncs, l'hivern, no, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
2: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc. Clar,
4: en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estan enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no? Un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, pues podem fer que sigui avui, doncs, ostres, pues fem un àpat, no?, un sopar de Nadal, i no tenen res per menjar tan poc així especial.
2: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?, i alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
4: Tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no?, el seu poble, els seus amics...
2: Per tant, aquí hi ha una mentida...
4: Enorme. Sí. Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... bueno, el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present, no, són uns anys després, amb la seva mare. Torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena, més veiem com hi ha un canvi de to, de llenguatge en les dues peguis, no, diguem-ne, perquè, clar, ja ha madurat. Ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys,
2: clar,
4: tampoc...
2: La gent no viu habitualment.
4: No hauries de veure. Llavors, doncs, bueno, doncs això, es va teixint aquesta història entre passat i present, i és una filla que passa de desconfiar, doncs, a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora de Les Hores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història. I aquesta és la seva opinió.
5: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllat, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment, no?, més infantil, quan té 8 anys, confiant que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que igual para i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
2: Creus que és portada al bosc sent una nena i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
4: que
2: en comunitat.
4: Que sí, és complicat,
2: no?
4: De per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no?, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
5: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no?, i seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc. I realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només quedaran ells tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que, bueno, mentalment comença a tenir algun desequilibri i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt difícil empatitzar amb aquest pare, i més pels esdeveniments que es van succeint. Amb la Peggy sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure i amb aquesta innocència que a poc es va despertant, no?, a la realitat que l'envolta.
2: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no?, i que segurament doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no?, que sovint doncs, diem als nostres fills i filles, segurament pensant en el millor.
4: Segurament ho fem així els pares, no? I suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons, el seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi en... Ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final no tendim a protegir els infants, però bueno. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que Visquin al bosc no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina ni res, sinó és... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa pues, reflexions, no?, prou interessants, perquè al final, no?, fins a quin punt un adult té tanta decisió, no?, amb el que passa amb els seus fills.
2: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins a la pròxima.
4: Fins
2: que vagi
4: propera.
2: Molt bé. Gràcies per aquesta recomanació.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: L'ha defensat a l'ONU que els serveis públics són la clau del desenvolupament sostenible. Aquest cop ho ha fet durant el Dia dels Governs Locals i Regionals, celebrat aquest dimecres a Nova York en el marc del Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre el Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Albiol ha defensat que els ajuntaments són les administracions que transformen els grans compromisos internacionals en polítiques amb impacte directe sobre la ciutadania. En aquest sentit, ha reclamat una major presència dels governs locals en la presa de decisions internacionals i un model de finançament que permet impulsar les transformacions que planteja l'Agenda 2030. L'alcalde ha subratllat que el desenvolupament sostenible només es fa realitat quan es tradueix en habitatge, mobilitat, serveis socials o seguretat, i ha reivindicat la col·laboració entre administracions i la resta d'agents del territori per reforçar els serveis públics. Segons ha assegurat Albiol, la millor infraestructura per al desenvolupament sostenible són uns serveis públics forts, accessibles i de qualitat. Acte institucional aquest dijous a les instal·lacions del Centre d'Atenció Intermèdia El Carme per iniciar una nova etapa amb l'actualització del seu nom i que deixa enrere el sociosanitari El Carme. Un canvi en la nomenclatura que, segons assenyalen des de Badalona Serveis Assistencials, vol reflectir l'evolució del dispositiu i el nou model assistencial que impulsa. L'acte ha comptat amb diferents autoritats del sistema sanitari català i personalitats del centre, així com usuaris i treballadors. El Centre d'Atenció Intermèdia El Carme dona cobertura a una població de gairebé 457.000 persones i disposa d'un equip multidisciplinari de professionals de medicina, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicologia, logopèdia, treball social i atenció a la ciutadania. El centre ofereix serveis temporals orientats a millorar l'autonomia i la qualitat de vida de persones amb capacitats cognitives o físiques minvades i treballa per garantir cures confortables en situacions de final de vida. Precisament, tant des de la gerència de BCA com des del govern municipal han enfatitzat la dedicació dels 282 professionals que hi treballen. Escoltem el gerent de BCA, Toni Sales, i la regidora de Serveis Socials i vicepresidenta del Consell d'Administració de BCA, Eva Guillén.
1: Tornar a la societat en les millors condicions possibles. Això vol dir inversions, això vol dir especialització, això vol dir innovació, això vol dir investigació, això vol dir recerca i plantejar les bases de lo que serà la necessitat de la població en el futur.
2: Que les persones que entren aquí, pues, encara que siguin amb problemes pues, de salut, trobin aquí una esperança i que trobin també una segona família, no? Perquè aquí es creen molts vincles i per tant crec que és un dia de reconeixement no només de cap a on volem anar, sinó també de tots els professionals que hi treballen.
0: I en esports, la Supercopa Endesa Badalona 2026 ja està en marxa. Aquesta setmana ja han sortit els abonaments a la venda i dimarts vinent es produirà el sorteig dels emparellaments de semifinals, que seran entre Joventut, Barça, Baskonia i València Bàsquet. El sorteig es farà a partir de les 11 del matí a l'Espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona. El sorteig comptarà amb protagonistes institucionals com l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i Antonio Martín, president de l'ACB. També tindrà protagonistes d'excepció com a amants innocents del sorteig, com la nedadora badalonina Mireia Belmont, que va ser campiona olímpica als Jocs de Rio 2016 i medallista també a Londres 2012. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
9: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
8: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
9: Un moment, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
8: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
9: Ah.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Ulisses, vine. Són una cosa. Avui volem marxar fins a la població de Pallejà, al Baix Llobregat.
1: Pallejà, no? Sí. Pallejà, com és?
0: Com és?
1: Amb ella i Jota, no?
0: Sí.
1: Pallejà, no?
0: Sí.
1: Complicat de dir això.
0: Complicat, eh? Sobretot una cosa, en aquesta població la crisi es veu que està afectant més a l'habitual.
1: Mm.
0: Ara et quedes astorat perquè resulta que avui publiquen diferents diaris, entre els quals hi ha El Punt i el diari Avui, que l'Ajuntament d'aquesta població ha recordat als ciutadans que les bosses de plàstic gratuïtes destinades a recollir els excrements de gos no són aptes per guardar-hi aliments.
1: Atenció, eh?
0: Resulta que el consistori ha llançat aquesta advertència arran de la sospita que alguns veïns les utilitzen per la conservació dins la nevera d'aliments.
1: És a dir, la bossa de tifes la utilitzen per guardar els pebrots, no?
0: Sí, les bosses, es veu que ha informat l'Ajuntament, no tenen garanties sanitàries.
1: Home, és evident.
0: Què et sembla?
1: Doncs em sembla que això és de sentit comú, no?
0: Tot bé, perquè es veu que l'Ajuntament d'aquesta població del Baix Llobregat va instal·lar una vintena de dispensadors a bosses de plàstic gratuïtes per tal que els propietaris dels gossos poguessin fer-les servir per recollir els excrements. El consistori preveia en 3 mesos que se'n gastarien 10.000.
1: Mm.
0: Però en realitat ja porten gastades 15.000.
1: Clar, si la gent ho utilitza per la nevera...
0: Eh? Per, en 3 mesos, 15.000. La gent ho deu utilitzar per tot, per les escombraries, per l'entrepà del nen, per posar al congelador el bistec que et queda...
1: Bosses gratuïtes!
0: Pues, per al súper, pues, per al condis,
1: sí,
0: per tot.
1: Per tot, per, per tot. Tot.
0: Anem a trucar-hi a l'Ajuntament, et sembla?
1: Ajuntament de Pallejà.
0: Sí, aviam què ens diuen.
1: Mentre Regina dos Santos balla...
0: Ens faran passar per algun ciutadà.
1: Hmm.
0: Sí. Aviam què ens diuen.
1: Un ciutadà que vol preguntar-ho,
2: no? Ajuntament de Pallejà. En aquests moments les línies estan ocupades.
0: Tothom truca, clar. Tothom ha fet servir aquestes bosses.
1: Mm.
0: És bo, el tema, eh?
1: És boníssim.
0: Clar, aquí a Badalona no hi ha bosses aquestes, no?
1: Hi ha bosses de fecular de patata.
0: Però bosses per excrement de gossos no n'hi ha.
2: Ajuntament, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, trucava per ser un veí d'aquí de la població.
2: Sí.
0: Volia parlar amb algú sobre el tema de les bosses dels excrements de gossos.
2: Doncs sí, aviam un momentet, sisplau, li passo medi ambient.
0: D'acord, gràcies.
1: Estan en alerta ja, és greu això, estan en alerta.
0: Home, és que s'han gastat 15.000
1: que sí,
0: quan
1: sí.
0: Havien de gastar 10.000 bosses.
1: Estan preparats per trucades d'aquest tipus. Quina música més maca que tenen.
0: Sí, són una mica de mala qualitat, direm, les bosses.
1: Home, si són per tifes.
2: Sí, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, sóc Joan Pérez, que truco d'aquí del poble.
2: Sí.
0: Mira, jo he trucat perquè volia saber informació sobre aquestes bosses que repartiu.
2: Uh-huh.
0: Resulta que, bueno, avui he vist al diari que no les puc utilitzar com feia fins ara, per guardar aliments i tal.
2: És que aquestes bosses no són per guardar aliments.
1: Què diu ara?
2: Sí, eh?
0: Què diu ara?
2: Home, les bosses pels excrements dels gossos és per els excrements dels gossos.
0: Però, perdoni, eh? Jo és que aquest matí he vist el diari i no m'ho creia. Però no posa res a fora. Quan ho repartiu en aquests dispensadors.
1: Senyora?
2: Sí, escolti? Però és que... Vostè ja saps que si és pels gossos no és per el menjar ni per res.
1: Mm.
0: Però això no es pot utilitzar. O sigui, són tòxiques.
2: Home, tòxiques. És que és una bossa reciclable.
1: Mm.
0: O sigui, no... No puc fer servir per l'entrepà, no?
2: Home, per l'entrepà... ja està per els excrements dels gossos.
0: Només, eh? Ja. Bueno, no ho sabia, perdoni, eh?
2: No, i tant.
0: Per això he trucat al consistori.
2: Sí, no passa res.
1: Pregunteu si et pot passar alguna cosa.
0: No pot passar res, no?
2: Home, no ho sé.
1: Oi.
0: No ho sap.
2: Mateix, això és per als gossos.
0: Ja, no puc fer servir.
2: Espera un moment, eh?
0: Sí.
1: A veure si ja tinc...
0: Jo crec que ara en passaran algú altre, ja veuràs.
1: Una malaltia, alguna cosa, ara.
0: Mm. Ara passarà amb sanitat. Sanitat respon.
1: Amb salut, directament, perquè els hi expliquis.
0: Ja veuràs.
1: Clar, i si s'ha de contaminat l'entrepà de mortadela?
0: Però escolta una cosa. Aquestes bosses, les que donen al súper,
1: sí.
0: També ho són de reciclables.
1: Sí, i tampoc s'ha de fer servir per als entrepàs de mortadela.
0: Però en canvi sí que les fan servir per als excrements de gossos.
1: Sí, clar.
0: Eh?
1: Pels excrements, per les escombraries...
0: Mm, per l'entrepà.
1: Per l'entrepà també. Bé, ningú...
0: Per cert, que de seguida marxarem, buscarem...
2: Sí. Bon dia.
0: Bon dia, no, estava parlant. Hola. Amb la seva companya.
2: Sí, que què? Sóc la tècnica de medi ambient i me l'ha passat a mi.
0: Ja, ja.
2: Digui'm, què és, un veí de Pallejà?
0: Sí, sí. Joan Pérez, em dic.
2: Digui'm.
0: No, res, li explicava el tema de les bosses que avui he vist al diari.
2: Sí, sí.
0: Que... Jo potser perquè sóc una mica ignorant, i em perdonin la molèstia, però clar, jo ho feia servir també per guardar l'entrepà de mortadela.
2: Mm. Doncs no ho ha de fer servir. Per això s'ha fet la notícia i ja està. I no, ja. És una qüestió de civisme.
0: Val, les 300 que tinc a casa les puc tornar, no?
2: Les pot tornar? Home, se les pot guardar. Si vostè té gos, se les guarda i les deixa per...
0: Val,
1: dia-li que no tens gos.
2: Les deixa per fer-les servir per recollir els excrements, que és per lo que estan destinades.
0: Val, perfecte. És que jo no ho sabia, això. Jo em pensava que eren gratuïtes per fer-les servir per tot.
2: Escolti'm, ho ha de saber perquè les agafa vostè d'una paperera que posa paperera de gossos.
0: Ja, no m'he... Ja. Mm. Però les bosses estan netes.
1: No t'has fixat.
2: Esclar que estan netes, però ja tenen una destinació. Vull dir que...
1: Les caques.
2: Està molt clar. Si ho vol veure, ho veu. Qui no ho vol, i la intenció era evitar comportaments incívics de gent que s'endú les bosses per una cosa que no.
0: Bueno, no, ara mateix ho tornaré, eh?
2: Vostè té gos?
0: No.
2: Pues llavors no els hauria d'haver agafat, perquè és una paperera i ja ho posa per gossos. Per
0: no, tant, no tinc gos.
2: És un comportament incívic el que ha fet vostè.
0: Ja. I això em poden denunciar o no? Em poden denunciar la policia o no?
2: No, perquè no el tenim identificat.
1: Ai.
0: Ai.
2: No el tenim identificat. Vull dir que no el denunciarem. Simplement volíem evitar aquests comportaments entre la població.
0: Jo demano disculpes, eh? Ara mateix són aquestes bosses.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: De res.
1: Encara que estiguin tacades de mortadela, tu torna-les.
0: Atenció, que et tenen identificat.
1: No, que no et tenen.
0: Ah, que no et tenen.
1: Que no et tenen, per això no et denuncien, si no t'haguessin denunciat.
0: Ja.
1: No et tenen identificat, Jordi Pérez.
0: Que busquin el Joan Pérez.
1: Joan Pérez.
0: Sí. Va, escolta una cosa.
1: Sí.
0: Avui el diari OK, que darrerament ens costa molt de trobar, resulta que publica una notícia que ens ha cridat l'atenció. Han buscat els senyors del què,
1: sí,
0: ja que fa fred a tot arreu, a tot el país, han buscat la població espanyola on fa més fred.
1: Sí, avorrit.
0: Sí. Diu que l'han trobat, diu que és la Sibèria espanyola i que està a Sòria. Resulta que el poble es diu Castillejo de Robledo.
1: Preciós.
0: És una localitat que està al est de la província de Sòria, que, per exemple, aquests darrers dies, en ple casc urbà, hi ha una temperatura, atenció, de 20 sota 0.
1: 20 sota 0?
0: 20 sota 0.
1: Insuportable, això, 20
0: sota 0. Jo crec que trucarem ara i el telèfon no anirà, perquè les línies deuen estar
1: congelades.
0: Anem a trucar-hi, aviam quina temperatura tenen ara mateix.
1: Castillejo, es diu?
0: Castillejo de Robledo.
1: Castillejo de Robledo.
0: Mm. Es veu que és el poble...
1: més fred de l'estat espanyol.
0: Mm.
1: Mira, no va les línies.
0: No va res.
1: No va res.
0: Anem a trucar telefònica ràpidament, va. Perquè potser tenen un altre telèfon d'aquest ajuntament.
3: 22 de Telefónica, 45 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo y va incluido desde la red fija.
0: Es que la carretera que comunica la población es una auténtica carretera de vidre.
4: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenos días, estoy buscando el teléfono del Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, en Soria.
4: Un momento, por favor.
0: Sí. Hace mucho frío allí.
1: És una dada que no li ha importat el més mínim.
0: Explica avui al diari que el poble aquest, que té 90 habitants...
1: Mm, 90.
0: 90.
4: Està consultando, eh?
0: Sí,
1: consulti.
4: Mientras os recuerdo que aquí hacemos también reservas de restaurantes, envíos de taxis, pues algún día usted lo necesitará
1: también,
4: ¿eh?
1: De mi que m'importa.
0: Ah, vale. Sí. McDonald's també?
1: És un nou sistema aquest, no?
0: Horóscopo tienen.
4: ¿Me dice a mí?
0: Sí.
4: Sí, entramos en internet, supongo que...
0: Sagitario.
4: ¿Qué quiere que se lo mire?
0: Sagitario.
4: Pues un momentito, anotes el del ayuntamiento que ya lo tengo aquí.
1: Ah, muy bien, apuntemos
4: el
1: ayuntamiento.
4: Es 975.
0: Sí.
4: 35.
0: Sí, vale.
4: Y ahora
0: ese es el que tengo, no tienen otro. Es que sale un fax.
4: Pues porque da las dos funciones.
0: No hay otro.
4: Ahora se lo miro.
0: O el bar del pueblo.
1: Clar, és que una població tan petita...
4: O algun comercio.
0: Sí, lo que sé.
4: Ayuntamiento solamente da esa línea.
0: Vale, y otro teléfono público que...
4: Sí, a ver si tengo algo como teléfono público.
0: Un restaurante.
4: Exacto. A ver, espere.
0: Mm.
4: Le puedo dar unas bodegas, una casa que hay de turismo rural.
1: Turismo rural, ¿no?
4: Un hostal, por ejemplo.
0: Hostal.
4: El del hostal Venta de Corpes le doy. Que es el Venta de Corpes.
0: Sí.
4: Que es el 975.
0: Sí, vale. ¿Y el horóscopo?
4: ¿De qué, cuál me ha dicho?
0: Sagitario.
4: Que era? Sagitario. ¿Para hoy?
0: Sí, para hoy.
4: Para esta semana, vamos.
1: No tindrem temps de trucar al poble, eh?
0: A ver. M'interessa més això que...
1: Això també és veritat. Sagitario, eh? És el teu signe.
4: ¿Qué le leo todo? Sí. ¿El amor, la salud y el trabajo?
0: El amor solo.
4: ¿Solo el amor?
0: Sí.
1: El trabajo també t'hauria de preocupar, eh?
4: A ver, los asuntos referentes a sus relaciones sí. afectivas se resolverán de forma más fácil y sencilla de lo que pensaba. No se deje llevar por pensamientos complicados o retorcidos. Y respecto al sexo opuesto, nada es tan dramático como piensa.
1: ¿Cómo?
4: O sea, que si está enfadado con alguien...
0: No lo entiendo, ¿eh?
4: Pues nada, que no es tan dramático como piensa, que si ha tenido algún problema o ha tenido alguna historia, que no es tanto como usted piensa, que es más sencillo, que lo puede resolver de forma más fácil y sencilla de lo que usted pensaba.
0: Muy bien, gracias.
4: A usted por su llamada y buenos días.
0: M'he quedat astorat ara que Telefònica et digui el horòscop.
1: Sí, sí, sí, jo també. Un minut,
0: anem a trucar, corre, per saber només la temperatura.
5: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días. He llamado a Castillejo de Robledo.
5: Sí.
0: Hola, mira, te llamo de Cataluña, de Radio Badalona.
5: Sí.
0: Mira, te llamo porque me han comentado que es el pueblo de España que más frío hace. ¿Es verdad esto?
5: Pues sí, a ver, espero que los paso con el jefe.
0: Ah, vale, es la Svetlana, en aquel caso.
1: ¿Quién es el jefe?
6: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
0: Mira, una pregunta. Hoy sale en el periódico que Castillejo de Robledo es el pueblo de España que hace más frío. ¿Qué temperatura tenéis ahora?
6: Pues ahora andamos sobre los 8 o 9, bajo cero, por ahí andamos.
0: ¿Solo, eh?
6: Solo, sí.
0: ¿Y es verdad que llegáis a 20 grados bajo cero?
6: Sí, sí, sí. Ayer, bueno, antes de ayer, sí, hasta 20 llegamos. Vamos, tenemos zonas del pueblo que ni tenemos agua, ni tenemos nada.
0: Ya. Bueno, gracias por todo.
6: Pero vamos, sigue nevando y sigue haciendo muchísimo frío.
1: Sí, sí, muy bien. Vamos de fred.
0: Como el Polo Norte, como la Siberia.
6: Yo creo que más, ¿sí?
0: Más. Muy bien, gracias por todo.
6: Gracias. Venga, a usted. Buenos días.
0: Ve, escolta, marxo.
1: Sí, 9 graus sota zero, eh?
0: Sí, sí, ara mateix, eh? Temperatura normal. De mig matí, de mig matí.
1: I nosaltres amb 5 ja estem congelant-nos.
0: Escolta, acabo només amb un titular. Un adolescent de Califòrnia que ha enviat 14.528 SMS en un mes. Sí. Què et sembla?
1: Ja veuràs quina gràcia farà quan arribi la factura.
0: Ja li ha arribat, $2.000.
1: $2.000.
0: Sí. Apa, marxo, fins demà.
1: Adéu.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Z.
9: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
12: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: He llamat al telechorro.
14: Sí, però no.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
16: Manténgase a l'espera, gràcies.
0: Sí, sí, aquí estoy.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
17: Bueno, porque...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest espai número 500 de Víctimes al telèfon, mm-hmm, amb les altres notícies de l'actualitat.
1: Escolta una cosa, ja que parlem del programa, tu saps que el nom de 5 minuts més...
0: Va ser idea teva.
1: Sí, però no és original.
0: No.
1: De fet, TV3 fa uns anys hi havia un programa que seia 5 minuts més.
0: A TV3?
1: A TV3, sí.
0: No ho recordo.
1: Bé, al Canal 33.
0: No ho recordo.
1: Però és més, actualment...
0: Sí.
1: Hi ha algun programa de ràdio i de tele que es diu 5 minuts més a mitjans de comunicació també locals.
2: 5 minuts més.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Per exemple, a Ràdio Olot.
0: A Ràdio Olot, sí.
1: Sí, tu recordes que un dia ho vam comentar-ho, això.
0: De fet, vam sentir la sintonia i tot.
1: Sí, anem a trucar-hi, aviam si hi ha algun component del programa 5 minuts més.
0: A veure quantes edicions porta.
1: Sí.
0: Perquè en teoria estan abans que nosaltres, però... Potser no porten el compte.
1: Anem a trucar, aviam quantes edicions porta el programa.
0: 5 minuts més. A Ràdio Olot.
1: Mm. Gran ràdio.
0: Gran ràdio.
1: No, no, de veritat.
0: Que sí. I gran programa, els 5 minuts més.
1: Aviam si hi ha algú a Ràdio Olot.
0: Home, hauria d'haver-hi algú, no?
1: Home, sí.
0: Tu hi has estat?
1: No. A Olot sí, però la ràdio no.
0: Però l'has escoltat, la ràdio?
1: D'Olot, sí.
0: I està bé, eh?
1: Moltes vegades, perquè jo havia anat a Olot molts estius i és la ràdio que ja s'escolta, Ràdio Olot.
0: Mm-hmm. Doncs em sembla que no hi són, els dels 5 minuts
1: no
0: més.
1: No hi són.
0: No hi són, oi?
1: Fem una cosa.
0: Podem aprovar o què?
1: Sí, però podem buscar el telèfon per una altra banda, una altra línia. Hi ha a la televisió de Mollet...
0: Sí.
1: He vist a la seva graella de programació que hi ha un programa de 5 minuts més. M'he quedat astorat.
0: A on? A quina
1: televisió? Al Canal de Mollet. Televisió, en aquest cas, eh?
0: Sí.
1: Tenim el telèfon també de la televisió de Mollet. Anem a trucar-hi.
0: Molt bé, anem a trucar-hi.
1: Però veig aquí que s'emet molts dies a la setmana. Tinc la programació.
0: Mm.
1: I gairebé cada dia fan un programa de 5 minuts més. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: He trucat al Canal de Mollet.
3: Sí.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Digue.
1: Mira, una pregunta. Aquí a la tele hi ha un programa que... al Canal de Mollet, eh? Tenen un programa que es diu 5 minuts més?
3: Sí.
1: I em pots explicar de què va? És que truco des d'un programa que es diu 5 minuts més, també.
3: Aviam, nosaltres 5 minuts més d'informatiu.
1: D'informatiu?
3: Sí. Ah. O sigui, nosaltres l'informatiu el fem d'un quart d'hora...
1: Sí.
3: I un cop a la setmana fem 5 minuts més en el qual un... tema important de la setmana el tractem en profunditat.
1: És com un annex.
3: Sí. Per exemple, els plens, quan sí. Hi ha ple, el ple de l'Ajuntament, que hi ha un cop al mes, per aquests 5 minuts més els dediquem al ple.
0: Aquí fem contraple.
3: Llavors és quan hi ha...
1: Nosaltres a Ràdio Badalona els 5 minuts més dura, atenció, 4 hores cada dia. De 9 a 1.
3: El vostre dura 5 minuts, eh?
1: El vostre dura realment 5 minuts.
3: El nom té 5 minuts més perquè és com una notícia ampliada, eh? És un reportatge.
1: Doncs moltes gràcies, de veritat.
3: De res, tot el contrari.
1: Gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, moltes felicitats pels 500.
1: Gràcies, adéu.

0: Anem a d'altres temes, sí. Mentre truquem a Ràdio Lot, que en diuen que tenim un altre telèfon. Moltes vegades també passa això, eh?
1: Els serveis de documentació d'aquesta secció, que són molts.
0: Ja. Vull fer un experiment ara mateix.
1: A veure, quin experiment
0: vols fer? Ja tremoles, oi?
1: Sí.
0: Ja tremoles. He triat uns telèfons...
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Digui'm.
0: Hola, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
0: Qui ets?
2: Jo sóc la Margarida, d'administració...
0: De la Ràdio d'Olot, eh?
2: Sí, exacte.
0: Mira, demano per algú del programa 5 minuts més.
2: Sí, el Joel Tallant, doncs.
0: Sí, pot posar?
2: Un momentet,
0: molt bé.
1: És com amiga de la Maria Dolors,
0: sí.
1: La Margarida.
0: Molt simpàtica.
1: Sí, la Margarida, i tant. Buscant el Joel lluent?
0: No sé què m'ha dit. Joan.
1: Joan, que deuen estar a l'antena, vaja, segur.
0: No sé, perquè crec que el fa més d'hora, el programa.
1: Sí, hauríem pogut intentar fer una comunicació.
3: Sí, digui'm.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Què tal, com anem?
3: Bé, i tu?
0: Et truco de Ràdio Badalona.
3: Digue'm.
0: Escolta una cosa, et dic una cosa, estàs a l'antena.
3: Ah, molt bé, perfecte, fantàstic.
0: Què et sembla?
3: Molt bé, genial.
0: Ara em pots... bé, pot ser el que vulguis.
1: Ens pots insultar.
0: Et pots insultar, si vols. Escolta una cosa, et truco perquè et truco dels 5 minuts més...
3: Sí.
0: ...de Ràdio Badalona,
3: sí.
0: Que avui fem 500 programes.
3: Ah, molt bé, enhorabona.
0: I volíem saber, jo crec que vosaltres encara sou més antics que nosaltres, oi?
1: Teniu el copyright.
0: Sí, teniu una mica el copyright.
3: No sé exactament quants programes portem ara mateix, m'enganxes en fred, però jo diria que... Home, anem pel quart any, pràcticament, eh?
0: Doncs sí,
1: per tant,
0: segur, perquè nosaltres anem per la tercera temporada.
1: Per tant, deu portar 600, 700,
3: sí, sí.
1: Pràcticament.
3: Aprox.
0: Sí. I escolta una cosa, i els 5 minuts més de Ràdio Olot, quin horari té?
3: Els 5 minuts més de Ràdio Olot comença a les 7 del matí i s'acaba a les 10.
0: A les 10?
3: Sí, la temporada passada allargàvem fins a les 11 del matí, aquest any ens quedem a les 10... I, bueno, és un despertador amb notícies, música, concursos, entreteniment, seccions de col·laboradors de diverses matèries.
0: Despertador, vaja.
3: Sí, un despertador.
1: Molt bé. A quina hora et lleves?
3: A quina hora em llevo?
1: Sí.
3: Gran pregunta. Em llevo entre un quart i dos de sis. És l'hora que tinc el despertador assignat. De vegades em llevo tres quarts, també t'he de ser sincer.
0: Ja.
3: Sí, però vaja, la idea és ser aquí almenys com a mínim una hora abans. Aquí, vull dir, aquí a la feina.
1: Nosaltres comencem a les 9, eh?
3: Home, això no té cap mèrit.
0: Ja.
3: Això no té cap mèrit.
0: A les 9 al programa, eh?
1: Però acabem a la 1,
0: però
1: eh?
0: Però s'acaba a la 1, eh?
3: Ah, bueno, vale.
1: Ah, fem 4 horetes.
3: Sí, bueno, però vosaltres a quina hora entreu a la feina?
0: A les 8.
1: A les 8.
3: Ui, això és horari...
0: Sí, de ministre.
3: De ministre, just.
0: Sí, de ministre.
3: Però està molt bé.
0: Molt bé, doncs, escolta, de veritat, gràcies per la complicitat.
3: Sí, gràcies a vosaltres per trucar. I escolta, enhorabona, eh? I per molts anys.
0: Molt bé, doncs gràcies.
3: Escolta, aquesta us la tornarem, eh?
0: Sí, cap problema, eh?
3: Us la tornarem.
0: Cap problema.
1: Ens trucarem en directe.
3: Mira, doncs m'has donat una idea. Sí, és una possibilitat.
1: Truca abans de... després de les 8, per això.
3: Molt bé, no?
0: Sí, perquè a les 7 no hi ha ningú.
1: No hi ha ningú aquí.
3: Molt bé.
0: Gràcies.
3: Una abraçada.
0: Adéu.
3: Adéu.
1: Si trucaran i si posarà la dona de fer feines.
0: Sí, sí.
1: Abans de les 8.
0: Escolta una cosa, anem a fer un experiment.
1: Sí, quin és l'experiment?
0: L'experiment que fem ara mateix és, atenció, volem fanfàrria, una mica de fanfàrria, vinga, o alguna cosa, per canviar un experiment que serà trucar en directe a diverses cases, a diversos domicilis de Badalona,
1: sí.
0: Preguntant com es diu el programa del matí de Ràdio Badalona.
1: Saps que això ho vam fer fa un temps i va sortir bé?
0: Sí, però hi ha una diferència.
1: Quina és la diferència?
0: No dic la diferència. Anem a trucar en directe. Són domicilis a Badalona, eh, tots?
1: No entenc quina és la diferència.
0: Hi ha una cosa en comú, i hauràs d'encertar-ho tu. És com un joc, això.
1: Com un joc? Avui m'esteu posant molt a prova, eh?
0: Ara no contestarà ningú als 6 telèfons, crec. Tenim 6, Xavi, perquè jo no tinc la còpia. Tenim 6, aquests telèfons.
1: Ara sí.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, mira, te llamo de Ràdio Badalona.
4: Sí.
0: ¿Eres Julián?
4: Sí.
0: Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo se llama el programa de la mañana de Radio Badalona?
4: Pues no.
0: No. ¿Tú cómo te llamas, Julián? ¿Qué más?
4: Julián Tornero.
0: Julián Tornero. Vale, y no lo sabes, ¿no?
1: No me puedo creer.
0: Vale, perfecto, gracias.
4: Nada.
1: No me puedo creer.
0: Hem buscat tots els torneros de Badalona, que surten a la guia.
1: Però és conscient que podia sortir algun familiar meu aquí.
0: I et passaré, et regalo el llistat, la guia telefònica que hem trobat. Aquestes 6 persones que siuen Tornero.
1: Home, els trucarem, eh?
0: Sí?
1: Home, i tant. Deuen tenir alguna relació amb mi, deuen tenir.
0: Un dia podies fer una tertúlia.
1: Perquè... tertúlia de Torneros.
0: Sí, tertúlia de Torneros.
1: Sí.
0: Santa Teresa salta a la red. Es veu que les Carmelites Descalces d'Èsica... Què?
1: Les Carmelites Descalces d'Èsica?
0: Sí, es diuen així, les monges. Es veu que busquen més monges mitjançant un vídeo del YouTube que mostra la vida a clausura.
1: Que moderna.
0: Titular del diari El País, Dios te llama en YouTube. Diu, comunidades de monjas recurren al vídeo en la red ante la falta de vocaciones. Ens anem a posar seriosos,
1: sí?
0: I anem ara mateix a visualitzar a través de la ràdio aquest vídeo del convent. És aquest?
1: Aquest és el so, eh?
0: Sí, aquest és el so del vídeo de les Carmelites Descalces de Écija. Però atenció, perquè se sent així de malament. O sigui, hi ha moments que estan malament, però les monges ho han deixat.
1: Però això és el dimoni.
0: Ara de seguida hi haurà una veu en off. En off, que ens informarà. Aquí van apareixent imatges del convent i de la seva vida diària.
1: Sí.
0: Com fan pastissos, els dolços...
1: Com si fos marinador, no? El sí. campo de gol, la piscina...
0: Sí, sí, sí, sí. El jardí de les monges,
1: sí.
0: La font ornamental que tenen...
1: L'austre, eh?
0: Sí, sí, tot, tot,
5: tot. Procurem...
0: Atenció! Sí, tot...
5: Con que procuremos ara, guardar ara sí. cumplidamente nuestra regla y sí. constitución con gran cuidado,
0: sí.
5: espero en el Señor admitirá nuestros ruegos, que no os pido cosa nueva, hijas mías, sino que guardemos nuestra profesión, pues es nuestro llamamiento y somos obligadas, aunque de guardar a guardar va mucho. Dice el principio de nuestra regla que oremos sin cesar,
0: las onadas,
5: con que se haga esto
0: de
5: con todo el cuidado que pudiéremos,
1: pero es una
5: que es lo más importante,
0: sí, sí.
5: no se dejará de cumplir los ayunos y disciplinas y silencio. Que manda nuestra orden, porque ya sabéis que para ser la oración verdadera se ha de ayudar con esto, que oración y regalo no se compadecen.
1: No lo entenc.
0: Sí, sí, això, i el vídeo va continuant, eh?
5: Así animaba a Santa Teresa a sus hijas en camino de perfección. Un libro escrito para sus monjas de San José.
0: Bé, escolta una cosa, però això que aquestes monges de Écija no són les úniques, perquè avui també expliquen al diari El País que hi ha d'altres que estan buscant a joves a través d'internet, a través de penjar vídeos a través de la xarxa. És el cas també d'un altre convent, el Monasterio de San Pedro de las Carmelitas de Osuna, a Sevilla, que segons explica avui Sor María de Amor Gobe...
1: No, no pot ser.
0: Que sí, ho posa aquí.
1: Sor María de Amor?
0: Sor María de Amor Gobe.
1: No pot ser,
0: Ho posa al País. No m'ho invento, eh?
1: Molt bé.
0: Diu que esperen que aquests vídeos donguin resultat i que més joves s'hi acostin al convent.
1: Però això està bé, l'església es modernitza, ho trobo fantàstic.
0: Anem a trucar-hi, si et sembla, aquesta hora, al convent. Aviam què t'ho explica.
1: A Sant Pedro o...?
0: No, anem a trucar a les Carmelites Descalces.
1: A les que estan descalces.
0: Truca'm a Écija. Això és Sevilla.
1: Home, podries trucar que ets d'una empresa de sabates.
0: No,
1: però crec que ho notarien.
0: Aviam si tenim línia i podem contactar.
1: És que està molt lluny, i triga una mica.
0: Bueno, de fet, avui diu el diari La Vanguardia que no paren de rebre trucades a tot arreu.
1: Imagina't. I ara que ho han publicat encara
0: diu,
1: més.
0: Han recibido una avalancha de llamadas telefónicas.
1: A veure si agafen el telèfon, perquè potser...
0: Potser que ara estan fent pastissos, eh? És l'hora de fer pastissos.
1: No, estan resant. Aquesta hora deu haver-hi alguna oració.
0: Home, però algú ha d'agafar el telèfon al convent.
1: No, el problema és que com van descalces, saps? No sents qui va agafar el telèfon i una per l'altra no l'agafa.
0: No té res a veure, home. Hola? Ens han agafat?
1: Ave Maria?
0: Hola?
1: Ave Maria?
0: Tornem a marcar.
1: Està penjant, no sé què passa.
5: Un gesto d'amistat. Se reagrupan bajo una regla común.
0: Tú,
5: sí, como
0: hermanos
5: de la
0: Bienaventurada
5: Virgen María del Monte Carmelo.
1: Ah, que m'estan convencent,
5: ha sido el Carmelo.
0: Jo et veig, és un convent, ja faria que t'ho volia dir.
5: Hundiéndose en la fe, para vivir en plenitud el misterio de
0: Dios. Atenció, atenció al titular.
1: Ho explicaré un altre dia.
0: Acabes de dir que tu de petit volies ser mossèn?
1: Sí, però això ho explico un altre dia. Un dia ma mare volia ser Goku, volia ser mossèn i Zubizarreta.
0: Entre Goku, mossèn i...
1: I Indiana Jones, també.
0: Sí.
1: Bé, un quan és petit, escolta.
0: Bé, escolta, bé, aviam si alguna de les monges pot agafar el telèfon.
1: Sí.
0: En aquest convent, recordem que podeu veure aquest vídeo a través d'internet, si poseu, al YouTube, si poseu Vivir com una Carmelita, per a què? Si poseu això...
1: Tot això hem de posar.
0: Sí, vivir com una carmelita em pregunta, eh? Per a què?
1: Home, doncs, el convent és ben maco, eh?
0: Sí, sí, és preciós, sí. És Jordi preciós, sí.
1: I no
0: escolta,
1: la contaminació...
0: no contesten de moment. Anem a la part final de l'espai, aviam si ens contesten. Vinga. I anem a d'altres temes al dia, et sembla?
1: Som-hi.
0: Doncs som-hi. Ara, hola, buenos días.
2: Buenos días.
0: He llamado al convento.
2: Sí, un convento, sí.
0: Sí, el convento de San José, ¿no?
2: Sí, San...
0: De las Carmelitas Descalzas de Écija.
2: Sí.
0: Es que tardabais mucho en coger el teléfono.
2: Sí, que estamos lejos.
0: Ya, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: Ah, ya, un momentito, le pongo con nuestra madre, ¿vale?
0: Sor madre.
2: Sí, le voy a llamar a nuestra madre, un momento.
0: Vale, perfecto.
2: Vale.
1: Però la madre, vol dir la madre superiora o la madre de verdad?
0: La madre de superiora de, del convent.
1: Ah, la madre superiora.
0: Mm. Aviam si t'envien uns dolços.
1: Sí, t'ho van enviar un dia, no?
0: Sí, d'un convent de no sé on.
1: Mm.
0: Eren bons.
1: Molt bons. Mm. No fan una altra cosa durant el dia, fer dolços i resar, no?
0: Sí, sí, sí. Eren boníssims.
1: Mm.
0: Eren... Què portaven? Canela portaven? No me'n recordo.
1: Cabell d'àngel, no eren?
0: No, cabell d'àngel no.
1: Home, sent monges, cabell d'àngel, que millor.
0: No, però això no portava perquè hagués arribat aquí caducat, eh?
1: Sí, potser sí.
0: I malmès. Bé, espero que aquest convent no sigui gaire gran.
1: Sí, gaire gran.
0: Perquè, clar, nosaltres això és en directe i, clar, si assa a l'altra punta, veurem què passa, eh?
1: Jo no vull fer broma, però van descalces de veritat o no?
0: Que no, home, no. Hi ha un titular, en aquest cas, al País, que diu «Antes los jóvenes venían a la iglesia, pero ahora hay que hacer promoción». Promoció s'ha de fer.
1: I tant. I per què no anuncis per televisió?
0: Jo no sé com tu no surts a internet, també, al YouTube.
1: Anunciant què?
0: Anunciant els 100 minuts més. Ara això és el futur, Carles.
1: Sí. No, no, és possible.
0: Què anuncis al tot? No, anuncis a...
1: Però,
0: a internet.
1: A TV3? Ah, al YouTube.
0: Sí, sí, sí. Bé, veurem que... quan tarda.
2: Sí, nuestra madre dice que se le puede disculpar que en este momento no lo puede atender. ¿Usted necesita algo?
0: Bueno, queríamos saber cómo va el tema del vídeo de internet, del vídeo del YouTube.
2: El vídeo... Pues nada, nosotros...
0: Bueno, es que creo que hoy sale en el periódico que el vídeo está, bueno, causando furor.
2: Sí, que nosotros ni siquiera, como no leemos los periódicos tampoco, ni sabemos claro. Por dónde va la cosa. Eso fue un vídeo que lo hicieron amigos y nada, para... Y después se le ocurrió poner en internet para dar a conocer nuestra vida, pero que nosotros no... No sé por qué estará haciendo tanto furor. ¿Será porque la gente ya está cansada de tanta cosa?
0: Bueno, porque en el vídeo también se explica un poco vuestra vida,
2: claro.
0: El día a día, y esto la gente que, bueno, que no conoce la vida en el interior de un convento,
2: claro.
0: Esto siempre gusta.
2: Claro, debe ser eso. Que te llama la atención una vida que a los ojos del mundo pues no vale nada, vamos, a lo que el mundo tiene por valor, ¿no?
0: Pero... Ya. Una pregunta, porque este vídeo también sirve un poco para promocionar el convento, para que más jóvenes vengan al convento.
2: Pues si sirve para eso, bendito sea Dios. Si Dios por ahí se vale de eso, para llamarle a alguna joven, pues bendito sea
1: María.
2: Dios. Claro.
0: ¿Cuántas carmelitas sois aquí en el convento de San José?
2: 12 somos ahora.
0: ¿Ahora?
2: Sí.
1: Como los apóstoles.
0: ¿Y eso es mucho o poco...?
2: Nuestro número es limitado, es hasta 21 monjas.
0: 21, o sea que sí. Hay plazas.
1: No.
2: Sí, hay plazas.
0: Hay plazas libres.
2: Sí.
0: ¿Y por qué cree que no las jóvenes no vienen ahora?
2: Porque yo creo que están muy aturdidas, ¿no? Con tanta cosa que hay ahora. No, es difícil escuchar la voz de Dios en este mundo que todo es imagen, aparato, música. Las jóvenes están siempre con el cosito en la oreja.
0: Ya, es que todo va muy rápido ahora.
2: Un aceleramiento que no hay tiempo para escuchar a Dios. Y si, aunque Dios cuando
1: Como
2: él
1: si
2: quiere
1: tuviéramos
2: se hace escuchar.
1: Un número de teléfono móvil.
0: Ya. Pero, ¿usted ha visto el vídeo?
2: Es que no sé ni qué vídeo es porque el muchacho que lo hizo me dijo a mí que no era el que... Nosotros hicimos un vídeo aquí hace, no sé, dos años. Un vídeo...
1: Uy.
2: Que nosotros teníamos aquí por si alguna joven venía. Pero dice que es uno que él ha hecho, pero con fotos, ni siquiera ha sido un vídeo.
0: Bueno, hay fotos, el convento, sale sí. Los fruteros, el jardín.
2: Claro, sí, será foto que la, lo que pasa es que él es muy listo, parece que le habrá hecho un vídeo. No, la verdad que ese, creo que no. El que están sacando ahora no.
0: Ya.
1: No lo ha visto, ¿eh?
0: Bueno, pues mírelo en internet si tiene.
2: No, tampoco tengo internet, así que será cuando él venga que vea algún...
0: Una pregunta.
2: Sí.
0: ¿Hacéis dulces, pasteles?
2: Sí, unos bizcochos hacemos.
0: Sí, ¿cómo son? ¿Cómo se llaman los bizcochos?
2: No, bizcochos le decimos a nosotras.
0: ¿Bizcochos, eh?
2: Sí, es como para el desayuno, ya está.
0: ¿Y cómo son?
2: Pues como si fuera esta de las tortas de aceite.
0: Oh,
2: no sé cómo le...
0: ¿Cómo, si como las tortas de Rosales, de Inés Rosales?
2: No, es como un bizcochuelo, pero
0: ya,
2: no
0: es que así, en el Carrefour y en el Condis vienen unas tortitas que se llaman tortitas Inés Rosales.
2: No, esas las conozco porque a veces las han traído aquí. No, estos que son esponjosos, o sea, no sé cómo decirle, un bizcocho.
1: Un bizcocho,
0: qué bueno, ¿no?
2: Sí, somos buenos.
0: ¿Y esto lo vendéis?
2: Sobre todo para el tiempo de Navidad.
0: Ah.
2: En este tiempo, si viene alguien a encargar y eso, porque tampoco...
0: Ya se ha acabado ahora.
2: Sí,
0: ¿Y enviáis por correo?
2: ¿Cómo?
0: Si enviáis por correo.
2: ¿Por correo? Sí.
0: Sí.
2: Si te paga el correo, el que quiera, sí, se puede mandar.
0: Bueno, podríamos aquí... ¿Nos podrías enviar una cajita?
2: Para un bizcocho, si este me dice la dirección.
0: Lo pagamos, ¿eh?
2: Bueno, yo le mando a... ¿Cómo se llama?
0: A Radio Badalona, sí.
2: Ajá, ¿radio?
0: ¿Qué vale esto?
2: El bizcocho lo creo que está, creo,
1: voluntad,
2: a
1: ¿no?
2: 8 euros, me parece
0: vale.
2: que está.
1: ¿A 8 euros el bizcocho?
0: A ver, te doy la dirección.
2: Sí.
0: Mira, es Radio Badalona.
2: Badalona, ¿no? Con
0: Badalona, la... sí, Badalona.
2: Con la B alta. Con
0: sí,
2: la...
0: sí, Badalona con B alta.
2: Vale.
1: ¿Con B alta? Que es catalana esta noia.
2: Radio Badalona, ¿qué más?
0: Esto es calle San Agustín.
1: Mira, sí. Me agradará el nombre.
0: También es santa la calle.
2: Sí.
0: Número 11.
2: Ajá, vale.
0: El código postal,
2: sí.
0: 08915.
2: 08915, sí.
0: Badalona.
2: Ajá.
0: Cataluña.
2: Cataluña, muy bien. ¿Un solo bizcocho quiere?
0: Bueno, ¿cómo es el bizcocho? ¿Cuánto mide?
2: Que sé, pero será así, no es muy grande.
1: ¿Para cuántas personas?
0: ¿Para cuánta gente es?
2: A lo mejor si lo parte así en cuatro, le salen buenas cuatro porciones.
0: Bueno.
2: Si quiere le mando una cajita con dos.
0: Sí, una cajita con dos.
2: Vale.
1: ¿Sí que pagará? ¿Fran Famadas? Bueno.
0: Si es tan amable.
2: Sí, cómo no.
0: Ya. ¿Y el nombre de la persona? ¿Fran?
2: ¿De qué persona?
0: De la persona que va a la atención cuando lleve la caja a la radio.
2: Ah, sí. Vale.
0: Fran Famadas.
2: ¿Fran?
0: Famadas.
2: Termina
0: es...
2: con una X, ¿no, Frank?
0: ¿Con una X? No. Bueno, sí, con una X.
2: Con doble X.
1: Sí. Con doble X, eso, con doble X.
2: Y después, Frank, y el...
0: Famadas.
2: Famadas.
0: Sí, Famadas.
2: Vale. Muy bien.
1: Ja els has vist prou, els bizcochos, si ho ponen el seu nom.
2: Ja, no?
0: Ja està.
2: Muy bien.
0: Pues nada, gracias por todo.
2: No, que Dios se lo pague a usted.
0: Venga, ¿cómo se llama? Bendiga. ¿Cómo se llama?
2: Ah, no, mi nombre no se va a decir, vale.
0: ¿Qué? Hermana, gracias.
2: Convento, sí.
0: Vaya con Dios.
2: Quédese con él, adiós.
0: Venga,
2: que Dios le bendiga, adiós.
1: ¿Vive usted con él?
0: Quédese usted con él.
1: Sí, estoy con él. No, home, no. Que això sí, com para, ni para ti ni para mí. No, Dios está con todos.
0: Bé, veurem, provarem aquest bizcocho.
1: Sí, bé, provarem, no ho sé, ja t'ho deia, que si li envies al Frank... No,
0: bueno, Francs, no? Ha dit?
1: Francs, sí, Francs.
0: Sí.
1: Francs Famàdex.
0: Sí. Bé, veurem com és aquest bizcocho.
1: Sí.
0: Anem a altres temes del dia, et sembla? Deixem
1: Vinga.
0: El tema de les monges. Ja ho sabeu que a 3 internet podeu veure aquests vídeos que avui publiquen diferents diaris. I parlem, anem directament fins a l'aeroport del Prat, a Barcelona.
1: Som-hi.
0: No sé si saps que gairebé està a punt la T1, aquesta nova terminal de l'aeroport de Barcelona.
1: Mm-hmm.
0: Ja està gairebé a punt, ja era hora, després anys d'espera. Bé, resulta que ara la nova TU de l'aeroport de Barcelona busca figurants.
1: Sí.
0: Busquen 6.000 persones que simulin tots els procediments que realitzen els passatgers d'un aeroport per posar a prova la capacitat de la nova terminal.
1: Molt bé, i això...
0: Tot que Aena vol assegurar-se que totes les infraestructures de la nova terminal TU funcionin correctament per quan entri en funcionament. Per aconseguir-ho, han decidit convocar un càsting de figurants. Això que els actors hauran de simular tots els procediments que realitzen els passatgers, com facturar maletes, passar pel control de seguretat, embarcar, recollir equipatges, etcètera, etcètera.
1: Insultar l'home que et registra, no?
0: Sí, despullar-te perquè et deixin passar per el control.
1: Sí, tot això.
0: Això que això es farà al febrer, durant el mes de febrer, dimarts i dijous, entre 8:45 del matí i 3:45 de la tarda.
1: Home, déu-n'hi-do, no?
0: Els actors es veu que cobraran entre 40 i 50 euros per realitzar sessions de 7 hores.
1: Home, molt no és.
0: Ja es poden quedar...
1: La feina.
0: El paper... Home...
1: Molt no és, però
0: 7 hores, 50 euros.
1: Però no fan res, eh? No has de fer res, no?
0: Es cobra més aquí o a la TU?
1: Home, aquí.
0: Aquí, a la TU.
1: No hi ha dubte, aquí es cobra més que a la TU.
0: Bé, anem a trucar, si et sembla, aeroport de Barcelona. No sí. He trucat mai.
1: No, és veritat. Truca amb l'aeroport de Barcelona.
0: Típic telèfon que truca molta gent per dir que hi ha bombes per tot arreu.
1: Sí?
0: Sí.
1: No ho he fet mai, això, ja.
0: Mira, so directe, comunica. Que és raro que comuniqui l'aeroport de Barcelona.
1: Sí, no?
0: Sí, és estrany. Tornem a trucar-hi. Per cert, tenim connexió directa amb l'aeroport. Ho sento,
1: sí,
0: no? A través dels companys del Prat Ràdio.
1: Sí, sí. Ara surt un avió cap a Madrid.
0: Mira. Sí, mira. Spanair, és.
1: Spanair?
0: Què, comunica el telèfon?
1: Encara caurà un al Besòs.
0: Anem a trucar... Si... No diguis això, home. Anem a trucar a Telefònica.
1: Home, ho dic perquè... Per la notícia del Rio Hudson.
0: Truquem a Telefònica, que ens passin directament, potser serà més fàcil.
6: ...de Telefònica, 45 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo IVA incluido desde la red fija de Telefónica. Otra red es consultar.
7: El de Telefònica.
0: Sí. Mira, mira l'avió.
1: Són macos de veure, eh?
8: Telefònica, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Hola, bon dia. Em pots donar el telèfon de l'aeroport de Barcelona?
8: El aeropuerto de Barcelona.
0: Sí, sí. El Prat.
8: Discúlpeme, ¿desea alguna información dentro del aeropuerto o únicamente
0: bueno,
8: la...
0: Quiero hablar con alguien del aeropuerto. De información, supongo.
8: Pero no es información de algún vuelo.
0: No.
8: Ah, de acuerdo.
0: Es para un casting.
8: Muy bien, de acuerdo. Un momento, por favor.
1: Lo trobo normal, ¿eh? Lo trobo normal.
8: Sí, perdone, mientras le estoy revisando la búsqueda...
0: ¿Tenéis regalo? ¿Tenéis regalos?
8: ¿Quién?
0: Vosotros.
1: La tele.
8: No, regalo... La promoción.
0: De la tele, digo de la tele.
8: La de la tele, pues eso lo iba a comentar, que ya hemos acabado en diciembre.
1: ¡Oh!
0: ¿Y ahora qué me ibas a regalar?
8: ¿Eh?
0: ¿Ahora qué regaláis?
8: Ahora todavía, por ahora no tenemos ninguna información de qué regalar.
0: Ah, vale, vale.
1: Entonces, ¿qué nos quiere decir?
0: ¿Y entonces qué me iba a decir?
1: No nos importa, entonces.
8: Que en el servicio 1-18-22
0: sí.
8: También le podemos gestionar de forma gratuita.
0: Mm.
8: El envío de taxis a la hora y dirección que usted nos indique.
1: Ah, muy bien.
0: Vale.
8: O la reserva de un restaurante, que en ambos casos lo llamaríamos para confirmar el trámite realizado.
0: Vale, vale. Pues mira, yo soy una persona que le iría muy bien. Vale, vale.
8: También comentarle que también podemos gestionarle de forma gratuita la cita previa.
0: Oiga, debe el teléfono.
8: Ah, de acuerdo, tome nota.
1: Pobre dona, pero no te quiero
8: decir así. El número solicitado es un número general, es que nos consta aquí. 902
0: sí.
8: 47
0: sí.
8: 04, que si quiere también le conecto directamente.
1: Bueno, no queremos nada más. Gracias. Sí, gracias.
8: Gracias por su llamada.
6: Servicio de información.
0: Se habla Telecinco ya.
1: Tienes ganas de trabajar. Sembla allò de la sopa de lletres, que et fan estar allà hores i hores.
6: ¿Qué información necesita?
0: Uy, ya comencemos aquest telèfon.
6: Información del parking, accesos al aeropuerto.
0: Eso serà horrorós.
6: Servicios al pasajero.
0: ¿Qué diem? Casting.
6: Para recibir información del parking, diga parking.
1: No, parking no, casting. Això no serà fàcil.
6: Lo sentimos. No podemos identificar su petición con claridad.
0: Sí.
6: No se retire, por favor.
1: Un
6: le atenderemos personalmente.
0: Ah, vale.
1: Així m'agrada.
0: Estem trucant a l'aeroport de Barcelona. Clar,
9: dius... Buenos días.
0: Hola, bon dia. He trucat a l'aeroport de Barcelona.
9: Sí, dígame.
0: Mira, truco pel tema del casting.
9: Ah, vale, pues lo voy a pasar con ellos.
0: Vale, vale.
1: Veus que bé, que
0: escolta, jo m'agafo un dia lliure, jo t'ho dic ara, eh?
1: Per fer el càsting,
0: home.
1: Pues si es dic que pagaven poc.
0: 6.000 persones.
10: Terminal B.
0: Hola, bon dia.
1: Què diu?
10: Hola.
0: Hola, mira, busco, truco pel tema del càsting.
10: Perdó, truques?
0: Pel tema del càsting.
10: De càsting? Tema de càsting?
0: Sí, el tema del càsting.
1: Ah, on comencem?
10: No sé res.
0: Com?
10: Que no sé res.
0: Ah,
10: casting, no.
0: Bueno, truco perquè Aena està buscant 6.000 persones que simulin a la nova TU.
10: No, debes mirar en la pàgina web Aena, en internet.
1: Quin idioma
10: parla? En pàgina web Aena, internet.
1: A la pàgina web d'Aena, internet.
0: Sí, però...
10: Pàgina web Aena.
1: Però aquí
0: ja, però...
10: No, aquí tenim informació només de vols, no de càsting ni de
0: nova... Però hi ha alguna persona que porti el tema del càsting?
10: No sé res, perdona.
0: Però em pots passar amb una altra persona que em pugui informar?
10: Sí, però si no... Un moment, que pensa una altra persona.
1: Sí, però no un momentet. Clar,
0: qui és,
1: que no.
0: Qui és aquesta senyoreta?
1: No anem bé, eh?
0: Ui.
1: No sap ni com va el telèfon, pobra dona.
0: Escolti. Ara ens ha penjat.
1: Home, era evident. Era evidentíssim que passaria això. Però t'esperaves alguna cosa més? Però no has vist que això
0: bé,
1: anava bé.
0: Si algú que ens està escoltant no té feina i vol fer de càsting, vol fer d'actor...
1: Vol fer de càsting.
0: Que miri a la web, tu.
1: I tant, Aena, eh?
0: No tenim més temps aquí de perdre.
1: Hello. Víctimes al telèfon.
11: Qui diga?
12: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Zeta.
14: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, de Badalona.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 16 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Centenars de vehicles van quedar atrapats ahir a la nit a la C31 al seu pas per Badalona arran d'una manifestació. Un grup de persones van tallar el trànsit passats 9:45 per protestar per la inseguretat al barri de Sant Roc. El detonant de la mobilització va ser un incident amb un gos poc abans, a les 9 de la nit. Els Mossos d'Esquadra hi van intervenir com a mediadors. El tall de trànsit es va allargar fins gairebé les 11 de la nit quan es va reprendre la circulació. Aquesta tarda la Guàrdia Urbana ha recuperat el gos i serà traslladat al Centre d'Atenció d'Animals de Companyia del Barcelonès Nord. Paral·lelament, els agents també han identificat la persona responsable i han aixecat l'acte corresponent. Arran dels fets, aquest dijous s'ha desplegat al barri un reforç policial de la Guàrdia Urbana. Els Mossos d'Esquadra han publicat un avís per rebre informació sobre la Sara Maria, una dona de 55 anys que va desaparèixer a Badalona el 8 de juliol. L'última vegada que se la va veure va ser a la zona de Can Miravitges, al barri de Pomar de Dalt. La policia descriu la Sara Maria com una dona de cabell castany i mitja melena i que podria estar desorientada. El projecte del Pla de Barris, conjunt entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, preveu una vintena d'intervencions als barris limítrofs entre els dos municipis. En el cas de Badalona s'hi faran 9 obres repartides entre Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Antoni de Llefià i Sant Mori de Llefià. Es recondicionaran carrers i equipaments esportius, es crearan nous refugis climàtics i, entre d'altres, es crearà una escola d'oficis a l'antiga caserna de bombers de Sant Roc. Des de l'Ajuntament de Badalona valoren que és una actuació conjunta necessària perquè es beneficiaran els ciutadans de tots dos municipis. Així ho explica el tinent d'alcaldia de Territori, Daniel Gràcia.
4: D'una trama urbana contínua que la que no hi ha diferències, perquè la gent va caminant i va passant d'un lloc a l'altre i fa servir serveis d'una ciutat i de l'altra. I aquest és l'esperit, i per això parlava de la maduresa institucional en presentar un projecte conjunt que doni resposta de forma global als veïns de Badalona i també de Sant Adrià conjuntament.
3: I en esports, Nicola Provítola, l'heroi que va evitar el descens de la penya el 2018, torna allà on més va brillar, torna a casa 7 temporades després i de passar pel Real Madrid i el Barça, i ho fa per les pròximes 3 temporades. La Provítola va arribar a Badalona en un moment que necessitava revalorar-se i va coincidir en el pitjor moment esportiu en la història del Joventut. Condemnat virtualment al descens, l'equip va ressuscitar i gràcies sobretot al base argentí va acabar salvant la categoria a manca de 3 jornades de Lliga.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: per explicar.
1: Gràcies, Leslie. Gràcies, cocodrils, per estar novament en connexió. La pròxima hora del programa és especial perquè repassarem, recuperarem, compartirem les 10 cançons més versionades de tota la història.
2: Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.
1: Killing me softly with his song.
2: Killing me softly with his song.
1: Suavemente me mata con su canción.

Després d'escoltar aquesta cançó anomenada Vincent i dedicada a Vincent Van Gogh, interpretada per Don McLean, starry, starry night, ja saps, Coco, el d'American Pie, flaming flowers that brightly blaze. Estava interpretant-la en directe en el Teatre Troubadour de Los Angeles i entre el públic hi havia la cantant Lori Lieberman, que es va sentir tan fascinada que en aquell mateix moment va començar a escriure un poema anomenat Suaument m'està matant amb la seva cançó. De la música s'acabaria encarregant un equip de provada solvència, Norm Gerbel i Charles Fox, que eren els mateixos del mític Oh Happy Day.

No, no estava gens malament. Però Roberta Flack va descobrir la cançó en el fil musical d'un avió mentre anava de Los Angeles a Nova York i va decidir publicar-la immediatament. Corria 1973. La versió universal de Roberta Flack va ocupar 3 mesos d'intens treball en l'estudi, però l'esforç es veuria recompensat amb 3 premis Grammy. Gairebé al mateix temps la va publicar el refinat Johnny Mathis, canviant, evidentment, el gènere de femení a masculí. Però la peça va reviure els seus millors dies el 1996, és a dir, 23 anys més tard va ser novament número 1 a la Gran Bretanya i també als Estats Units, gràcies al hip-hop lleuger.

0: El temazo ha tingut diverses versions insòlites, entre les que destaquem una que ens fa especialment ràbia, una pseudo-flamenca que va fer Pitingo.
1: Hoy

Killing Me Softly with His Song és la número 10 entre les cançons més versionades de tots els temps. En el 9, Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

l'actor i cantautor Chris Christopherson, que entre les seves múltiples conquestes també havia tingut un rotllete amb Janis Joplin, va escriure aquest tema el 1970 a partir del nom d'una secretària, Bobby McKee, que treballava a les oficines de la seva editorial. Es tractava d'una història liberadora i romàntica, una traducció country de l'esperit de Jack Kerouac i del seu llibre En el camí. Però Bobby McGee no va funcionar en la seva primera versió, la de Roger Miller, ni va destacar en la que va fer el propi Chris Christopherson en el seu debut discogràfic el 1971, fins que va arribar ella. Però Janis Joplin va fer història des de l'altre barri. El seu Me and Bobby McGee era el segon número 1 pòstum de la història de la música pop després d'aquell Sitting on the Dock of the Bay.

Sí, va ser número 1 pòstum de Janis Joplin. El seu mèrit va ser convertir aquella Me and Bobby McGee en una cançó salvatge, nòmada i liberal. Era com el seu autèntic alter ego. La va versionar Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Chet Atkins, Waylon Jennings, però res comparable a la volcànica fúria blues rock de la malaurada Janis Joplin.

I una de les moltes versions curioses d'aquesta peça la va protagonitzar Olivia Newton-John 7 anys abans de ser parella de ball oficial de John Travolta. Ella volia fer-se un foradet com a baladista romàntica i sentimental i va publicar un disc que es deia com aquesta cançó de Bob Dylan, If Not For You.

Me and Bobby McGee, número 9 entre les 10 cançons més versionades del pop-rock de tota la història. En el número 8, Ain't No Sunshine, de Bill Withers. Ain't no sunshine.

I aquest senyor que està cantant, Bill Withers, després de 9 anys a la Marina i un treball en una fàbrica de tasses de vàter, va debutar als 32 anys, el 1972, amb aquests dos minuts de desolació que li van inspirar la visió de la pel·lícula Días de Vino y Rosas. Recordeu, amb Jack Lemmon fent d'alcohòlic amb la seva parella. Produïa Booker T. Jones i Stephen Stills tocava la guitarra. Però aquest tema, Ain't No Sunshine, va aparèixer en un principi com a cara B de Harlem, una cançó de la que avui ningú se'n recorda. Els DJs de ràdio van ser capaços de capgirar els plans inicials perquè els agradava molt més la cara B, aquest Ain't No Sunshine, que també ha versionat gent tan important com Prince, Tom Jones, Paul McCartney, Sting o, per exemple, el rei del country, Kenny Rogers.

Sunshine. En el número 8 de les 10 més versionades del pop. En el 7, What a Wonderful...

0: faces of people going by.
1: La cançó de Pell de gallina de Louis Armstrong que esteu escoltant es va publicar originalment el 1968, tot i que el director de la seva discogràfica, la ABC Records, no les tenia totes, perquè deia que era una cursilada i que no arribaria gaire lluny. Fins i tot Louis Armstrong va accedir a cobrar molt poca cosa, només $250, per assegurar-se de que els músics de l'orquestra per gravar la cançó també cobrarien.
0: And I think to myself, what a wonderful world.
1: Els autors de la cançó no van voler pensar en un petit detall, i és que ja existia un gran tema que es deia igual, What a Wonderful World, que era anterior i que era de Sam Cooke.

0: Una gran cançó que va ser coneguda per als cocodrils més joves gràcies a ser inclosa a la banda sonora original de la pel·lícula Único Testigo, protagonitzada per Harrison Ford. Sona en una escena tremenda. Però aquell segon món meravellós, el que va popularitzar Louis Armstrong, encara va ser més popular. I al costat de la interpretació clàssica de Louis que estàvem escoltant i que va gravar poc abans de morir, emociona la versió que la malaurada Eva Cassidy va enregistrar en directe en un petit pub el 1996, quan ella ja estava sotmesa a una forta medicació i només 6 setmanes abans de morir per un càncer de pell, amb només 33 anys.
1: Okay.

quasi ningú es va donar compte de la veu meravellosa que tenia Eva Cassidy durant la seva breu vida. Però l'any 2001 apareixia entre les 20 millors veus de tots els temps en una macroenquesta de la BBC.

0: laughing to myself. What a wonderful world.
1: Tony Ronald sempre en el record dels cocodrils.
0: I see skies of blue.
2: Escoltes Cocodril Club.
0: And clouds of white. Bright, blessed day. Dark
2: second. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Well, I think to myself. What a wonderful world.
1: What a Wonderful World en el número 7 de les 10 més versionades de la història del pop-rock i en el 6...

com va néixer Johnny B. Goode? Doncs aquesta cançó, que jo m'imagino que tots els aspirants a ser estrella del rock and roll alguna vegada han cantat, és una peça més o menys autobiogràfica que el 1958 va llançar la fama a un graduat en maquillatge i perruqueria de nom Chuck Berry. L'autor va canviar That Little Colored Boy, aquest petit noi de color, per Country Boy, aquest noi de camp, per arribar a un públic més ampli. El nom de Johnny era un homenatge al pianista Johnny Johnson, amb el que Chuck Berry va tocar en moltes ocasions durant els anys 50. L'any 2000, per cert, Johnson es va querellar sense èxit contra Chuck Berry, reclamant que havia estat el coautor de molts dels seus temes, inclòs aquest. L'ha fet molta gent. Per exemple, Keith Richards, dels Rolling Stones, va dir que va ser la primera cançó de rock que va escoltar a la seva vida. També la van fer els Beatles en els seus inicis. I Jerry Lee Lewis i Bill Haley, i els Grateful Dead, i Al Kooper, i Jimi Hendrix, o els madrilenys Burning. I la va fer en francès Johnny Hallyday. Però dintre de les versions més curioses, t'imagines a John Denver cantant això?

interpretat en directe per al gran John Denver. També la van fer els ensucrats Carpenters i fins i tot, curiosament, un ídol de jovenetes, Leif Garrett, te'n recordes d'ell, la va gravar el 1977.

0: Johnny B. Goode. En el número 6 de les 10 cançons del pop rock més versionades de tota la història. Recorda que si t'has dormit, si t'has despistat, si has fet tard, aquí sí que tens una segona oportunitat. Pots recuperar tots els últims programes emesos per escoltar-los o descarregar-los en diferit a través del quiosc ivox.com. Ivox s'escriu amb V2Os, acaba amb X, ivox.com, i a la recerca, a buscar, poses Cocodril Club i et sortiran sense cap problema. A banda de que moltes de les emissores que emeten aquest programa, i en són més de 100 arreu de Catalunya i Andorra en diferents dies i horaris, també deixen el podcast per escoltar el programa en diferit a disposició dels seus respectius oients. I en el grup del Facebook del programa, que cada vegada està més distret, algú deixa anar aquesta reflexió. A esta altura de la vida no estamos para privarnos de nada. Ya sea un buen vino, un buen beso, un buen amante, un buen cigarro o mandar a hacer puñetas a quien se lo merezca. A esta altura de la vida estamos para darnos todos los gustos en vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I en el número 5...
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?
0: Blowing in the wind.
2: How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
0: Diuen que aquell Bob Dylan de 19 anys que estava lluitant per fer-se el rei del Greenwich Village de Nova York es va ventilar la lletra d'aquest temazo en només 10 minuts.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: I per la música es va limitar a prendre prestada una antiga cançó d'esclaus, No More Action Block. Eren els anys en què Dylan apenas es concedia unes poques hores de son perquè no se li escapessin les idees que estaven bullint en el seu cap. Aquesta peça de, en aparença, filosofia oriental tàntrica es va poder escoltar per primera vegada en el Club Gardens el 19 d'abril del 1962.
2: Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
0: I només un mes més tard,
2: the answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Es va reproduir la lletra, la melodia i la progressió harmònica a la portada del mític número 6 de la revista Broadside. Un alumne de la Universitat de Nova Jersey, Laurie White, va comprar aquella revista, va tocar la cançó amb la seva banda estudiantil, i el 1963, quan es va editar el disc The Free Healing, va fer creure al setmanari Newsweek que Bob Dylan li havia pispat el tema.
2: Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry?
0: Però curiosament, abans de que Bob Dylan publiqués la cançó, el seu representant, Albert Grossman, la va cedir al trio de folk vocal Peter, Paul and Mary, que a l'estiu del 63 la portarien al número 2 de les llistes.

també les versions així de tall folk són moltes, innumerables, des de Pete Seeger a Judy Collins o els Quinton Trio o els Seekers. Però potser algun cocodril es portarà una agradable sorpresa si l'escolta en la veu de la joveníssima Cher.

És la veu de Cher del 1965. Un altre adolescent de l'època, Stevie Wonder, el mestre, va saber traslladar aquest Blowing in the Wind al primer lloc de les llistes de Rhythm and Blues l'estiu de 1966.

és un joveníssim Stevie Wonder. La resposta continua estant en el vent i Blowing in the Wind és la número 5 de les 10 cançons més versionades a la història del pop-rock. En el número 4... I Can't Get No Satisfaction, escrita per Mick Jagger i Keith Richards.

aquest cas va ser Morfeo, que va fer arribar la inspiració. I novament el mític 1965, un any musicalment molt intens. Era una nit de maig. Keith Richards va somiar aquest punteig de guitarra del Satisfaction. Ell era previngut i per si alguna vegada li passava una cosa així, sempre a la tauleta de nit tenia una gravadora a punt. Es va despertar perquè tenia ganes de fer pipí, però abans de tornar-se a dormir va gravar la tonada perquè el matí següent comprovés que no ho havia del tot somiat, que allò era real. I Morrito Jagger va rematar la jugada amb un text rebel i inconformista. Una crònica generacional de frustracions sobre la vida moderna, la carretera, el sexe i els mitjans de comunicació. La combinació de música, lletra i guitarra distorsionada era dinamita pura. També va ser la primera cançó dels Rolling Stones que va arribar a ser número 1 als Estats Units.

versions de Satisfaction? Moltes. Però, sens dubte, la més memorable és la que va fer el 1966 Otis Redding.

Curiosament, aquesta secció de metalls que va incloure a la seva versió de Satisfaction, Otis Redding, va ser la idea original de Keith Richards, que la resta dels Stones es van carregar. Aquesta cançó l'han fet, l'han versionat procedències amb tan poc pedigrí rocker com Samantha Fox, que la va gravar en el seu debut el 1987 en clau disco chimpum chimpum. També la va fer Britney Spears. Però nosaltres ens quedem amb qui ens la va descobrir en la seva brillant adaptació al castellà i que van ser els nostres bons amics de Lone Star. Amb Pere Gené al capdavant de la banda.

Satisfaction. Quatre entre les 10 més versionades de la història.

La cançó que gairebé tot el món identifica amb Frankie Sinatra va néixer el 1967 en llengua francesa i amb el títol de Com d'habitude, com de costum. Era una història sobre el cansament de la vida conjugal que va escriure Gilles Thibault i a la que van posar música Jacques Rebaud i un dels personatges més populars de la França, Yeye, que va morir molt jove, Claude François.

i en el seu moment es va comentar que aquesta història en realitat constituïa una cruel venjança del seductor Clo-Clo cap a la cantant Franz Gall, amb la que havia estat embolicat. Tu me tournes le dos comme d'habitude. Però als pocs mesos de ser publicada, el canadenc Paul Anka va escoltar la cançó a la tele francesa. Immediatament es va enamorar d'aquesta melodia i la va transformar a l'anglès en una història d'orgull i reivindicació personal. En fi, un text perfecte per un personatge d'una vida tan intensa i singular com Franz.

12 d'abril del 2004, coincidint amb el 35è aniversari de la seva gravació, la discogràfica Warner va promoure la difusió simultània d'aquest tema en qualsevol de les seves versions a través de 35.000 emissores de ràdio i va assegurar que My Way era el tema més radiat de la història. Va tenir moltes versions, el mateix Polanka, sol o amb Julio Iglesias, Tom Jones, Elvis Presley. Molts dels nostres convidats han escollit la de Nina Simone. And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friend.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Un programa que, malgrat tots els obstacles, sempre hem pogut fer a la nostra manera, com diu la cançó. Una cançó que està en el número 3 entre les 10 més versionades de tots els temps del pop-rock. I que ha tingut moltes versions insòlites. Per exemple, la va fer un joveníssim David Bowie. Però ell va assumir l'adaptació a l'anglès del Com d'Habitude original, el que escoltàvem en la veu de Claude François. Li va dir Even a fool learns to love. Fins i tot un tonto aprèn a estimar. Una història en la que un noi dissimula la seva debilitat per la noia més guapa del grup. També la van fer amb estil punk els Sid Vicious. I amb el canto la van fer los tres tenores. I una de les versions que potser us fa més ràbia, l'Olai la Pura, va ser la dels Gypsy Kings a Sombreusa, al costat de Joan Baez en clau de rumbeta.

insòlita versió del My Way en castellà amb la Joan Baez acompanyada per als Gypsy Kings.

0: Noel Carmichael era actor, intèrpret i baladista, que ja havia escrit peces com Stardust
1: Georgia,
0: el 1930.
1: Georgia.
0: Quan va començar a dissenyar el piano, la melodia superlativa de Georgia.

0: però a Carmichael sempre li feia molta mandra escriure les cançons. A ell li agradava escriure la música. Així que va encomanar la lletra a un amic seu que era banquer i que vivia a Nova York, Stuart Gorrell. L'estat de Georgia va aprofitar la immensa popularitat de la cançó per proclamar-les el seu himne oficial el 1979. Tot i que sembla gairebé segur que el tema al·ludia a la germana del compositor, que es deia Georgia Carmichael. Ja el 1931, el saxofonista de jazz Frankie Trombauer va aconseguir un èxit instantani amb aquesta peça, que va passar per mans i veus tan distingides com les de Louis Armstrong, Django Reinhardt, Billie Holiday, Willie Nelson, Tom Jones, The Band o James Brown. Fins i tot aquell nen prodigi Steve Winwood la va gravar per a l'Spencer Davis Group el 1965. Ivan Morrison la va gravar finalment el 2002, després d'haver-la fet seva en molts concerts en directe. Georgia, Georgia, the whole day through. Que bé, no? A tu també t'agrada molt Van Morrison? Però hem de reconèixer que la versió per antonomàcia d'aquest Georgia on my mind és de Ray Charles. Georgia, Georgia, Georgia on my mind, en el número 2 de les 10 més versionades, i en el número 1, Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday té el rècord Guinness a la cançó amb més versions del món. Oh, I believe. I, curiosament, va néixer sense el més mínim esforç. Era un matí de 1965 quan Paul McCartney es va despertar en un hotel de París amb la melodia entre els llavis. I li va semblar tan rodona que va tardar molt de temps en convèncer-se a si mateix de que no l'havia escoltat abans a cap lloc. Més difícil va resultar la lletra, perquè la llegenda diu que durant uns dies Paul McCartney estava canturrejant com a primer vers: "Oh, oh, baby, ous remenats, oh, baby, com m'agraden les teves cuixes". Bé, això diu la llegenda, però la inspiració literària no li va arribar a Paul McCartney fins al 27 de maig de 1965 a Portugal, durant un viatge de 5 hores en cotxe entre Lisboa i Albufeira. Paul volia passar uns dies de vacances al costat de la seva xicota d'aquell temps, Jean Asher, en una casa que li havia deixat el guitarrista dels Shadows, Bruce Wells. La idea del quartet de corda i dels arranjaments són gentilesa del gran George Martin. Però, per una vegada, els Beatles no eren pioners, perquè anteriorment, el 1958, el rocker Buddy Holly ja havia recorregut arranjaments de corda amb aquest tema, True Love. Just you know why. Why you and I. Quina meravella. We'll buy and buy. No true love way. Però la primera versió de la cançó més versionada de tota la història, el Yesterday dels Beatles, escrita per Paul McCartney, la va fer el baladista Matt Monroe al 1960.
1: Són les 9.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Avui estem compartint íntegrament el programa amb un excel·lent company, periodista musical del periòdico, de Rock Deluxe, d'altres revistes especialitzades i també escriptor de molts llibres de música, especialment sobre Bruce Springsteen. L'amic, el col·lega Jordi Bianchotto, s'ha preocupat d'esbrinar quines 25 cançons poden ser més representatives dels 50 anys de discoteques que ara podem celebrar al nostre país. primera hora, a la primera part d'aquest programa especial del Coco, hem recuperat Black is Black de Los Bravos, Pata Pata de Miriam Makeba, d'Iron Butterfly i Negada de Vida, impensable que avui dia a les discoteques es veiessin coses així, oi? També el Halo Galo dels Noi, Barry White, esclar, i Donna Summer, i Bonnie M, i Les Bàcara, i Els Vigis, i Gloria Gaynor, i també Village People.

0: a veure amb Gris, no? Amb el fenomen previ de
1: potser
0: Gris,
1: sí,
0: no?
1: Potser sí,
0: una fascinació pels anys 50 i els cotxassos aquells americans, sí, i tot allò, no?
1: I per l'Olivia Newton-John.
0: També, també, sí.
1: Que va fer Gris, fet-se passar per una senyoreta de 18 anys, exacte, i en tenia 35.
0: Sí, exacte,
1: però,
0: sí.
1: Però,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: ens agradava molt, tu.
0: Sí, sí, sí, sí. I tant, sí. I això, bueno, va ser un hit, això va ser bastant One Hit Wonder, també.
1: Mm-hmm. Sí, sí. El Ramalama Ding Dong, que amb un altre bon company, amb el José Ángel Pardo, li va donar la inspiració per crear un segell discogràfic, no? El segell Ramalama, que es dedica a recopilar màsters antics descatalogats i tal, i els torna a editar amb CD, no?
0: És veritat.
1: Imagino que és per l'impacte d'aquesta cançó que el seu segell, sí, es diu Ramalama.
0: Ja, sí, sí, sí, i recupera joies, no?, del pop d'altres èpoques, no?, dels 60s, mm-hmm, i tal. Sí,
1: abans,
0: sí,
1: he dit José Ángel i és José Ramón, José Ramón Pardo.
0: José Ramón Pardo, sí, exacte.
2: Ramalam, ding dong, Ramalam, ding ding dong, Ramalam, Ramalam, Ramalam, ding dong, Ramalam, Ramalam, Ramalam, ding, Ramalam.

0: I atenció, amics, perquè el 1981 arriba Pino d'Enjo amb Aquala Idea i ho revoluciona tot.
1: Sí, això va ser el preludi de la gran tragèdia que ens esperava als catalans, que és que, sí. Que és que quan es va acostar el Mundial del 82 van començar a venir grans tropes italians
0: que ens lligaven a totes les noies.
1: Exacte, i no hi havia res a fer, era una cosa terrible i va durar molts anys això, a més, eh? Sí. Ja sé que jo tinc un cognom italià i no hauria de dir aquestes coses, però en fi, però aquests nois mig compatriotes meus realment van causar estralls aquí, eh?
0: Sí.
1: I bé, això va ser també l'inici del que seria després de l'Italo Disco aquest, no? Que, mm-hmm. Que hi va haver molts altres hits, no? El Ryan Paris, no?
0: Sí, home, Dolce Vita,
1: tot això. Sí. Que això era una mica diferent, aquesta cançó, no era l'Europop aquell, era molt funky la cançó, no? I tenia com una mena de rap també.
0: Era com una mena de rap,
1: atrevit,
0: sí.
1: No? Sí, per aquella època, en italià també va haver una versió que barrejava castellà també, no?
0: Sí, però curiosament aquesta cançó, amb la qual idea, tinc entès que va ser la cançó interpretada en italià que per primera vegada va ser supervendes als Estats Units des del Volare de Domenico Modugno del 58.
1: Ah, sí? Ah,
0: o sigui, que aquí la tenim com una cançoneta de discoteca i tal, però als Estats Units va desbancar el Volare de Domenico Modugno, que des de l'any 58 no hi havia cap altra cançó en italià que fos número 1 als Estats Units.
1: I que una cançó italià sigui hit a Amèrica, als Estats Units, és insòlid.
0: Sí, sí.
1: I a més que el país del funky és Estats Units, no Itàlia. Sí, sí, sí. No, molt bé, un gol els va marcar el...

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
2: Ma quale idea, Pino D'Angio, 1981 i del 82, com no podia ser d'una altra manera, has destacat un himne de Michael Jackson, que a més, em sembla que va ser el disc més venut de tota la història.
3: Sí, es va parlar durant molt de temps de 40 milions de còpies del Thriller, de l'àlbum Thriller, sí. I bé, clar, Thriller va marcar també un altre punt d'inflexió, no? Michael Jackson tenia tota una història, els Jacksons, per una banda, i després ell en solitari havia fet un gran disc abans, que era Love the Wall, que ja va marcar sí. El rumb del que seria després del Thriller, no? De la mà de Quincy Jones, i aquesta cançó, home, tenia una atmosfera molt pertorbadora, no? I la història que tenia a veure amb les groupies, no? Perquè hi ha una reclamació d'un nen i ell diu que no, i sembla que es va inspirar en històries de groupies que envoltaven els Jacksons i els seus germans grans, no? Això és el que sembla ser que hi ha al voltant de la història, no? I la cançó jo crec que va ampliar també l'imaginari de la música de ball, no? Gent del món del rock com jo mateix en aquella època, que tenia 17 o 18 anys, a mi em va encantar la cançó. Jo no era de funky ni de música disco en aquell moment, i la cançó em va semblar boníssima.

0: Billie Jean, Michael Jackson, bé, va ser el primer single, però pràcticament tots els singles del Thriller van ser número 1. Era del, originalment del 1982. Del 83 destaques Blue Monday dels New Order. Una mica de techno, no?
1: Sí, sí, una cançó també, jo crec que és molt important també, de Blue Monday de New Order. Era una nova generació, una altra nova història, una cançó que no té tornada, que no és enganxosa especialment, que té una atmosfera com de caiguda, fins i tot així com lànguida, i que és molt penetrant i molt intensa, i que també convida a ballar amb una actitud diferent que l'actitud en què convidava a ballar la música disco d'aquella època, no? Dels anys anteriors. I crec que, a més, va ser molt influent també, no? Amb el pop electrònic, el synth pop i fenòmens més moderns dels anys 90 cap endavant, no? New Order, en fi, un grup de culte per excel·lència.

0: New Order, Blue Monday, 1983. També d'aquell any destaques una cançó que va ser número 1 en pistes, en llistes i també al cine, no? Perquè va ser molt taquillera.
1: Sí, sí, sí, sí. També una cançó brutalment comercial, s'ha de dir. És allò, l'apoteosi del so mainstream, exuberant i amb una tornada molt il·luminada, diria jo, no? I a més lligada, doncs, a la història del culte a l'esforç, de tot això que anava al voltant de la trama de la pel·lícula, no? Com Fame, no?
0: Fame era una mica anterior.
1: Era una mica anterior. La veu era la mateixa, la Irene Cara, sí. Una nova iorquesa d'origen llatí, no?
0: Bueno, una bona veu, eh?
1: I sí, però després tampoc ha fet grans coses, no? Però suposo que també al moment de ballar aquesta cançó tothom tenia en el cap la pel·lícula, no? I aquella història que barrejava aquesta defensa, diguem-ne, de l'esforç per arribar a alguna banda amb un final èpic i lligat amb una història romàntica, a més.
0: Clar, molt maco. Sí. Flashdance.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Irene Cara, 1983, i el 85, música de festa, un one hit wonder que no falla mai a les nostres sessions quan les fem en discoteques i en festes majors, que és el grup Opus, no?
2: Sí, però tu no entens l'èxit d'aquesta cançó?
1: No.
2: A mi em va estar esclarar.
1: Però la gent li encanta, tu.
2: Sí.
1: I a més, aquí es va dir, el directo és la vida. I llavors, clar, nosaltres, que som amants de fer la música, la ràdio en directe i la música en directe, pues, ens agradava molt el títol.
2: D'entrada, Opus, que el nom ja el trobo espantós, però un grup Opus era un grup austríac, que Àustria tampoc és un grup que hagi aportat...
1: No.
2: Bé, a la música clàssica sí, evidentment, però a Viena van passar cosetes. Però en el pop i en el rock no feien res.
1: Aquests, el Falco i poca
2: Falco,
1: cosa més.
2: Sí, mira. Però això d'Opus realment va ser un boom inesperat, no? Perquè era un grup que no sabia d'on sortia i la cançó era com un himne hooligan de cerveser, de taverna, no? I que va durar uns quants estius, que sonava tot arreu. Quan menys t'ho esperaves, pam, allò, life is life.
1: Aconeix gent de totes les nacionalitats, eh? Jo t'ho dic perquè cada any fem la festa cocodril a la plaça de la Catedral de Barcelona, on gairebé la meitat dels assistents, que són habitualment entre 8 i 10.000, la meitat són estrangers de tota mena de nacionalitats, i aquesta, bueno, clar, tampoc és molt difícil cantar-la, eh?
2: No,
1: en qualsevol idioma.
2: Clar, potser per això el seu èxit, no? En el context així distès de l'estiu i de les festes i de l'alcohol, en fi, tothom la podia cantar, no? Sí, sí.

0: El directe és la vida era la cançó d'Opus del 1985 i atenció perquè arriba, em sembla que és el primer tema ballat d'aquests 25 temes que destaques, 25 himnes de 50 anys de discoteques, em sembla que és el primer en castellà, no? A la Quim d'Importa de l'Esca i Dinarama, original del 86.
1: El 86. És una cançó que jo crec que ha anat guanyant també alçada amb els anys, no? A mesura que un cop més també hauríem de parlar de Col·lectiu Gai, si és que es pot parlar de Col·lectiu Gai, perquè això també és molt discutible. Clar. Però bé, perquè ja es pot ser gai sense ser part d'aquesta idea tan pautada, no? De que t'ha d'agradar necessàriament cert tipus de música disco, no? Però en fi, aquesta cançó va ser pujada, va ser molt impulsada per aquest context de festa, no? I de llibertat sexual i llibertat individual, no? Defensant aquesta idea, no? I és una cançó que simbolitza això, no? Que hi ha una versió també que va tenir molt èxit després, uns anys més tard, de la Thalia, la cantant mexicana, que la va reivindicar. No sé si el públic mexicà, jo crec que l'havia conèixer l'original, perquè Alaska és que és popular a Mèxic.
0: Bueno, el millor Alaska es va inspirar en dos temes de Rafael, no? El Digan lo que digan los demás.
1: Ja, sí, o... té alguna cosa d'això. Sí, aquella que és una fan de l'Alaska, també.
0: Exacte, sí,
1: no?
0: Sí. I tenia un altre, el Rafael, que era... Que sabe nadie. Això.
1: Què sabe nadie?
0: Sí, de mis tendències, no sé què, de mi vida, què sabe nadie?
1: Clar, clar.
0: Una mica és això. Per això no tan sols el Col·lectiu Gai, que sí que se sent molt identificat molta part d'aquest sector amb aquesta cançó, però qualsevol de nosaltres també podem dir a qui li importa mi vida, no?
1: No, clar, evidentment. Sí. Bueno, és un missatge molt Alaska, és evident.
0: Sí.

ens queden encara 7 cançons convertides per al pas del temps en autèntics himnes de les pistes de ball. Segons el criteri del company, de l'amic Jordi Bianchotto, A quien le importa d'Alaska és del 86, i en el grup del Facebook del programa, en Joan Gallar diu: una canción puede devolverte rápidamente a un momento, un lugar o hasta a una persona.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Des del Cocodril Club, en Jordi Bianchotto, estem repassant 25 himnes que ell ha seleccionat per celebrar 50 anys de discoteques. I el 1989 deien que era el ball més eròtic del segle XX, perquè en realitat es veu que era un ball que tenia quasi 100 anys.
2: Sí, això sembla, però sí, enfonsava les seves arrels a la rica tradició rítmica brasilera. I de fet, aquests xicots de Kaoma van haver d'afrontar una demanda també de plagi. Hi havia un grup bolivià que tenia una cançó que tenia una melodia molt semblant. De fet, la vaig estar escoltant l'altre dia abans de fer aquesta llista i efectivament és idèntica. Sí, sí, melodia, sí, sí. Però bé, en tot cas, la cançó va ser famosa també pel ball, no?, que va inspirar, que era aquell ball també sinuós, no?
1: I tant.
2: Sí, la veritat és que per mi va ser un malson, aquella cançó, vaig dir, sí. Això va ser el 89, sí, va ser terrible. Sonava tot arreu i era molt... Al final acabava sent molt empalagosa, Sí. Però bé, l'havíem de posar. Sí.

0: La famosa lambada original del 1989. Aquell any també destaques un tema del grup Technotronic, que podríem dir que també va ser un one hit wonder, no?
1: Sí, això també, mira, abans parlàvem d'Opus, que eren d'Àustria, aquests eren de Bèlgica, també un d'aquests països on sembla que tampoc passen gaires coses, però sí, Technotronic era un, també un, podríem dir, producte que tenia a veure doncs, amb les noves tendències de ball d'aquella època ja, voltant del house i del hip-hop també, i amb un punt d'exotisme, perquè van fitxar una cantant que venia del Congo, de l'antiga colònia belga del Congo, i tot plegat era com un còctel també entre exòtic i molt, molt trencador, no? I la cançó era també molt encantadora.
0: Venia del Congo belga.
1: Sí, exactament.
0: Jo recordo al col·legi, quan algú et volia enviar molt lluny, et deia, vete al Congo belga. Sí. Com si estigués més lluny que el Congo normal, direm, no?
1: Sí, clar. Sí. No sé per quin motiu. Sí, ara continua havent-hi dos, de fet, no? Un és el Congo i l'altre és República del Congo, sí, una cosa sí. Democràtica. Bé, en fi, Technotronic, sí.

0: 25 himnes de discoteques que potser a partir d'ara a la majoria de cocodrils, que més o menys els coneixem, a la gent que ens escolta, potser a partir d'ara els agradaran menys, no ho sé. Perquè, clar, del 91 em destaques Chimovayo. Clar, és que aquest senyor de València, aquest disc jockey de València, va vendre discos a tot el món, no? Va ser número 1 al Japó, a llocs molt llunyans.
1: És que com podem passar per al Chimovayo, no? Amb un recorregut a la música de discoteca de tots aquests anys. Clar, Así me gusta a mí pot ser reconeixible per la gent, però si dius lo d'Èxtasi, Èxta, no, ja està claríssim, no? Perquè realment això va ser un crit de guerra, no? Tribal, no? Sí, que va arrasar tot allò de la ruta de Maquinera, de Bacalao i totes les discoteques.
0: Això va ser una cosa molt espanyola. Tu tens constància de que fora hi hagués algú semblant a la ruta de Bacalao?
1: A veure, es podia comparar amb el fenomen de les Reis d'Anglaterra, però amb peculiaritats, segurament.
0: Diferent.
1: Sí. Però sí, realment va ser un fenomen, sí, jo crec que sí, molt, molt valencià, de fet, eh? Sí. Sobretot valencià. I lligat també al boom de les discoteques After Hours, que després van acabar tenint problemes amb la llei, també, i ara n'hi ha alguna tolerada, però està com molt complicada.
0: I tu què opines d'això? Perquè, clar, els que eren defensors d'això deien que els problemes venien quan els feien fora de les discoteques a les 5 o a les 6 del matí. Sí. Que, en canvi, quan allò continuava obert, doncs la gent sortia escalonadament i sense fer soroll, això és...
1: No ho sé, la veritat és que
0: tinc un dilema amb això. No sé si tu vas a ballar molt, però tu no reivindiques. Perquè jo és que sabia d'amics que el dissabte a la nit, com que estava molt ple, no sortien, anaven a dormir, però llavors el diumenge a les 9 del matí es dutxaven, s'arreglaven i se n'anaven a ballar amb un after hours, després d'esmorzar.
1: Ja, se'm fa una mica estrany a mi.
0: A mi també, sí.
1: No m'hi veuria fent-ho. No sé, home, d'entrada, totes les possibilitats de flexibilitats, d'horàries, tot això jo ho veig bé, però també quan topa amb el descans de la gent, jo aquí també. Això has de tenir present. Llavors, no sé, tenim un dilema, no?, amb això.
0: Però segurament molts dels que anaven als after ballaven això, del Chimovayo.
1: Sí, tant i tant. A més, també s'ha de dir que moltes d'aquestes discoteques estaven a zones industrials, a polígons, això no molesta veïns, no?
0: Clar.
1: No sé per on hauria...
0: Segons la zona, jo crec que es podien permetre.
1: S'evitarien
0: accidents, potser, també, eh?
1: També.
0: La gent que sortia abans, sortien com una moto, agafaven el cotxe i...
1: Ja. Home, en els polígons industrials, llavors hi ha d'haver uns controls d'alcoholèmia severs, no? Perquè si no...
0: Sí. Bueno... Tum bang ke ping, chiki tan chiki ti tan tan tan ke tum.

0: Bueno, com podeu veure, en algunes cançons aquí fem tractats sociològics i tot, eh? I de la Si me gusta a mi de Chimo Bayo del 91, saltem al 95 amb un tema molt, era molt potent, eh? El Rhythm of the Night, de Corona, un altre One Hit Wonder, Jordi?
1: Sí, jo crec que sí, sí, sí. Era això del que es va dir Eurodance, no? De la música aquella disco, bueno, electrònica europea, en aquest cas cuinada a Itàlia, i amb una noia brasilera, que era la Olga Maria de Souza, es deia, no? Que li van posar aquest nom de Corona. Rhythm of the Night. Jo recordo algun programa d'aquests de la nit, no? No sé si el Pepe Navarro, algun d'aquests que es deia així, que utilitzaven la cançó, no?
0: Potser sí.
1: Pot ser.
0: Però clar, és que d'això n'hem passat ja més de 20 anys.
1: Anys, el 95.
0: Sí, mira. Sí, sí, sí. Sí, sí.

0: Bé, amics, s'han fet acudits sobre el reggaeton. El cas és que en Jordi ha destacat un reggaeton el 2004, que potser va ser el primer, no? La Gasolina.
1: La Gasolina, segurament és la cançó més coneguda del reggaeton, sí, no? Sí, diria, sí. Daddy Yankee. I bé, clar, Dame Más Gasolina, van cridar... Jo la primera vegada que la vaig sentir em va cridar molt l'atenció, la veritat. Sí, no, per, home, té a veure amb el món del hip-hop, també, de Nova York i tot això, que és una música molt, amb aquest punt tribal i sexualment molt desinhibit.
0: Ah, és un missatge subliminal, això de Dame Más Gasolina.
1: Subliminal o no tant, no? Diria, sí, sí. Encara que realment hi ha un Spanglish aquí en aquesta cançó, que jo no sé si algú l'entendria o cal ser de Puerto Rico per entendre'l. Per exemple, diu una cosa que és Zúmbale mambo pa que a mi gata prenda los motores.
0: Ah.
1: Jo no sé què vol dir exactament això.
0: Que vaya usted a saber.
1: Podem fer interpretacions, eh? Sí. Però...

0: Des del Cocodril Club, amb l'estimat company Jordi Bianchotto, estem destacant el, i escoltant i compartint els 25 himnes que ell ha seleccionat per celebrar 50 anys de discoteca que es commemoren ara, en aquests moments. Ens queden dos. Del 2009 destaques a Lady Gaga, no?
1: Sí, home, Lady Gaga és una estrella, això, ja, una estrella de les que han sortit en aquesta última dècada, no? I, bueno, Bad Romance, n'hi ha algun altre també, de hit fort, uns quants més, eh, n'hi ha, i, bueno, Bad Romance és un d'ells. És una cançó que lliga amb la seva idea aquesta del friquisme, de treure de tu tot el que no és homologable amb l'estètica convencional, diguem-ne, no? I la cançó parla d'això, d'un mal romans a través de la lletxó i de la malaltia i en fi, cridant, apel·lant a unes coses que no són les del mainstream, diguem-ne, de la música de ball o de la música pop, no? I, però forma part de la personalitat de Lady Gaga, no? Aquesta cosa de soc diferent, soc rara i què importa, no?

0: baby.
1: Bé, amics, i l'últim himne de discoteca, d'aquests 50 anys de discoteca, és de fa molt poc, del 2015.
0: Sí, s'havia de posar alguna cançó així d'aquestes últimes temporades, no? I crec que un dels fenòmens al voltant de la música de ball d'aquests últims temps és el trap, no? Que és aquest ritme doncs, bastant abrupte, no? Que té a veure amb el hip-hop i David Guetta, Hey Mama, és un exemple bastant categòric, no? Una cançó que ha sonat moltíssim també en els darrers temps, és del 2015, i té la participació de Nicki Minaj, que també és una estrella també hip-hopera d'última generació. Hi ha unes estrofes així que poden ser una mica discutibles des del punt de vista del sexisme, no? Perquè diu, cuinaré, netejaré, seràs el meu cap, respectaré, li diu la Nicki Minaj al David Guetta, i l'altre doncs com està allò assentint, doncs molt, en fi, molt d'acord amb aquest missatge. En fi, no sé si aquest és el missatge dominant de la música de ball del segle XXI avançat ja com estem, no? 2016, no?
1: Però sens dubte ha estat un èxit important.
0: I tant, totalment, sí, sí, és una de les cançons que, de fet, si mires Spotify també ha tingut molts milers d'escoltes.
2: Tot això ha estat només una il·lusió, però ens ha agradat molt compartir i recuperar les 25 cançons que el nostre estimat company periodista musical Jordi Bianchotto del Periódico ha destacat com les més representatives per celebrar els 50 anys de discoteques al nostre país. Per si t'interessa completar la llista, les que hem escoltat en aquesta segona part han estat Rama Lama Ding Dong de Rocky Chip and the Replays del 79, Macaulay Idea de Pina d'en Jo del 81, de Michael Jackson del 82, Billie Jean, també Blue Monday de New Order del 83, també del 83, What a Feeling amb Irene Cara des de la banda sonora de Flashdance, del 85, Opus, Life is Life, del 86, A quien le importa de Alaska y Dinarama, La Lambada, recuperada per Kaoma el 1989, també del 89, Pop Up the Jam de Technotronic, del 91 des de València, Chimo Bayo, Así me gusta a mí. Del 95, Corona, Rhythm of the Night. Del 2004, Daddy Yankee i La Gasolina. Acabem d'escoltar del 2009, Bad Romance, de Lady Gaga, i ara ens queda el Hey Mama, de David Guetta. Jordi Bianchotto, moltíssimes gràcies per compartir els teus 25 himnes d'aquests 50 anys de discoteques al Cocodril Club. Molta sort, molta feina, i que la música ens continuï acompanyant, no?
0: Molt bé, doncs sí, segur, segur, i tant. De fet, ja no para, no deixa mai de fer-ho. Sí. Moltes gràcies a tu per contribuir a aquesta nova, aquest nou recorregut, a aquestes cançons.
2: I un últim favor, procura ser feliç. Cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

time when I want.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Marta Soler, què tal?
5: Hola.
4: Jo estic segura que en Jordi Merca límits no li van posar, eh? És capaç de fer la gaviota, sentit, de fer el mico, de fer el que calgui.
5: La veritat és que hem rigut, eh?
4: Hem rigut una mica. Escolta, que avui parlem de límits, per això ho deia, eh? Ell, els de l'humor, doncs els sobrepassa tots i per això passem bones estones amb ell, però avui volem parlar amb la Mercè Soler. Ja la sabeu, ja sabeu que ella és psicòloga infantojuvenil del Centre CIM Psicologia de Badalona, doncs dels límits als adolescents, no? Infància i adolescència, però com aquests límits, segurament ja posats en la infància, ens estalvien molts problemes en l'etapa de l'adolescència. No, Mercè?
5: Sí, senyora, ara ens posem serios perquè hem de parlar de límits i per posar límits hem d'estar molt tranquils i molt centrats.
4: Què doncs, és? Sí, què és un límit, no? Expliquem primer què és un límit. A...
5: Sí, sí, mira.
4: Si l'hem d'entendre com una norma o no.
5: Exacte, Núria, mira. Moltes vegades parlem de normes i de límits utilitzant el concepte indistintament. I el que hem de tenir clar que hi ha unes diferències que són molt importants. Per exemple, mira, una norma és una regla de conducta establerta generalment de mutu acord i està enfocada en organitzar la convivència d'un grup. I aquesta norma normalment és flexible, la podem canviar, val? És a dir, està dirigida a la convivència dins d'un grup, com la família, l'escola, amb una empresa, val? I és flexible. I normalment s'estableix de mutu acord. Mentre que un límit és com una frontera. És a dir, és a partir d'aquí no pots passar. I no va dirigida en el grup, a la família, va dirigida a una persona. I el que pretén, l'objectiu, és protegir-lo. Protegir-lo amb ell i protegir a les persones que l'envolten. Aleshores, el límit ja no és flexible. El límit seria com una norma portada a l'extrem i que no la podem canviar, que hem de ser ferms. Per què? Perquè si traspassem aquest límit, doncs corre perill aquella persona o les persones que l'envolten. Jo moltes vegades ho comparo amb una senyal de trànsit, no amb l'estop. Si tu et passes a l'estop, pots prendre mal tu i els altres. Et protegeix, t'està dient alto, para aquí. Aleshores, imagina la importància que tenen els límits. Sobretot a l'adolescència, quan totes aquelles normes i aquests límits, com tu dius, que hem treballat durant tota la infantesa, doncs es desorganitzen, perquè el cervell de l'adolescent es torna un explorador nato i amb una impulsivitat del 100% i anirà a explorar i buscarà aquests límits i els buscarà tant a casa com a fora. I nosaltres hem d'estar preparadets i preparadetes per tornar-los a posar, per posar molt poquets però que siguin molt clars.
4: Per tant, normes, n'hi pot haver tantes com es consensui, no?, dins la família o les relacions, al final, entre persones, i, en canvi, límits, aquells, diguéssim, que mantenen la seguretat, no?, preserven la seguretat dels individus. Per què són necessaris aquests límits?
5: Clar, el límit és necessari, doncs, perquè aquella persona, aquell adolescent, primer, que aprengui a tolerar la frustració, a autogestionar-se i després l'autocura. Perquè si nosaltres posem un límit, mira, anem a posar un exemple, val? Que volia parlar més tard, però ja ho adelantem. Anem a imaginar que el nostre adolescent doncs se'n va a dormir molt tard perquè està mirant les xarxes socials i té el mòbil. I hem parlat amb ell, hem posat normes a casa.

0: volem és que el nostre fill pues, estigui sa mentalment, físicament, i abans... que després ens ho agrairà. Clar. Ara no ho entendrà, però després ens ho agrairà.
1: Quins serien els principals límits, no?, que necessiten avui dia, diries, Mercè, els nostres adolescents?
0: Sí, mira, Núria, fa uns anys...
1: Els límits s'han de renovar, no són els mateixos en la infància que en l'adolescència, i per tant,
0: sí,
1: s'han d'anar marcant.
0: Mira, jo sempre parlo, m'agrada parlar contra més normes i menys límits, millor. Perquè els límits són fixes. Aleshores, jo sempre ho dic, des de la infantesa, necessitem un límit molt clar, que és el respecte. Aquest és el que s'ha de mantenir durant tota la vida i és la base de l'edifici. Són els ciments, vull dir, el respecte. I després ara, fa uns anys, he afegit un altre com a límit principal, que és el tema dels límits a les xarxes socials, a les pantalles. Avui dia sabem que també els pares hem d'estar aquí presents i hem de posar límits. Sé que costa, però hem de fer-ho. Hem de fer-ho per la salut mental i la salut emocional i el desenvolupament. És que l'adolescència s'està creant la identitat, s'estan assentant els valors i no podem deixar que ho faci una xarxa. No podem deixar que ho faci el TikTok, per exemple.
1: Amb les quatre idees de bombers que acaben prenent rellevància. Eh?
0: Exacte.
1: Per tant, important posar aquests límits, però abans deies, posar-los des de la tranquil·litat, no? Com posem aquests límits en general? De quina manera? Quin és el moment més apropiat i com els fem, com els hi fem conèixer, no?, els nostres adolescents, quins són aquests límits?
0: Clar, si parlem, per exemple, que a través d'un exemple jo crec que es pot veure més clar, si parlem en el cas del mòbil, ens podem trobar dues situacions, no? Per exemple, que li donis el mòbil per primera vegada i aquí és un moment de punt d'inflexió que si ho fem molt bé, després tindrem molt de canvi recorregut. És a dir, que a l'adolescent, perquè el mòbil, jo suposo que el donem quan ja estem a l'adolescència, parlant, per exemple, de 14 anys, m'agradaria que fossin 14 anys, doncs explicar que el mòbil li donem a l'aparatet, però que l'hem d'educar en l'ús, val? I que hem de tenir un control parental i que tingui sobretot unes franges horàries marcades i uns accessos a segons quines xarxes i a segons quins continguts. Això és un dret que tenen els nens i és un deure nostre. Igual que quan no teníem el mòbil i els nens veien la televisió, jo els deia als pares que tenien que seure al costat i veure els dibuixos que estaven veient, imagineu a quin nivell estàvem. I ja deia que havíem de controlar el que veien els nens i a quines franges horàries, perquè segons quins continguts de televisió a franges horàries excitaven el nen, doncs imagineu ara que no estem controlant el que estan veient. Per tant, s'ha d'educar en aquest ús. Val, ara imaginem que hem educat, però arriben i tenen ja 14, no estem parlant de 15 i 16, i que vegem aquest cas de que el nen doncs, se'n va dormir molt tard, que se'n va dormir a la una, a les dues de la matinada, i que pel matí no es lleva i que des de l'escola ens han dit que s'adorm. Doncs, primer, si estem educant, si som una parella, posar-nos d'acord, parlar amb aquest adolescent des de la tranquil·litat, amb un missatge ferm, clar i concís i mesurable. No ens hem d'anar per les rames, perquè ell ja sap el que està passant, perquè segurament ja ho haurem parlat moltes vegades. Haurem intentat posar la norma, però no ens acabem d'en sortir. I aleshores hem de buscar la manera. Sempre respectant a l'adolescent. L'adolescent es queixarà, rondinarà, i nosaltres hem d'escoltar-lo i validar-lo. Deixar-li aquest espai, que se senti que l'entenem, però que vegi que som els seus pares i que al final som nosaltres els que hem de posar aquest límit perquè l'estimem. Ell cridarà, potser donarà un portasso, dirà alguna paraula malsonant i potser ens farà sentir culpables, però nosaltres ens hem de mantenir ferms, perquè a la llarga després, aquest límit, si aquest nen al final, a les 10 de la nit, se li desconnecta la red, doncs al final farà una altra cosa, agafarà un llibre, s'adormirà més d'hora, farà una altra cosa, us ho asseguro perquè ho estic veient, i al final, quan passin uns mesos, ho agrairà. I després li podrem tornar a donar, perquè ell ja sabrà. Perquè és que estem parlant d'una addicció. És a dir, estem parlant d'algú greu.
1: Estava pensant, això O sigui, sempre està clar que és millor prevenir que no curar, no? Si la criatura no té el mòbil, tens

0: oportunitat de començar de zero, no?
1: Exacte.
0: Si estàs ja detectant un comportament, doncs, que pot ser perjudicial pel teu infant, no? Doncs això, que fins i tot pot ser addictiu, clar, quan has permès una sèrie de comportaments, no, d'hàbits, marcant límit i desfer aquest camí, encara és més complicat, tot i que necessari, no?
1: Sí, és més complicat. Jo de vegades dic, comencem primer com una etapa de psicoeducació, encara que tinguin això 15, 16, 17, i utilitzem la mateixa xarxa. Li podem enviar TikToks o Instagrams que estan explicant com afecta el mòbil, no? Com ens addiccionem a la dopamina, com funciona el nostre cervell, fer una etapa prèvia, parlar-ho, però al final som nosaltres el que tenim que posar el punto sobre la i, que dic jo, i actuar, perquè ells no ho faran. I després, de veritat, que ho agraeixen. Mm-hmm. Primer no ho comprenen, però després ho agraeixen.
0: Tu abans deies, Mercè, millor normes, algunes normes i pocs límits, que no molts límits i poques normes, no? Ho dic perquè no sé si també hi ha famílies que potser es passen de frenada, no? Que a vegades establim molts límits, potser dius, se m'ha descontrolat una mica la situació i comences a posar-te dur, i potser l'acció-reacció encara és pitjor, no? Vull dir, pot tenir un efecte contrari al que buscaríem.
1: Totalment. A l'adolescent necessita sentir que el que ell diu, el que ell pensa, per tu és important, és vàlid i ho valores. Si vas posant normes sense escoltar, no, vas imposant de forma autoritària, el que faràs és que el teu adolescent cada cop es tancarà més i produirà una reacció contrària, perquè la sensació de no ser escoltat, de no ser valorat, doncs farà que cada cop estigui més enfadat, més rabiós, i, bueno, evidentment, cada vegada la relació s'anirà distanciant i anirem a pitjor, perquè al final no t'escoltarà, però el pitjor de tot és que no t'explicarà les seves coses. Mm-hmm. I jo sempre dic, jo ho hem dit
0: si
1: en
0: no
1: aquest
0: saps,
1: apartat...
0: Si no saps, no el pots ajudar.
1: Clar, en aquest apartat de vegades hem dit, Núria, que el valor, vull dir, el que necessitem els pares és saber què passa pel cap dels nostres fills. Escoltem mm-hmm. sense tallar-los, sense jutjar-los, perquè és un tresor que tenim després per ajudar-los. Mm-hmm. Però si no sabem què passa pel seu caparró, és molt difícil.
0: Anem a cegues. Està clar. Doncs, Mercè Soler, moltes gràcies per haver-nos acompanyat
1: a vosaltres.
0: Un cop més aquí al Badalona Matí, i fins la propera. Que vagi bé.
1: Igualment, un petonet.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí,
0: amb xancles i banyador.
2: Salt en el temps, el fem per descobrir què passava a la nostra ciutat ara fa 100 anys, per tant, el mes de febrer de 1926. I ho fem de la mà d'en Jordi Martí. Un cop més, com va?
3: Bon dia, Núria. Molt bé, doncs aquí disposada a explicar què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona ara fa 100 anys, el mes de febrer de 1926.

0: Doncs comencem igual que el passat mes de gener, amb so de temporal de mar, de rerefons i amb la cavalcada de les Valquíries, de Wagner. Per què, Jordi, aquest tema?
1: Sí, doncs comencem igual que el mes passat, perquè el temporal de març del mes de mar del mes de gener del 26 va ser tan fort que les destrosses a la platja i a la costa van trigar molt a arreglar-se. I dies després del temporal, ja en ple mes de febrer del 26, l'Eco de Badalona seguia recollint informacions sobre el tema. Es va constituir la Junta de Defensa de la Platja de Badalona i escoltem que explicava la crònica de l'Eco d'aquesta reunió el 6 de febrer de 1926.
2: Después de ser expuestos en la primera reunión de la Junta de Defensa de nuestra playa, algunos proyectos para evitar los efectos de los temporales y conservar la playa, fue acordado lo siguiente. Primero, prohibir en absoluto la extracción de arenas, a no ser que sean exclusivamente destinadas a esta ciudad, y recomendar sean utilizadas las de las rieras, recabando de la alcaldía la debida vigilancia para que dicho acuerdo sea rigurosamente cumplido.
1: Aquest és el primer punt, evitar l'extracció de sorra a la platja. És curiós que digui particularment, a no ser que siguin exclusivament destinades a esta ciutat. Ara no es pot fer ni això, per sort. Però la reunió de la Junta de Defensa de la Platja de Badalona es van acordar dos punts més. Van ser els següents.
2: Segundo, consultar a un técnico especializado para la adopción de las medidas convenientes a fin de evitar nuevos perjuicios que pudieran originar futuros temporales. Y tercero, recabar en su día el auxilio del Estado, provincia, ayuntamiento y Badalona toda para la realización de la obra ciudadana que sea preciso llevar a cabo.
1: En fi, com veiem, si fa o no fa, com ara el 2026, tothom a córrer perquè el mar no s'emporti la platja, la costa i la via del tren.
0: A banda d'aquesta Junta de Defensa de la Platja, entre els veïns i veïnes de Badalona de 1926, hi havia pessimisme, hi havia sobre com es podien frenar també aquests efectes del temporal de mar, eh?
1: Certament era així, Núria. La ciutadania considerava que els temporals eren amenaçadors i la idea és que el mar anava envaint la platja cada cop més freqüentment. Així ho va escriure en un article un autor que signava amb el pseudònim Batulópilo. Escoltem una part del que deia.
2: La labor es ardua y difícil. Hay que luchar con el mar. ¿Quién ganará la partida? Hay un movimiento de oscilación de la costa cuyo centro está en Montjuïc. Los terrenos suben hasta las costas de Garraf y descienden hacia Masnou. De ser esto así, y estando Badalona en esta costa de descenso, el mar irá invadiendo nuestra playa.
1: Finalment, l'any 1226 era el final d'una època de sequera i el riu Besòs i les rieres de Badalona no havien aportat gaires sediments a la platja. Un problema que 100 anys després encara continua.

0: I ara, com no podia ser d'una altra manera, amb la música de la pel·lícula Top Gun, parlarem d'avions, eh? Concretament, sí, d'un hidroavió, el Plus Ultra, i és que a mitjans de febrer de 1926, el que va fer aquest aparell va ser la notícia més comentada de tota la ciutat.
1: No només a la ciutat, a tota Espanya. Va ser un dels fets històrics més importants del qual ara se n'ha celebrat el centenari. L'hidroavió militar espanyol Plus Ultra va realitzar per primera vegada a la història un vol entre Europa i Amèrica. Va sortir el 22 de gener de Palos de la Frontera a Huelva i va arribar el 10 de febrer a Buenos Aires. Va anar fent diferents parades i va, per apostar benzina, i va arribar, com diem, a la costa d'Amèrica el 10 de febrer. El pilot portava quatre tripulants, entre ells el comandant Ramon Franco, germà petit del dictador Francisco Franco. La gesta de l'avió Plus Ultra va quedar recollida de la següent manera a les pàgines de l'Eco del 13 de febrer del 26. Escoltem.
2: El hidroavión Plus Ultra desembarcó en Buenos Aires en la tarde de este miércoles. Al saberse en Badalona la noticia de la llegada, fueron echadas al vuelo las campanas de las parroquias, luciendo colgaduras la casa consistorial e iluminándose la fachada por la noche. Al día siguiente ondeó la bandera nacional en los edificios públicos y numerosas sociedades locales.
1: Òbviament, no cal treure mèrit a la proesa històrica de l'hidroavió, que va unir amb escales a Europa i Amèrica per primera vegada. Era un fet històric, no cal dir-ho. Ara bé, la dictadura de Primo de Rivera se'n va encarregar de fer encara més gros l'esdeveniment. Així, la premsa de Badalona va recollir com lluar els espanyols i els portuguesos. Era l'Eco de Badalona del 20 de febrer de 1926 en portada.
2: Colón, con el afán de llegar a la Índia por un camino más corto que los portugueses, llega a América en 1492. El portugués Fernando de Magallanes descubre el estrecho de su nombre que une el Atlántico con el Pacífico. Portugueses y españoles señalaron por primera vez los grandes caminos del mar. Españoles y portugueses han señalado ahora los grandes caminos del aire. ¿Qué otra gloria le está reservada todavía a la grande, a la madre Iberia?
1: Com podem veure, doncs, el triomfalisme hispà estava desfermat. Tot i l'exageració de l'article, el que va fer l'hidroavió Plus Ultra va ser un fet absolutament històric.

0: I durant tot l'any 1926 anirem veient com la ciutat creix i s'hi fan moltes actuacions per part de l'Ajuntament. Avui ens centrem en algunes de les obres que es van posar en marxa o bé que s'estaven executant el mes de febrer de 1926 i comencem pel Mercat Central del Peix, un edifici avui ja desaparegut de l'arquitecte Josep Fradera i Botell i que estava ubicat a la plaça Torner, al barri del Progrés.
1: L'any 1926 s'inaugurarà el Mercat Torner, obra de l'insigne arquitecte Josep Fradera. Però a més del Mercat Torner, el mes de febrer del 1926 es va tornar a parlar del Mercat Central del Peix. El Eco n'explicava el motiu.
2: Dentro de pocos días quedará terminado el Mercado Central del Pescado, a cuyas obras se ha impuesto notoria actividad. Las obras del Mercado Central del Pescado, en construcción en la Plaza Torner, que fueron suspendidas por falta de determinados materiales, serán reanudadas uno de estos días.
1: Tornem a recordar que el Mercat Central del Peix és un edifici avui ja desaparegut que estava ubicat a la plaça Torner. Però parlem també de més obres, Núria, que estaven en marxa fa 100 anys. Només cal veure l'edició de l'Eco del 13 de febrer. Deia així.
2: Por las brigadas municipales han sido últimamente adoquinadas las calles de San Miguel y San Lluc. Esta de forma parcial, se han construido cloacas en las calles de la Industria y de Maristany. En total, más de 1,000 metros se han alineado las aceras que circundan la plaza Torner y se ha engravado y puesto en condiciones el piso de la calle San Ramón.
1: Ara tenim a Badalona aixecada en obres a moltes parts de la ciutat, en aquest 2026, però és que les actuacions de fa 100 anys també eren importants. Així ho explicava el 20 de febrer de 1926 el Eco.
2: Durante estos últimos días se han empezado las cloacas de las calles de Tortosa y de Güell y Ferré. Las viviendas de los maestros del grupo escolar y la fachada principal del Mercado Central del Pescado. Al propio tiempo se ha procedido a los trabajos preliminares para la colocación de las armaduras de las cubiertas del Mercado de la Plaza Torner.
1: Si ens hi fixem, bona part dels treballs eren fora del nucli antic de Badalona i a la zona del Progrés, fins a arribar al carrer Tortosa. Era la Badalona que creixia ara fa un segle. I finalment ens fem ressò d'una obra en una important via de circulació. Escoltem.
2: Hace bastantes días se procede a la reparación de la carretera de esta ciudad que lleva la conrería, estando ya muy adelantadas las obras.
0: És curiós, Jordi, que passem de parlar de com es construïa, s'edificava a Badalona, aquest so de destrucció, de canons, no?
1: Clar, sí,
0: perquè l'any 1926 seguia la guerra del Rif al nord d'Àfrica. Ara feia mesos que no en parlàvem, però sí. Per això d'aquesta guerra...
1: Sí, però la guerra continuava, La guerra del Rif era una guerra incòmoda, molt impopular, fou un conflicte amb el nord del Marroc, en aquesta zona, i davant d'aquesta impopularitat, cada vegada que s'havia d'enviar tropes a l'Àfrica, l'Eco publicava aquest ban de l'alcalde Pedro Sabater, un ban que feia tremolar moltes cases de Badalona.
2: Hago saber que en el día 7 de marzo, próximo a las 8 de la mañana, se verificará la clasificación y declaración de soldados para el reemplazo del ejército, al que deben asistir todos los mozos incluidos en el alistamiento.
1: La guerra del Rif va ser un conflicte que l'any 1226 va entrar en la part final. Va acabar-se l'any següent, l'any 1227, però el mal ja estava fet.
3: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente me conoce.
0: I com que la realitat de la Badalona de febrer de 1926 és diversa i ja veiem que té moltes cares, canviem ara de qüestió. I amb aquesta música queda clar que hem de parlar de l'alcalde, de Don Pedro Sabater, que tenia una agenda plena d'activitat frenètica.
1: Sí, l'Eco de Badalona feia un seguiment tan acurat de les activitats de l'alcalde que ja té una secció pròpia en aquest informatiu que recull el que passava a Badalona fa un segle. Per exemple, a Barcelona es va fer un homenatge al dictador Primo de Rivera. Doncs l'alcalde hi va anar, i això ho va explicar l'Eco.
2: El domingo anterior asistió un buen contingente de afiliados de la Unión Patriótica de Badalona al acto que se celebró en Barcelona en homenaje al presidente del Consejo de Ministros, general Don Miguel Primo de Rivera, así como al mitin que tuvo lugar luego en el Teatro Olimpia. En primera fila estaban el alcalde de Badalona, numerosos concejales y Junta de Unión Patriótica.
0: En primera fila, diu el text de l'Eco de Badalona, perquè quedi ben clar.
1: Claríssim. I més notícies del nostre alcalde del febrer de 1926. Va casar el seu fillastre. Escoltem la crònica de l'Eco del dissabte 6 de febrer.
2: El miércoles anterior contrajeron enlace en la parroquia de Santa María el apreciable joven don José Garriga Martí, hijo entenado de nuestro distinguido amigo el alcalde don Pedro Sabater, con la simpática señorita Montserrat Bruguera. Los recién casados salieron para París en viaje de bodas. Les deseamos una luna de miel interminable.
1: La redacció de la nota no té desperdici, eh? Apreciable, no. Joven, simpàtica, senyorita, luna de miel interminable... Bueno, l'alcalde, però, va estar malalt el mes de febrer del 26. El dissabte 20 de febrer, l'Eco ho recollia en la següent peça.
2: Hace unos días se encuentra enfermo, aunque afortunadamente no de gravedad, nuestro distinguido amigo, el señor alcalde, don Pedro Sabater. Deseamos su pronto y total restablecimiento.
1: Però tothom tranquil. A l'edició de la setmana següent, l'Eco explicava això.
2: Se encuentra restablecido de la enfermedad que le retuvo en cama varios días nuestro amigo, el señor alcalde, don Pedro Sabater. Lo celebramos.
1: I nosaltres, des d'aquí, també, encara que sigui un segle després.

0: Caram, aquesta sirena de fàbrica, eh? Parlem de la situació laboral a la Badalona del mes de febrer de 1926.
1: Com cada mes ens referim al nombre d'aturats que hi havia tal dia com avui, però fa un segle a Badalona. La xifra era molt elevada, tenint en compte la població laboral activa de la ciutat. Escoltem.
2: Según datos oficiales, al finalizar el pasado mes de enero, existen en esta ciudad 557 obreros en paro forzoso, de los que 204 son hombres, 288 son mujeres y 125 niños. Ello con motivo de la actual crisis del trabajo.
1: Com sempre diem aquí, al Badalona Matí de 2026, ens fa mal al cor escoltar que hi havia infants treballant i també a l'atur a la Badalona de fa un segle.
0: Malgrat la situació de crisi laboral, a Badalona també teníem indústries potents ara fa un segle, eh? I venia gent d'arreu de l'Estat per veure-les.
1: Sí, sí, algunes d'aquestes indústries eren la Unió Vidriera o Can Muntal, totes dues ja desaparegudes. Eren l'enveja d'altres ciutats espanyoles. Escoltem què en deia l'Eco el dissabte 13 de febrer de 1926.
2: El pasado lunes estuvieron en nuestra ciudad profesores de Soria visitando las fábricas de la Unión Vidriera de España y de los hijos de J. Montal y Cita. Luego cumplimentaron al alcalde señor Sabaté recorriendo diversas dependencias del ayuntamiento.
1: La Unió Vidriera i l'empresa tèxtil Can Muntal van estar treballant fins a la dècada dels anys 80 del segle passat i potser molts dels nostres oients les recorden.
0: No parlem gaire d'esports, Jordi, en aquest espai, no. A no ser que sigui de campionats de ciclisme en el velòdrom, no? que teníem i que ara ja no tenim, però avui doncs, sí que parlarem de futbol. El Badalona Futbol Club va ser campió de Catalunya.
1: Sí, va ser una fita històrica que l'Eco de Badalona del 27 de febrer de 1926 va recollir en portada i en pàgines interiors. Aquesta era la notícia.
2: Por primera vez y de una manera contundente, el Badalona Fútbol Club ha llegado a ser campeón de Cataluña, título que ostenta orgullosamente desde el domingo pasado. Hemos de sentirnos plenamente satisfechos de la proeza realizada por los bravos equipiers badaloneses y a la vez es deber de todos no regatear nuestro esfuerzo y entusiasmo para que prosigan con el propio empeño en las luchas que para el campeonato peninsular se avecinan.
1: I és que després de proclamar-se campió de Catalunya, el Badalona Futbol Club va haver d'enfrontar-se amb equips de fora d'aquí de Catalunya. Escoltem què deia en relació a aquest tema la crònica de l'Eco de Badalona.
2: Y ahora a conquistar un nuevo título. Mañana en Zaragoza debe contender nuestro equipo campeón de Catalunya contra el equipo campeón de Aragón para el campeonato peninsular. Los jugadores marcharán en el expreso de esta mañana. Buena suerte.

0: I acabem parlant d'un concert fet a Vilanova i la Geltrú i que hi van participar quatre corals de Badalona.
1: Sí, el motiu era del concert era descobrir una placa que donava el nom del carrer de Josep Anselm Clavé a un carrer de Vilanova i la Geltrú. Les corals de Badalona van interpretar diverses peces, com aquesta que escoltem, Los Xiquets de Valls. Així va recollir la crònica de l'Eco del 27 de febrer de 1926.
2: Les entitats corales de Badalona, Alba, Badalonense, Coro de Marina y Coro Marítimo concurrirán mañana en Villanueva y la Geltrú con motivo de descubrirse la lápida que da el nombre de José Anselmo Clavé a una de las principales calles de la población. Las referidas sociedades corales ejecutarán de conjunto, en el momento de descubrirse la lápida, las composiciones Gloria España, Los Xiquets de Valls y La Maquinista.
1: A destacar, doncs, que ara fa 100 anys a Badalona hi havia com a mínim 4 corals de gran prestigi.
0: I avui tancarem aquest espai parlant d'un seguit de successos que es van produir a Badalona el mes de febrer de 1926.
1: Ja podem avançar, Núria, que no són successos tràgics.
0: Per sort.
1: Però, per sort. Però sí que van ser notícia de fa un segle aquí a la nostra ciutat. Aquesta és la crònica negra del que va passar al febrer de 1926. Escoltem.
2: Hace unas noches fue notado en esta ciudad un mal olor muy pronunciado de excretas. Finalmente pudo saberse que tal aroma era el ácido sulfídrico que se desprendía de una caldera de una fábrica de productos químicos. En el dispensario curaron de una fuerte contusión en la mano derecha a Juan Prat Giral, la cual se la causó un caballo al propinarle una copa. Por enterrar cabras de su propiedad en terrenos inmediatos a la barraca donde vivía, ha sido multado con 50 pesetas un tal Nicolás Ruiz, quien fue luego detenido por haber amenazado de muerte a un vecino que supuso le había denunciado. Un chico apedreó a otro llamado Andrés Bufill, de 12 años, produciéndole una herida en la frente. En el dispensario se la curaron.
1: En fi, una crònica negra, com podeu veure a tothom, que la sang no va arribar al riu. Però això és el que passava ara fa 100 anys, al febrer de 1926.
0: Jordi Martí, moltíssimes gràcies per fer-nos recordar aquestes notícies d'ara fa 100 anys. Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
0: I avui ens visita una de les grans veus, mai millor dit, de l'escena catalana. Actor, director, doblador, mestre del tempo còmic, amb una trajectòria de més de 5 dècades fent riure i fent emocionar el públic. Ha estat protagonista de grans èxits teatrals, ha posat veu a mites del cinema i és una figura imprescindible del nostre teatre popular. Aquest cap de setmana arriba al Círcul, al Teatre del Círcul, amb el monòleg Una estona amb Joan Pera, un espectacle íntim que és ple d'humor, ple de records i on repassa vivències professionals i personals. Ja sabeu que qui ens acompanya a aquesta hora al Badalona Matí és en Joan Pera. Què tal? Molt benvingut.
5: Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom.
0: Visites Badalona amb un muntatge que combina humor, memòria i reflexió, no?
5: Sí.
0: Podríem dir.
5: Ho has dit molt bé, ho has fet molt bé. És un repàs, una trajectòria, però dintre d'un món molt divertit, molt humà, molt carinyós.
0: Una mica de balanç vital.
5: Sí, és una trobada, és aquesta estona amb Joan Pera que tots ens mereixem, no? Jo també, Em trobo molt, molt content i molt satisfet de trobar-me amb la meva gent. Badalona és la meva gent.
0: Fa molt que no la trepitjaves?
5: Sí, ara fa temps. Fa temps. Havia vingut al Zorrilla, però sí que fa temps que... I això que estem de costat.
0: I, de fet, per això mateix també les entrades per aquest espectacle ja estan exaurides, que sempre és una bona notícia. Les crítiques destaquen...
5: Prometo que ho faré bé.
0: El nivell d'exigència hi és, amb aquestes entrades totes venudes.
5: Badalona és un lloc exigent, de tota la vida. Jo us conec moltíssim. He estat també actor de Centre Catòlic de Mataró, que és una mica el círcul d'aquí, de Badalona. Fèiem les mateixes funcions i sempre aquí a Badalona... Home, Badalona és un lloc de grans actors i grans actrius, Aquí s'ha d'anar amb cuidado.
0: I molts han sortit del círcul, precisament,
5: sí?
0: Una estona amb Joan Pera... Doncs presenta moments, inclou moments per la improvisació. Cada funció és diferent segons el públic, també?
5: Sí, sempre.
0: Sempre?
5: Això és una d'aquelles coses que em pregunten molt. Esclar, jo he arribat a fer més de 2.000 representacions de l'Estranya Pareja, però no és veritat. Jo sóc incapaç de fer 2.000 representacions. En faig una, i un altre dia l'altre, perquè sempre el teatre és art a la carta, per aquell dia només, per aquell dia.
0: L'altre dia escoltava un actor que deia segurament el cinema viurà aquest impacte, no?, tan bèstia que estan visquent tants actors per part de la intel·ligència artificial, però el que prevaldrà era l'Antonio Banderas. El que prevaldrà és el teatre, perquè el teatre té una cosa que no la pot substituir cap intel·ligència artificial, no? Que és aquesta proximitat.
5: Aquesta proximitat i aquesta immediatesa. I aquest acabar és només per aquell dia.
0: I a més a més deia, ens oferirà la possibilitat que cada vegada tenim menys entrenada, que és de parar atenció, que és el que fem al teatre, parar atenció, no?, allò que se'ns està explicant.
5: Sí, és molt important això que dius, perquè és tant el que dius com el que vols dir. I probablement la intel·ligència artificial ens dirà el que dius, però no el que vols dir. El que vols dir és aquesta atenció que la gent escolta i que tu saps que li diràs allò perquè pensi allò. A mi la intel·ligència artificial té difícil, perquè, esclar, soc tan poc quadrat i me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà.
0: Que és fàcil treure un patró de Joan Pera. És difícil, vull dir, difícil treure'l, eh? Després de tants anys treballant amb grans textos, amb grans autors, què té d'especial parlar des de tu mateix amb la proposta que portes a Badalona, per exemple?
5: Bé, és aquesta trobada d'amics que realment, a més, som iguals, tot el que em passa a mi els ha passat amb ells, i que és immediat, és una empatia constant, és com diferent, és una altra història.
0: Has alternat clàssics, comèdia contemporània, vaudeville, on et sents més còmode?
5: Amb tot. Jo sempre, quan rebo una proposta, sempre penso, a veure, com ho faré ara, això? Perquè, esclar, pot ser que sigui així, pot ser que sigui això. Me'n recordo que feia un clàssic, hi havia un tros d'un clàssic que era tan difícil de dir que llavors un dia vaig sortir, en vez de dir aquell tros clàssic que era difícil, vaig dir un tros dels Pastorets i vaig quedar perfecte.
0: No se'n van adonar.
5: No, m'han dit, de qui és això tan maco? Jo no ho vaig dir, no. Però dic, home, doncs mira, és d'aquests Pastorets que hem fet aquí i que fem a molts llocs
0: de Catalunya. Sí, a molts llocs de Catalunya. Molta gent et vincula també amb la gran tradició de la comèdia catalana, no? Sí. Creus que l'humor ha canviat amb el temps? Que és més difícil fer riure avui? Ens costa més?
5: Suposo que sí. Però perquè l'humor, com a humor, esclar, té unes pautes i a cada època és diferent. Però aquest humor que faig jo, que és més que humor, és humà, aquesta humanitat no ens la treu ningú, passi el que passi. Sigui com sigui la societat en aquell moment, quan jo sempre dic que, si no riuen, els hi quedaré simpàtic. I això no passa amb el temps. Hi ha una manera de ser, i sobretot amb humor, bueno, amb el teatre en general, és el gran mitjà de la generositat.
0: Quin paper ha tingut el públic català, no?, en la teva carrera? Sempre has defensat un teatre que fos popular, no?, en el millor sentit de la paraula. Per què? Què és per tu el teatre popular?
5: Perquè el teatre és el gran art democràtic, és l'únic art que és absolutament democràtic, que te'l pot fer la rentadora del carrer aquí, i la botiguera, i l'advocat, i el metge, i el senyor que escombra. Jo he viscut el teatre des del Romea, quan jo era nano, que hi havia tot tipus de gent. I aleshores m'agrada molt que no necessiti res més que la teva intenció de comunicar-te i de donar aquest carinyo, aquesta alegria, aquesta simpatia a la gent. I això, en els grans teatres, és difícil de trobar. Però en els llocs petits, com nosaltres, això és tan fàcil i és tan maco trobar-ho, que jo, per mi, mira, per mi ha sigut un sistema de vida. T'ho dic ara perquè representa que ja sóc gran.
0: Que, no, esclar, perquè abans t'he preguntat, et podré tutejar, i m'has dit sí, diferent si fos gran, no?
5: Sí.
0: Però em pots tutejar tranquil·lament.
5: Sí, em pots tutejar, perquè encara no sóc gran, no?
0: Molt bé. Escolta, també ets conegut per la teva feina com a doblador, especialment posant veus a actors com Woody Allen, no? Per exemple. Què t'ha portat aquesta altra faceta, no? D'aquest ofici que pot ser tan ampli i tan divers?
5: Home, és un ofici molt maco, i molt difícil. I molt difícil perquè en aquí sí que no... en el meu cas no, però aquí no pots posar res teu, no? Uh-huh. Aquí has de fer... El gran doblador és aquell que fa exactament el que fa el senyor de la pantalla. Però en el meu cas, com que se m'escapa i em surt el Pere per tot arreu, i aleshores faig el Woody i de vegades semblo el Pere. O faig l'escurça negra i de vegades semblo el Pere. I de vegades em renyen i tot, i de vegades em feliciten, no?
0: Molt bé. Quan dobles un actor tan icònic, fins a quin punt hi poses... T'anava a preguntar de tu mateix, però clar, ara pensant en el que m'has dit, doncs intentes posar-hi poc, malgrat no,
5: sí,
0: alguna
5: intento posar-hi
0: escletxa...
5: Poc. Intento ja, posar-hi no? poc, perquè, esclar, és que això no és sèrio. Mm-hmm. No pot ser. El que passa és que quan l'actor és tan bo, que sense voler... vas a l'ànima de l'actor, més que la paraula, més que la boca, no? I aleshores, quan vas a l'ànima, i aquella ànima és tan propera a la teva, que no te n'adones i li poses. El Michael Crawford, del N'hi ha que neixen estrellats, era més jo que el Michael Crawford. O el Mr. Bean, que tot que el Mr. Bean és molt difícil, eh? I el Woody érem tan iguals, tan iguals. És que ens assemblem tant amb el Woody. Jo una vegada li vaig dir, Woody... No tens pas parents per Mataró.
0: I què et va dir?
5: No, t'ho dic. Diu, no, però nos parecemos. Diu, i a veces yo voy por Nueva York y me preguntan, ¿qué eres Juan Pera?
0: No tinc cap dubte que això sigui així. Després de més de 50 anys d'escenari, què és el que et continua emocionant abans de sortir a actuar? I no sé si hi ha algun paper que encara dius, mira, aquest m'agradaria fer-lo i no l'he interpretat.
5: No, n'he fet moltíssims. Jo em sembla que al llarg de la meva vida, perquè vaig començar d'amateur, com aquí al Círcul, i fèiem una funció cada 15 dies. Vaig estar 5 anys a la ràdio fent teatre...
0: Radiofònic, radioteatre.
5: Radioteatre. He fet teatre a televisió, a TV1, a TV2... He fet moltíssimes obres. Jo sempre penso que... Em sembla que ja les he fet totes. Però sempre el personatge que donen aquest demà que vaig a Badalona... per mi és com molt important aquell dia, no? Uh-huh. I quan em donen un paper penso, bueno, com t'ho faràs, això? Sempre penso que no ho sabré fer i de vegades me n'adono que dic, mira, doncs ai caram, l'he sabut fer. Però sempre cada personatge té una dificultat o una intenció o una manera de fer i l'enfrontes i penses a veure com me'n surto d'aquesta. I tots van agafant el cara. I he fet obres dolentíssimes. Mm-hmm. Molt. Obres dolentíssimes, eh? Però que jo les he fet bones. D'alguna manera, no? Vas mirant què hi ha de bo. Però, sobretot, el gran protagonista del teatre, no ens enganyem, és el públic. Tu pots estar assajant 2 mesos, 3 mesos, una funció, però la funció aquella no agafa ales fins que la poses amb el públic. Mm-hmm. I posada en el públic, ara mateix estic escrivint un nou espectacle per aquest estiu i l'estic escrivint i penso, ui, això com ho faré? I ja veuràs com el dia de l'estrena
0: llavors... Acabarà d'encaixar tot.
5: Sí, acabarà d'encaixar tot. Mm-hmm.
0: Doncs també encaixarà aquest espectacle aquí a Badalona aquest cap de setmana, amb entrades exaurides.
5: Ens ho passarem molt bé,
0: amb en Joan Pera, que no us podeu perdre al Teatre del Círcul. Ha estat un privilegi tenir-te avui amb nosaltres al Badalona Matí.
5: Molt de gust, amb molt de gust.
0: Que vagi
5: molt
0: bé.
5: Vinga, Bètola.
0: Adéu-siau.
5: Bon dia.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.